0: En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça es retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
1: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
2: Trescat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Trescat Info.
1: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sant Benet, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
1: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
1: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
1: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
1: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
1: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i en les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
1: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
16: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
15: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
17: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Elis Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
18: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
17: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
20: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
21: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
20: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
22: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
23: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
0: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
2: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
0: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
3: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
0: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
23: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter, Ángel Fortuño, fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi, amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria, barri de Montmolló Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i de la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslovè, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs.

0: Als angles, i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
1: Sí, sí, molt content. Al final, avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada, i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
2: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde en direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescadinfo, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb núvols.

0: Nevades de tarda al Pirineu i al Prepirineu i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sant Benet, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer, a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
3: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
3: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
4: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
5: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
4: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
6: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida, un Molló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
4: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sant Benet, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
7: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
7: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
7: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
7: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
2: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
13: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
13: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
15: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
16: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, faran, passaran i veurem demà el que passa.
15: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
17: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
15: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
18: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
19: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
18: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia, que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
21: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
3: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
22: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
3: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: deien un no.
1: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
2: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic: un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
2: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa 2 segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
1: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
4: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
5: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
6: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
5: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
7: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
5: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
0: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
5: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
4: 3CAT Info.
5: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
5: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
5: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter, Ángel Fortuño, fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
5: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria seguida un Molló Vilanova al camí han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
12: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro, que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i de la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que su día tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, Rigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord. I Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump. I jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de rúbies de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, molt content al final. Avui ja a la

0: Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
1: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns, després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que

0: es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
1: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
2: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
2: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
3: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
4: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
3: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
5: Els menys que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
3: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
6: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
7: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que l'he dit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
6: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones, ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
8: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
6: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
9: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
6: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
10: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
11: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
10: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
12: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
10: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
13: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
13: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
15: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Elis Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
16: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
15: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
17: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
15: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
18: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
19: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
18: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia, que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
22: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatra.
23: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure en tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer amb Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria d'un lloc i l'anava caminant, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialp, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, Rigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord. I Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump. I jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys, al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns, després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Una altra a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca.

0: El Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
1: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
1: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
2: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
3: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
2: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
4: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
2: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
6: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
5: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones, ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
7: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
5: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
8: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
5: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre de la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
9: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
10: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
9: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
11: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
9: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
12: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
13: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
12: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
14: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
15: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
14: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
16: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
14: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
17: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu d'estiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
18: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
17: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
20: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
1: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
21: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
1: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
22: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
1: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria, sortir d'un lloc nou al camí han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el salt a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i en les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i de la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en mà sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

0: 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescatinfo, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir, doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament.

0: mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, truca al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
1: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
2: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
3: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
2: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
4: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
2: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
1: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
6: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
5: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
7: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
5: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
8: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
5: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
1: I Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
9: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
10: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
9: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
11: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
9: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
1: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
12: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
13: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
12: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
14: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
15: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
14: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
16: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús, amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
14: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
17: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
18: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
17: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
19: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil, després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
21: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
22: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
21: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
0: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
21: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic: un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa 2 segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter, Ángel Fortuño, fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí, s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobboli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda, a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria d'un lloc i no vol caminar, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altrecot tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara a Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord. I Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump. I jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de rúbies de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una City mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellà de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: A veure, fins aquí?
2: Sí, sí, que assegurem això.
3: I que obrin des d'aquí d'enrere.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa. Tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció.

0: i a l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies. I, a més, no és per amargar-vos al matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
1: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i, per tant, no... O sigui, hem de posar al nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant, com a mínim, fins dimarts, dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
1: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Ja insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
2: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar-hi, per arribar aquí, hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin, hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la fortor és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: No, a preguntar-te això, Marc, es nota el fum, eh? Es nota sí. Que encara hi ha aquest incendi.
2: Sí, sí, sí, ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental, la Setmanet. Cristian Roldán, molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
3: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Setmanat i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Setmanat, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys, segons agents rurals, era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit, segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa.

0: forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrada la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
1: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
0: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
1: Gràcies, Cristian. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sentmenat i el de Carme. El de Sentmenat, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellar del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases del bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir, a última hora, la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, a Vilanova del Camí, a la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però, per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver-hi alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
2: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
1: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori, Agricultura i Bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
3: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
1: És el que ens deia el cap dels bombers David Borrell al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribar a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia.
1: Aquí les xifres són encara més elevades, 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
4: Sí, de fet, hi ha alguns canvis, perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
1: Aquesta és la situació.
5: Fixar el foc el més ràpidament possible.
4: És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
1: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
4: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà, per exemple. Aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats, en total 27 municipis.
1: Gràcies, Montse. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià, aquí també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
6: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlarem amb afectats, parlarem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu, i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
7: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
1: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit. Només amb els incendis hem consumit una part important del tram informatiu del Matí de Catalunya Ràdio. Només un parell de coses més abans d'entrar en altres titulars. Avui farem àgora esportiva per parlar del Mundial.
8: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think
1: aquest és el tema de les últimes hores. Donald Trump reconeixent obertament i presumint obertament de les pressions que va fer la FIFA perquè li retiressin la targeta vermella al seu davanter estrella, que, francament, ha servit de poquet, perquè aquesta nit Bèlgica ha eliminat els Estats Units per 4-1. Amb qui jugarà Bèlgica als quarts de final? Amb Espanya, que hi va eliminar Portugal 1-0 amb gol de Miguel Merino. Miquel Merino al temps de descompte. Avui a partir de quarts d'11. Àgora esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel i el Ricard Torquemada. Comença un dia marcat pels incendis. És un quart de vuit. Molt bon dia a tothom.
9: El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Tot això a l'Àgora avui del Matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però,

0: Abans, però, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo, alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en capellà, enviat especial, Bruno Fortea Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'Ankara, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot a això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Iolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada vegada més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats. Ho prioritza per sobre de la baixada de ràtios.
0: Més detalls, Txell Garriga.
12: Segons l'OCDE, valdria més la pena invertir aquests diners en pagar millor els docents més preparats o bé per atraure talent. Així ho recull el primer informe que ha elaborat l'OCDE sobre la situació a les aules en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per tal de remuntar els resultats a les escoles. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'informe.
13: No va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es clases con alumnos más desfavorables.
12: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La flora i la fauna.
14: Comencem per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
2: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
1: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic expert en drogodependències, o la cuinera de Parellada, Saura, abordarà el fenomen amb rigor, tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
0: 7:21 minuts en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
15: 1-0 davant Portugal, amb gol de Miquel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
16: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
15: El català Robert Martínez es el seleccionador portugués.
17: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
15: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
18: És una acció involuntària, no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
0: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
15: Es juguen els dos últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
19: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
15: A les 10 de la nit es jugarà el Suïssa-Colòmbia.
0: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
15: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
20: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
15: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic del Baskonia.
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
22: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
21: Facilíssim, amb DRAC, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
22: Amb Wigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
21: Entra a wigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Wigo, sigues espavilat.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: el 69.233. 69233.
25: No, és el 10 d'abril del 1946.
24: I també és el 10 d'abril del 1966. 96.
23: I el número de la sort, el...
24: 3.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
2: Va ser Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham el Sabat, que és president de la Federació de Futbol de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas, acaba baixant a la gespa. I des de la gespa parla amb els jugadors, de fet parla amb tothom que se li posa al davant. Els jugadors del Kuwait sí que hi ha un moment que s'acosten a la banda i sembla que li faran cas, però 9 minuts després de que el partit estigui aturat, l'àrbitre de la URSS, Miroslav Stupar, decideix que es reprengui el partit amb el mateix marcador, 3-1. Per tant, el gol no val.
0: I la FIFA què va fer ara fa 44 anys amb aquesta història, Pol?
2: Doncs va ser bastant més contundent que ara amb Donald Trump. En parlava dies després l'aleshores president Joseph Blatter.
4: L'equipo de Kuwait, per su comportament antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió...
2: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president, l'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió. Va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
0: Hi ha 3 minuts a 2:15, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
5: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier, i amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són: calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
0: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
6: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada, que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
0: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes de l'estiu, Jovany.
7: Però si és que hay uno solo, se ve que hay un tren solo.
8: Horroroso, yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
7: Home!
25: Espera,
26: un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora!
25: Fàbula! Què creus tu? Com creus tu que ho estem passant?
26: Senyora, sí, no li han preguntat res. Avui serà un dia complicat, no? Deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres a Castelldefels...
25: Castelldefels, claro, a Castelldefels. No podien fer les obres en su puta casa, no. En Castelldefels.
26: Sí.
25: No, que, claro,
26: si ens ho deixa explicar...
25: Explica, senyorito, explica. A ver cómo lo explica. Venga.
26: Bueno, es que si no...
25: Venga, explicar qué.
26: Es que quan parlo...
25: Explicar qué. ¿Qué tiene que explicar? Què tiene que explicar? Que la Renfe ens està fent la vida impossible.
26: No, però un moment. Deien que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana, deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges, i per això hi ha un servei de bus a disposició dels usuaris.
25: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibú? No, en el autocar. Estoy en el autocar, que es donde estoy ahora mateix sentada al costat d'un hombre que, bueno, mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
26: Escolti, senyora, en tot cas...
25: Pero porque menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
26: Senyora usuària...
25: Que parece que son compañeros de clase y no les cruce nada del tibirabo.
26: Sí, senyora usuària, escolti'm...
25: Es que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh? Ricard, senyora usuària no.
26: Marta...
25: Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi no em deshumanitzis, ¿eh?
26: No, Marta,
25: algú
26: l'està deshumanitzant. En tot cas, paciència.
25: De ocas parece que seamos.
26: Que tinguis...
25: Hombre, paciència? M'estàs demanant paciència a mi?
0: Aquests són un dels protagonistes de l'estiu i de l'any, diríem. Arribem a 2:15. Ja hem arribat, 2:15.

0: Ho estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmanada al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurado, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc, actualitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant al matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant ara mateix sense control. Aquest que dèiem de l'Artesa de Segre ahir, afortunadament, ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat. Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del Producte Interior Brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança aquest programa recollides a partir d'una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
2: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol divendres a les 9 de la nit. Els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit. Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units. Els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèiem només començar, i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
3: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses. La mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga, entre Frabra i Puig. I la Garriga, el servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació a Estació de Sants, de 8:45, circula amb mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del Nus a la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Nus a la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services. Només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
10: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
11: 150 anys movent-nos per tu.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 8:06. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, Pol Foradada. Bon dia de nou.
14: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica l'editorial, titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tan Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
0: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
15: Aniràs a veure el tour? Preguntava el diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Les millors platges del món.
19: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorn Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50 són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura, on recull el Nació.
0: Encara hi ha esperança.
19: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
0: 5 anys i tot a punt.
19: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona, que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
0: I si sou amants de PortAventura, i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
19: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari. Ho llegim al diari. més.
0: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
19: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Hallie Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
20: El diari belga L'Estoile obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Allô, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus tres fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
21: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies, es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prats.
2: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.
23: So

0: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamine aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat, en aquest cas, una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari AS destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una cop al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al Palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut sol, ja que afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. Mm. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda al 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelació, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar al 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
2: Això els aniversaris, però el santoral, Mireia...
4: Doncs heu de felicitar els Ots, Marsals i Fermins, i si teniu sort, i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
2: Adilberga?
4: Adilberga. Adilberga. Sí, sí, sí, mira, bon. Saps un nom nou?
2: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 d'avui, escolteu el matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara, d'un moment a l'altre, està prevista una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu, cada matí, volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Cal Cisteller de Navàs, i us vull recomanar L'escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
2: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
6: Els sons del matí.
7: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
8: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
9: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
10: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
11: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
12: Pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Sílvia Solanes. Concebut.
13: Participi de concebre, vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió o fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijóo per una nova llei que efectes administratius un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir ajudes o beneficis de forma anticipada.
2: Simultaneïtat.
13: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
2: Passaport.
13: Llicència per escrit que es dona a algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
2: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
14: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
2: 4%.
14: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid. A la trobada, també va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut pel període 27-29.
2: 100.
14: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització de l'activitat i en la formació i la professionalització dels venedors.
2: I després de les xifres, després de les paraules, les imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, un carrer totalment blindat, amb tanques per tot arreu, a les quals només es pot accedir per una petita escletxa que està custodiada per dos policies.
15: Encara Turquia, ciutat blindada per la cimera de l'OTAN que arrenca avui, a les reunions, a les discussions, es girarà sobretot al voltant de la inversió en defensa. Les hores prèvies, però, han estat marcades per les protestes d'estudiants o d'activistes. En una operació d'ahir, 200 detinguts, la meitat en presó preventiva sense fiança, investigats per terrorisme. A la ciutat han quedat prohibits tots els actes públics.
2: A la segona imatge del dia, Donald Trump, al despatx Oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
15: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
2: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
16: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja al Baix Empordà, és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i, de fet, és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció amb aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut depositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
2: I això és veritat o és fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'exposició internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, perquè li interessi, només es vendrà a la Xina.
2: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
21: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
22: Vaja, Carles.
21: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
22: I tu què li vas dir?
21: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
24: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
25: Troba el teu lloc amb Parklink.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
13: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
2: Tot això mentre continuen actius, molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers. Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
28: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
2: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
13: També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
2: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre.
28: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
2: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
13: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
2: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
28: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
29: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que doncs, adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps, però de poca precipitació i que, per tant, doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
2: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
0: Bon dia, doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. De retruc, aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Trinitat, i des d'Horta, també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, en sentit Nus de la Trinitat, i a la C31 a Badalona, cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
2: Gràcies, Claudi. Fins ara.
0: Fins ara.
2: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
1: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora força col·lapsa l'entorn del nus de la Trinitat per un accident a la C58 a Ripollet que talla un carril i provoca cua des del nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la C31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Nit intensa per als bombers que han treballat simultàniament en 3 incendis importants. Comencem el dia amb bones notícies al foc de l'Anoia, on han aixecat el confinament als diferents municipis afectats. També continuen treballant el de Sant Manat, al Vallès Occidental, i el tercer artesà de Segre, la Noguera, que ja està controlat. També continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida a la precaució és constant, vistes les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu. S'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí, està estabilitzat des d'ahir a la tarda. El foc desuneja l'Alt Palància amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Altres qüestions. El jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió.

0: que ve també donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. Primeres alertes de brots de malalties a Veneçuela a la zona del doble terratrèmol. En concret, es tracta de xarampió i el tètanus, però també de les evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisionals d'aquest sisme se situa ara en les 3.500 persones mortes. I només un de cada quatre mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogacar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per territori català, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard. Avui, quarta etapa entre Carcassona i Foix.
0: I ens queda el titular del temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual, també. L'onada de calor es reforça i es generalitza, sobretot a tot l'interior i especialment al terç oest del país. Sol amb marinades actives a partir del migdia i algunes nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimarts 7 de juliol, ho fem molt pendents d'aquests incendis que ara mateix continuen actius al nostre país. Els bombers han treballat intensament durant tota la matinada en els focs forestals simultanis que cremen a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 incendis importants, una a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, una altra a Sant Manat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats, i un tercer, Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. Recordar que en el cas de Carme, a l'Anoia, aquest confinament s'ha aixecat fa molt poca estona i també estem pendents d'una compareixença dels bombers que estava prevista a pocs minuts per arribar a les 8 del matí, per tant, serà relativament imminent per, precisament, donar l'última hora sobre tots aquests focs. És una compareixença que pràcticament està a punt de començar, tan bon punt ho faci i anirem en directe. Recordar que el govern ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i ha demanat extremar, sobretot, molt la prudència. Aquest matí, com us dèiem, també hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb els consellers de Presidència, d'Interior, de Territori i d'Agricultura, també amb representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. El govern també ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer seguiment d'aquests focs, precisament. Després també hi passarem. Mentrestant, fem un repàs dels incendis que ara mateix hi ha actius. Com us dèiem, parlem primer del de l'Anoia. Una cinquantena de dotacions terrestres han treballat durant tota la nit en aquest foc declarat a la Pobla de Claramunt. Ahir a la tarda, fa només uns minuts, s'ha aixecat, com us dèiem, tot el confinament per aquest foc que ha afectat una zona industrial i també alguns habitatges. Pel que fa al de Sant Manat, el Vallès Occidental continua descontrolat, ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballa en aquesta hora una cinquantena de mitjans terrestres, també de la mateixa manera que ho fan a l'Anoia, i ara al matí s'hi han sumat també ja els mitjans aeris. El tercer, declarat Artesa de Segre a la Noguera, ahir es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard perquè havia començat en una zona alta, fet que va reduir el potencial d'aquestes hectàrees. Recordar també que els bombers treballen en aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. No saben quan el podran donar controlat. La intenció era fer-ho durant la jornada d'ahir, però el fet de que es declaressin altres incendis el que va provocar és que alguns efectius s'haguessin de desplaçar per altres zones del territori i això finalment ha acabat alentint aquestes tasques. Han perdut alguns efectius per la resta de focs simultanis i això alenteix aquestes tasques d'extinció. Més enllà d'això, i fent temps encara perquè comenci aquesta compareixença, estem veient a David Borrell, inspector en cap dels bombers, ja a punt d'atendre els mitjans. Diguem que està esperant que els mitjans gràfics acabin de col·locar les càmeres. Recordar que també estem molt pendents de tot el que passa a la Catalunya Nord. Continua cremant fora de control aquest incendi que des d'aquest cap de setmana afecta aquest territori. El foc, en aquest cas, ja cremat, és el més extens del que estem parlant, unes 5.000

0: hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. També tenim un punt haguem escoltat la darrera hora dels bombers. Passarem pel País Valencià. Ja en parlàvem ahir a la tarda. Es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Valencià, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi ha treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar tota aquesta zona.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis.
0: I ara sí que podem marxar cap a Cerdanyola del Vallès. Sentim David Borrell, inspector en cap dels bombers.
4: Vam començar la nit que manteníem actius dos incendis, un al Vallès, a Sentmenat, i l'altre a la Noia, a l'incendi de Carme. Tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de la Noia el donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre. L'incendi de Sentmenat encara no el podem donar per estabilitzat. Ha mantingut, diguéssim, certa activitat doncs, de diverses fumaroles, diversa activitat, diguéssim, a dins del perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
5: Les persones que continuen confinades, quantes persones estarien pagant, aquests de les Garrigues?
4: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris i per tant doncs, que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixin un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
5: Hi ha efectius suficients com per poder fer front a aquest perill que
4: Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt, doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi està a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta. Sí, hi ha hagut dues seccions de la UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Sí. Gràcies.
0: Doncs fins aquí les explicacions de David Borrell, inspector en cap dels bombers, atès als mitjans per informar de la darrera hora d'aquests incendis, especialment els que més preocupaven ahir a la nit i a primera hora del dematí, el de Sant Manat, el Vallès Occidental i l'Anoia. A Carme acaba d'explicar que precisament pel que fa al de Carme, l'Anoia quedarà aquest matí, o de fet ha quedat estabilitzat. S'ha aixecat el confinament excepte en una urbanització, les Garrigues, la resta de zones afectades s'ha aixecat aquest confinament. El que més preocupa aquesta hora és Sant Manat, encara no estabilitzat en aquest cas. Alguns flancs sí, però encara té un perímetre irregular i preocupa especialment aquesta arribada de la marinada. També crides a la prudència. Avui tornarà a haver-hi temperatures molt altes, un risc molt alt d'incendis i, per tant, preocupa que aquesta simultaneïtat de focs no es torni a produir. Recordar també que pel que fa al tercer foc, Artesa de Segre, la Noguera, aquest ja està controlat i que també continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida, com us dèiem, a la precaució és constant. Us anirem informant al llarg d'aquest matí. A dos quarts tornem a fer un repàs a tots aquests focs. Ara anem a altres qüestions. El primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres, als transports públics. Saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs segueix la complicació a l'entorn del nus de la Trinitat a aquesta hora per dos accidents que hi ha hagut a la C-58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Ara ja s'han obert tots els carrils, però hi ha cua encara des del nus de la Trinitat. S'ha obert el carril Busbao per tots els vehicles excepte els camions per facilitar la sortida de vehicles. De retruc d'aquests accidents hi ha aturades en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta a la Ronda Litoral des de Santa Adrià i també la C-31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral. Transport públic, els ferrocarrils de la Generalitat, recordem que les línies R6 i R60 no funcionen, entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona. Hi ha un bus directe de Piera a Igualada per indicació dels bombers. S'ofereix aquest autobús directe. Rodalies, després de la incidència d'ahir a la R3, ja resolta, avui sí, els trens ja circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
7: Continuem sota els efectes d'aquesta onada de calor segon dia, que tindrem temperatures superiors als 40 a l'interior del país. Ahir es va arribar als 42 a Vinebre. Avui podria haver-hi fàcilment algun valor que arribi als 43. Sobretot, insistim, en aquesta àrea, que és on hi ha els avisos més importants de calor intensa, d'onada de calor, Ponent, Pla de Lleida, comarques de Lleida en general, també Terres de l'Ebre. I en general els avisos també van estenent per tot l'interior del país. Es van generalitzant. De fet, demà tindrem una situació d'avisos gairebé generals i a l'interior, en moltes comarques, estem parlant de risc molt alt de superar clarament els llindars habituals d'onada de calor. De fet, demà podria haver-hi fins i tot alguna xifra que arribi als 44. Una de calor que, a més, serà persistent. Pot afluixar un palet, i ho notarem gairebé gens, però no tindrem aquests valors de temperatura tan alts, entre divendres i dissabte, aproximadament, i pendents de la setmana que ve, perquè ja avancem que la onada de calor es podria tornar a intensificar notablement. Per tant, de moment, molta paciència, i pendents d'aquests valors de temperatura, mantenir les precaucions habituals, de les hores de màxima exposició solar, hidratar-se, i evitar doncs, aquestes elevades temperatures que ens han d'acompanyar aquests propers dies. Tot plegat tancat amb sol, amb aquestes marinades una mica actives, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda, vespre, i sempre més intenses al prelitoral central. I avui, possibilitat d'alguna nuvolada, que creixi amb la mateixa calor, al Prepineu, sense descartar algun petit duixat.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Víctor Fernández, alias
11: El Pajarito.
12: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
13: És una superació, està aquí.
12: Ni per diners.
14: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
12: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
15: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
16: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
17: Sí, estic molt content amb mi mateix.
12: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, anem ara per altres qüestions. La justícia impedeix Begoña Gómez acompanyar Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, que comença de fet avui. El substitut del jutge Juan Carlos Peinado, mentre fa vacances, ha denegat el permís a Gómez per anar a Turquia, però ha acceptat, en canvi, que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. El mes passat, Peinador va retirar, recordem, el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici per suposats delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis i malversació de diners públics. Després de l'estada a Londres, Begoña Gómez haurà de retornar el passaport a la justícia. Parlant d'aquesta cimera de l'OTAN, el líder Mark Rutte d'aquest organisme dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del producte interior brut en defensa de cara al 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que arrenca avui a Turquia. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
19: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Mark Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
20: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
19: Des d'encara, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio. I diu que gràcies a la pressió de Trump, els aliats europeus estan gastant més en defensa. Rutte espera que en aquesta cimera de Turquia tots els països detallin com pensen destinar-hi el 5% del PIB.
0: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a finals de mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius és diputat de Junts.
21: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
0: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
22: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
23: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: A tot això, avui el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els comptes generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat quan arribi el Congrés. Àngels Lafuente.
4: El ministre Arcadi Espanya ha assegurat que està disposat a negociar amb tots els grups parlamentaris per aprovar l'objectiu de dèficit del 0,1% per a totes les comunitats quan es voti al Congrés, i ho defensa.
5: L'objectiu de dèficit serà del 0,1% en 2027, 28 i 29 per a les comunitats autònomes. Esto significa que las comunidades autónomas no tendrán que hacer ningún esfuerzo para reducir el déficit en todo el periodo.
4: Junts ja va tombar l'any passat aquest mateix objectiu de dèficit, un no que pensa repetir si, com està previst, el govern manté el límit dels números vermells per a les comunitats en el 0,1% del PIB. Amb aquest escenari, els pressupostos per l'any que ve estan condemnats al fracàs.
0: I a Veneçuela, l'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però preocupa molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació d'aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
6: Som a l'hospital de campanya que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
11: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta qué estaba pasando, como tal.
24: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
6: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
25: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escuchan escucharon a nosotros, de verdad se hayan acordado todo lo que nosotros les hemos enseñado. Porque les enseñamos todo, cómo meterse abajo de la mesa, cuánto tiempo tienen que esperar.
6: I a la zona zero, el doctor Martín Solimán adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
26: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
6: I després hi ha els nens, com la Naomi.
27: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
6: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
28: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat, a l'estrès, la tristesa, la ràbia...
6: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
0: Esport. Eudal Serra, molt bon dia.
29: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, al temps afegit després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos a la segunda parte.
30: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
29: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
31: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
29: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10.
1: 3CAT Info.
29: Encara en futbol, per a la Lliga de Primera, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanquiblaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. I al Tour de França, Tadej Pogacar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits han arribat plegats al final de l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid en l'esprint final.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
3: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
29: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, sí, molt content. Al final, avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
29: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
1: 3CAT Info.
29: I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
8: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
29: Mentrestant, el Kitsanas Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongueda, de 25 anys i 2'11 d'alçada, signa per una temporada, i del Manresa arriba a la sisa joventut l'alè Àlex Reyes, que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, connectem amb el nostre equip viari, Cop d'Ull a Carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un accident genera retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Precaució en aquest punt. Encara circulació molt complicada també a l'entorn del Nus de la Trinitat per dos accidents ja retirats a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha cua des del Nus de la Trinitat. Com a conseqüència d'aquests accidents hi ha aturades, sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i també a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
1: Repàs al més destacat. Estabilitzat l'incendi de Carme a la Noia, s'ha aixecat el confinament als municipis de la zona i només es manté a una urbanització dins del perímetre del foc. En el cas del foc de Sant Manat, preocupa que l'entrada de marinada durant el dia pugui fer créixer aquest incendi, especialment pel flanc dret. Això és el que ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell. Fa molt poca estona hem pogut seguir en directe i ha insistit en la complexitat que suposa la lluita contra el foc en casos de simultaneïtat d'incendis. També ha fet una crida a la prudència avui davant també les altes temperatures que ens esperen. A banda de tornar a repassar l'evolució dels focs des d'ara i fins les 9, també us explicarem que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París anuncia aquest migdia si confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 anys d'inhabilitació. També us parlarem del pla que el govern espanyol prepara per millorar el rendiment de les collites i reduir la dependència de la importació de fertilitzants. També del projecte que engega avui el govern per crear un núvol a l'estil del que ofereixen grans companyies com Google i Microsoft per guanyar seguretat a la protecció de dades. I també ens farem ressò de l'ensurt d'ahir en una residència de gent gran a Balaguer quan un porc senglar va entrar a les instal·lacions i va acabar ferint una treballadora. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final.
3: Tot això després de superar Portugal als vuitens de final per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.
1: I ara fèiem referència al temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual. L'onada de calor es reforça avui, es generalitza, sobretot a l'interior i especialment al terç oest. Sol amb marinades actives a partir del migdia i alguna nuvolada al Pirineu. Passen 3 minuts de 2:15. Estabilitzat l'incendi de la Noia, on aquest matí ja s'ha aixecat el confinament de totes les poblacions, menys a la urbanització de les Garrigues, que es troba dins el perímetre del foc. En canvi, l'incendi de Sant Manat, al Vallès Oriental, continua actiu, ho explica l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
4: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
1: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sant Manat reprodueixi el devastador incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures s'enfilaran encara més que ahir.
4: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
1: El govern també ha activat avui un centre de comandament únic a Bellaterra per fer seguiment de tots aquests focs. Doncs anem-hi ara a tots aquests focs i tenim companys desplaçats. Comencem per la Pobla de Claramunt, estabilitzat, com us dèiem, aquest foc, i treballen una cinquantena de dotacions dels bombers a aquesta hora. Fa només uns minuts s'ha aixecat gran part del confinament per un foc que va afectar ahir una zona industrial i també alguns habitatges. Queda només confinada la urbanització de les Garrigues. Allà hi tenim en Marc Jurado.
5: S'acaba d'aixecar el confinament a tots els municipis afectats pel foc de
0: l'Anoia, un foc que continua actiu, per bé que s'és molt més optimista que no pas ahir a la nit. Més enllà de les moltes fumarades, encara hi ha alguns llocs amb foc. Ho hem pogut comprovar in situ l'equip d'aquesta emissora desplaçat a la zona. No són grans llengües de foc, almenys el que hem pogut veure, però sí flames repartides que encara cremen troncs i copes d'arbres. Sabem que durant la nit s'ha consolidat el treball dels bombers al flanc dret i al cap, i encara queden aquí una cinquantena de vehicles dels bombers. Uns vehicles als que ara, quan s'ha fet clar, ja han incorporat els mitjans aeris. Un foc, recordem-ho, que ha obligat a confinar durant unes quantes hores els habitants de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. Ara, però, com podeu sentir de fons, ja s'han enviat els missatges en els quals s'ha informat a la població que poden tornar a circular pel carrer.
1: Pel que fa a l'incendi de Sentmenat, el Vallès Occidental continua descontrolat. Ha cremat ja almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen 56 mitjans terrestres, i ara al matí s'hi sumaran els aeris. Preocupa el flanc dret d'aquest incendi, molt a prop del Parc Natural de Sant Llorenç Savall, que ja es va cremar en un incendi anterior. Anem fins a Sentmenat, Cristian Roldán.
5: La nit ha estat complicada i intensa aquí a Sentmenat. 56 dotacions de bombers han treballat en aquesta àrea sense aturador i han aconseguit que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores, però les flames segueixen actives. A més, amb la sortida del foc ja s'activen les dotacions aèries i això hauria d'afavorir que la situació millorés. L'objectiu dels bombers és controlar l'incendi com abans millor, tenint en compte que a mesura que avança el dia les temperatures pujaran i estem immersos en aquesta nova onada de calor. Tot i això, els 7.000 veïns de les urbanitzacions de la zona segueixen confinats i, de moment, des de Protecció Civil, esperen veure com avancen les tasques d'extinció del foc abans d'aixecar les restriccions de mobilitat. El regidor de Medi Natural de Sentmenat, Francesc Cadafalch, ens explica que el foc es va iniciar per la combustió d'una excavadora que estava aturada.
6: No és una màquina que segava, ha sigut una màquina que estava aturada en un camp i encara no sabem encara en quines han sigut les causes, però s'ha encès. S'ha encès la màquina i allò ha fet que el foc pugés amunt. I serà mentida, com us deia, que lo ràpid que va el pujar el foc.
5: Segons les últimes dades d'agents rurals, les flames han cremat 90 hectàrees, majoritàriament de massa forestal.
1: Doncs aquests incendis, els de Carme l'Anoia i els de Sentmenat, són els que preocupen ara mateix més, o els que hi han de dedicar més efectius, però n'hi va haver d'altres durant la jornada d'ahir, on encara s'hi treballa. Artesa de Segre, la Noguera, ahir, recordem, es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, al Coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard, perquè havia començat en una zona alta, fet que va reduir el potencial d'hectàrees. Anem cap a Lleida. Noelia Casellas.
7: El foc va començar a les 4 i sobre les 9 ja es va poder donar per controlat. La zona on va començar el Coll de Comiols és un punt que preocupa els bombers, com explica el cap del cos a Lleida, Joan Josep Bellostes.
8: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar.
7: L'incendi va començar per un accident de cega, però al ser a la part més alta del coll, el potencial d'hectàrees va ser de 500. Si no, hagués estat molt superior.
1: I ara anem cap a l'incendi de les Gavarres. En aquest cas, els bombers que treballen en l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat. Han perdut alguns efectius per la resta de focs simultanis. Això alenteix aquestes tasques d'extinció. A la Bisbal hi tenim en Fèlix Martín.
9: La urbanització Mas Ambròs de Calonge, la sortida del poble en direcció a Romanyà, és una de les més afectades per aquest incendi. Hem enfilat a primera hora muntanya amunt fins a les últimes cases. Abans no comenci, doncs, tota la zona calcinada d'aquestes muntanyes de les Gavarres. Terra cremada, olor de socarrim, arbres també mig calcinats, mig no, i en la part que veiem exterior d'un dipòsit d'aigua, un llençol penjat escrit al mig en vermell, gràcies, en lletres majúscules i un cor vermell. I és que aquí van passar molta por, sobretot divendres i dissabte, i la feina dels bombers va ser intensa. Ara sembla a aquesta hora tot tranquil. En un lateral del camí de terra que puja muntanya amunt hi veiem també dos cartells que alerten del risc d'incendi i que recorden la prohibició d'accés a tota la zona de les Gavarres. Tot i això, de cara als veïns afectats, el cap de l'operatiu dels bombers de Girona, Ferran García, deixava clar que encara no es pot accedir a la zona afectada.
10: Fa greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos, podent acompanyar a les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això, i més veient com estan respirant els altres incendis.
9: Aquest és el cinquè dia de feina al Baix Empordà i amb l'objectiu prioritari d'eliminar totes les zones calentes, que no hi hagi cap risc evident de revifada i que aquest foc de les Gavarres finalment es pugui donar per controlat. Ahir no va ser possible, van reaparèixer alguns focus nous. Hi ha més, menys efectius sobre el terreny, perquè una part es van desplaçar cap als altres incendis actius a Catalunya. Tot això, hi han estat tota la nit treballant uns 150 efectius dels bombers.
1: I el que continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
11: Aquesta nit el foc de la Catalunya del Nord no ha avançat. Es manté el balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen que amb les condicions meteorològiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo a les pròximes hores.
12: Esperem estabilitzar-lo el més aviat possible, però no crec pas que ho aconseguim avui amb aquestes condicions meteorològiques, que són calcades a les d'ahir o que van provocant reactivacions molt importants al perímetre del foc.
11: Aquesta nit els bombers els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat al massís. La confiança està posada en la feina que hi puguin fer els 8 hidroavions de reforç que avui s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar l'incendi, un incendi que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè ahir es van haver d'evacuar els 2.000 veïns del poble de Vinçà. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen en demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
1: I acabarem al País Valencià, on ahir a la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi ha treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar la zona. Sogorb, Pepa Ferrer.
13: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials.
14: 3CAT Info.
1: Més qüestions, us ho destacàvem en els titulars. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts, recordem, i es destina sobretot a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria els que opten per fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet al matí de Catalunya Ràdio que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar, altres per l'oferta, mentre que des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, ho atribueix al format.
15: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
16: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat han de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
16: Hauria d'estar el màster de professorat, hauria d'estar també el grau, encara més del que està ara.
15: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa i semblava que volien revertir una mica aquesta situació, però de moment és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
1: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades. I ara canviem de qüestió i marxem cap a França. Marine Le Pen sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. La líder d'extrema dreta sabrà aquest migdia si el Tribunal d'Apel·lació de París confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas del mal ús de diners del Parlament Europeu. París, Isabel Galí.
17: Presentarà l'extrema dreta francesa el 2027 una candidatura a les presidencials sense el cognom Le Pen. La incògnita es resoldrà aquest dimarts i la probabilitat que això passi és alta, perquè els analistes consideren improbable que el tribunal absolgui Marine Le Pen en apel·lació. Pel politòleg Benjamin Morel, la clau serà si la inhabilitació política contra ella es manté o no.
18: Si la pena d'inelegibilitat és superior a 2 anys, per ella serà impossible presentar-se el 2027. I això vol dir que Jordan Bardella serà probablement el candidat del reagrupament nacional.
17: Però Marine Le Pen ha dit repetidament que voldria fer campanya per les presidencials havent complert la condemna sencera, sense braçalet electrònic. Si el tribunal li rebaixa la pena de presó i la inhabilitació, podria donar-se el cas que el 31 de març de l'any que ve ja pogués ser candidata i que, tot i això, ella decideixi que no vol concórrer. Sigui ella o Jordan Bardella, les enquestes els donen sempre guanyadors en primera volta. Per al segon torn i amb els candidats per definir, els sondejos encara són poc fiables.
1: Passa gairebé un minut a 9:15. Moment d'aturar-nos i connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, un accident genera retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Precaució en aquest punt. Encara circulació complicada a l'entorn del nus de la Trinitat a Barcelona per 2 accidents ja retirats a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha retencions des del nus de la Trinitat com a conseqüència. Aturades encara en sentit Trinitat a la B20 a Santa Coloma, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i també a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, recordem que les línies R6 i R60 no funcionen entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona. Hi ha servei alternatiu en bus que fa parada a totes les estacions. A Rodalies, després de la incidència d'ahir, a la R3 ja resolta, avui sí, els trens circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
14: El temps.
1: Jofre Genué.
19: Les temperatures aquesta matinada han pujat un grauet més, amb més valors pròxims als 20 graus també a l'interior, 19 a Manresa, Girona, 22 a Lleida, fins i tot, valors tropicals, al Segrià, 23 a Batea, a la costa no cal dir, cada cop més pròxims als valors, als 23-24, encara, però, alguns valors de 21 a Tortosa, a Amposta, i els valors més alts a la costa central, Barcelona, 26, tot i que ahir al barri del Raval arribaven gairebé els 28, per tant ha baixat un palet, o també s'ha notat la tramuntana que ha fuixat completament a la zona de l'Alt Empordà, i si ahir no es baixava gairebé dels 29 a Portbou, avui la mínima sud de 26, són els dos únics sectors on ha baixat una mica la temperatura. El valor més baix, doncs, un cop més cap a Cerdanya, amb aquests 9 graus a Ger. Avui pendents un altre cop del termòmetre, segon dia d'onada de calor, que ens ha de dur temperatures de 38 a 40 graus a moltes poblacions de l'interior, i més de 40, sobretot al terç oest del país, que és on hi ha els avisos més importants d'aquesta onada de calor per la jornada d'avui. De fet, si ahir es va arribar als 42 a Vinebre, avui no descartem alguna xifra puntual que arribi als 43. I, de fet, demà encara podria haver-hi alguna xifra superior a aquests 43 a les zones més càlides, perquè demà encara la temperatura puja més i es generalitzen més els avisos d'una onada de calor que pot ser força persistent, tot i que fluixi potser un pèl entre divendres i dissabte, com haurem d'anar veient, encara es podria reforçar més de cara a la setmana que ve.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
14: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9. Continuem. Espanya prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de les collites i per reduir la dependència de la importació d'adobs per a l'agricultura. El conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit un 30% els fertilitzants en aquest últim any. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola hauria d'evitar que els preus del menjar es disparin.
3: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
1: L'anunci coincideix amb la publicació de les ajudes per a la compra de fertilitzants que repartiran més de 600 milions d'euros a gairebé mig milió d'agricultors. El pla estatal estarà llest abans del març de l'any que ve. I guanyar seguretat a la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics és la finalitat principal del núvol que impulsa la Generalitat. A l'estil del que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, la principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. El govern aprovarà avui la licitació del concurs públic per tirar endavant aquest projecte. Joan Garcia.
21: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
22: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
21: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat, que és el full de ruta que també aprovarà avui el govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
1: Per cert, que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors, la meitat són de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. El gegant tecnològic assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial estan disparant els acomiadaments en el sector. Ara us parlem d'un ensurt que hi va haver ahir en una residència de gent gran a Balaguer. Un porc senglar va entrar a l'edifici i va ferir una treballadora. Els bombers van poder aïllar l'animal i un cop sedat el van poder retirar del centre. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
23: Bon dia, el senglar va entrar als baixos de les instal·lacions a quarts de vuit quan només hi havia una treballadora que estava netejant l'espai. L'animal va impactar primer contra una porta de vidre que es va trencar i després van vestir la dona que va quedar ferida lleu a la cama, segons han explicat des de la direcció de la residència. Els bombers van poder confinar l'animal i els agents rurals el van sedar i retirar poc després. Posteriorment es va haver de desinfectar tota la zona perquè havien quedat restes de sang de l'animal ferit per l'impacte amb la porta. La residència és al centre de la capital de la Noguera.
1: I ara cultura.
24: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que val, quin és el preu, que hi ha un nom...
1: Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea en el marc del Festival Grec fins al 2 d'agost. Ens ho explica la Marta Vivas.
25: Els llibres no són murals ni murals, simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que el va considerar immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on l'actriu fa tots els papers de l'auca.
26: Oscar Wilde explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
25: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç, on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i una especial menció al quintet de cor corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida sinó en l'espectador, l'ovació de la platea Àngels Guanyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
1: I encara una darrera qüestió abans dels esports. Eufòria no és un plagi d'Operació Triunfo. És el que diu l'Audiència de Barcelona, que rebutja la demanda de Josep Maria Mainat, que va tirar endavant amb el seu soci Toni Cruz, que va morir. El tribunal constata que va diferències substancials en els dos formats i recorda que els productors van rebutjar demandes per propietat intel·lectual similars entre concursos musicals en contra seva. És el cas de Tusique Vales, acusat de plagi pels responsables de Got Talent. Aleshores, Mainat i Cruz van dir que pensar que els programes amb càsting de selecció de cantants, eliminació setmanal de concursants i seguiment dels assajos portaria a infinites querelles a cadenes i productores d'aquest format. Una reflexió que ara fa seva l'Audiència de Barcelona per parlar de programes diferents. A més, els jutges constaten que hi ha diferències substancials. Consideren que OT es combina el concurs musical amb el reality, cosa que no passa a Eufòria. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
14: Esports.
1: Audal Serra, molt bon dia.
0: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, al temps afegit, després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que, com Merino, havien entrat tots dos al segon temps.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
0: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el també català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
5: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
0: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10.
14: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, però la Lliga de Primera, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. El Tour de França, Tadej Pogacar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la general amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits han arribat plegats a la final de l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové ha estat el més ràpid en l'esprint final.
6: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
7: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
6: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
0: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
8: Sí, sí, molt content al final. Avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres de recorregut entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
14: 3Cat Info.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3Cat Info, el Barça retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana per fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
9: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Mentrestant, el Kitsanàs Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana, Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada, on Genda firma per una temporada. I del Manresa arriba a la sisa joventut l'alè Àlex Reyes, que ahir es van convertir en el primer fitxatge verd i negre de cara a la temporada que ve. Àlex Reyes firma per la penya per dues temporades, amb una tercera temporada com a opcional.

0: Les 9 en punt del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimarts, és 7 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Oberta. Ara mateix 28 graus de temperatura, fa calor i més que en farà. Aquesta segona onada de calor que segueix, diem-ho així, literalment fent-nos la guitza, quan encara no estem ni en el temps canicular, en el que entrarem ja de ple a partir del dimecres de la setmana que ve. En aquest sentit, Protecció Civil manté en fase d'alerta amb aquest pla Procicat per aquesta onada de calor. I el pitjor de tot plegat, els incendis. Ahir a la tarda, 3 nous incendis a Catalunya que fan que s'estiguin visquent hores d'ara moments molt complicats, extremadament complicats, tal i com va afirmar la consellera Núria Parlon. Els incendis de la Bisbal, de l'Empordà i de la Catalunya Nord. Ahir a la tarda, 3 nous focs a Sant Manat, a Carme, ben a prop d'aquí, i Artesa de Segre, en el cas de l'incendi que ens toca més de prop, el de Carme, a la comarca de l'Anoia, ha obligat a confinar prop de 33.000 persones, però les darreres informacions apunten a que aquest incendi a l'Anoia està ja estabilitzat. En parlem tot just quan fem el repàs dels principals titulars dels diaris, avui que és 7 de juliol, i que hem de començar, òbviament, felicitant a tots els fermins que avui celebren el seu sant. És festa grossa a Pamplona, que s'allargarà durant una setmana i que va començar ahir amb el tradicional xupinazo. Aquí, a casa nostra, com els hem anat comentant aquests dies, demà passat coneixerem la nova imatge de la nostra festa major, la d'aquest 2026, que es presenta a 8:45 a la plaça de l'Ajuntament, tot just davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

de voluntats anticipades. Què és i com el podem fer enregistrar? Una xerrada que començarà a les 12 del migdia i que anirà a càrrec d'Helena Mestre i de Núria Regojo, totes dues de l'associació Dret a Morir Dignament. De cara a demà, dimecres, els ho vàrem apuntar ahir. Comencen ja les activitats del Sitges Estiu d'aquest 2026. A partir de les 8 del vespre, al Racó de la Calma, demà, aquest recital de cant que protagonitzaran la soprano Keti Gorgotze, acompanyat al piano per Manuel Ruiz. El preu del concert és de 15 euros i trobaran tota la informació i també la possibilitat d'adquirir les entrades de forma anticipada a través del web Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Demà, que també comencem aquest cicle de cinema a la platja, la primera de les projeccions a la platja de la Fregata a partir de 9:45 de la nit. Es tracta de la pel·lícula Molt lluny. Abans, però, es projectaran dos curts, un que es diu Dits d'or, de Filmets, i La gent normal, de Nou Talent. L'entrada és totalment lliure, per tant, a la platja de la Fregata, demà s'enceta aquest cicle de cinema a partir de 9:45 amb la projecció de la pel·lícula Molt lluny.

Els ho apuntàvem ara fa uns moments, aquest dijous, a partir de 8:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta la imatge de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026. Es presentaran la imatge i el cartell de Sant Bartomeu i Santa Tecla d'aquest 2026. La cita, com els dèiem, aquest dijous, a partir de 8:45, a la plaça de l'Ajuntament.

En parlàvem ahir amb la presidenta de l'Associació del Càncer de Sitges, amb la Fina Fontanet, però els ho tornem a recordar, perquè aquest proper divendres, a partir de les 9 de la nit a l'hotel Sunway, s'hi celebra aquesta gala solidària contra el càncer. El preu és de 60 euros. La reserva d'etiquets la poden fer a Fotos Gasó, al cap de la vila número 7. I poden fer també un Bizum. Hi ha un telèfon mòbil que és el 649-4454-11. 649-4454-11. A l'hotel Sunway, com els dèiem, aquest proper divendres a partir de les 9, gala solidària contra el càncer.

I la música, com no, també protagonista al llarg d'aquests propers dies. Un nou concert del Festival de Guitarra de la Mediterrània programat per aquest proper divendres. A partir de les 9 de la nit, a l'Ermita de Sant Sebastià, el concert de guitarra que oferirà Marc Segura en aquest tribut a Paco de Lucía. Els preus de les entrades, 20 euros o 30 euros en el cas de l'entrada VIP que permet situar-se a les primeres files. El tribut a Paco de Lucía, de la mà del guitarrista Marc Segura. Un nou concert programat per aquest divendres a partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià.

I una altra de les propostes per aquest sitx estiu del 2026. Al Palau Manisel, aquest proper dissabte, a partir de les 5 de la tarda, s'hi farà el que es diu un passeig d'aromes amb vins i cava, a càrrec d'Irene Gisbert, que és perfumista, i de la sommelier Mercè Sumarroca. El preu d'aquesta activitat és de 29 euros. Tota la informació i els tiquets que es poden adquirir a través del web dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat, o, si volen i ho prefereixen, a través de la recepció dels museus. Al Palau Manisel, passeig d'aromes amb vins i cava, el sitx estiu d'aquest 2026, dissabte, a partir de les 5 de la tarda. I la nostra recomanació d'avui en forma d'exposició, la que encara poden veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Es tracta d'aquesta mostra commemorativa del 90è aniversari de la biblioteca, que reuneix fragments dels diaris de les primeres bibliotecàries fins als anys 80, més o menys, i missatges també de felicitació dels usuaris i usuàries. L'exposició es diu El que queda escrit, no

Avui dimarts, recordem, no hi ha cinema al Prado, la farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia de la Bòbila, a la carretera Sant Pere de Ribes, número 42. I què tenim per avui, després del repàs dels titulars dels diaris que farem amb la Carola Fernández i en Joan Tutusau, saludarem l'Esteve Ferrer. L'Esteve, com saben, fou ordenat diaca el passat diumenge de mans del bisbe Xavier Gómez en una cerimònia que va tenir lloc a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Com ha viscut tot aquest procés fins a arribar fins aquí? Doncs avui li preguntarem al mateix Esteve Ferrer, que, per cert, aquest proper diumenge, dia 12, a la parròquia, podrà celebrar ja la primera missa com a diaca. És 7 de juliol i, si tot va bé, ens trobem ja en aquesta recta final de les obres del campanar de la parròquia. Després de la visita que vàrem tenir l'oportunitat de fer el passat mes de maig, avui podrem tenir també l'oportunitat de tornar a parlar amb l'arquitecte, amb el senyor Jaume Trullà. I avui que recuperarem una conversa carregada de bons records, els records futbolístics del que fou aquell històric ascens a nacional del juvenil de l'Alanca Subur l'any 86, ara que han passat ja, per tant, 40 anys, d'aquella gran generació de jugadors, d'entre els quals hi destacava un jove anomenat Xavi Escaig, vam poder parlar amb quatre d'ells, amb Cisco Gea, amb Nacho Escobosa, amb Josep Serra i amb Carles Montserrat.

0: Ara mateix a les 9 i 10 minuts del matí tenim aquí ja la Carola. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes?
1: Doncs avui és dimarts, ahir va ser dilluns, i els dilluns arriben els acords de la Junta de Govern Local.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
1: I no sempre, però de vegades n'hi ha alguns que val la pena comentar-los i destacar-los. No sempre, dic, perquè de vegades són temes molt administratius que es fan feixucs, però en aquest cas hi ha diversos que tenen un tarannà potser també més social i que afecten més el municipi, així que els comentarem. El primer és que han aprovat inicialment el projecte de reforma del pati interior de l'edifici del patronat. Saben que es va inaugurar recentment, però que la zona del pati, diguem, està de fet inaccessible, no es pot accedir, perquè està tota, queda tota per arreglar. El que es vol és convertir aquell espai sense pavimentar en un àmbit accessible, pavimentat, enjardinat i equipat. La intervenció inclou soleres, rampes accessibles, paviments, una plataforma com a tarima cultural, jardineres, drenatge, rec i il·luminació exterior. Per tant, tot apunta a que amb més d'hora que tard tindrem el jardí o aquest espai, aquest pati del patronat, diguem ja, apte per sortir i poder-lo gaudir. La Junta de Govern Local també ha donat el vistiplau a l'atorgament d'una subvenció de 22.000 euros a la Colla Jove de Castellers de Sitges per aquest foment de l'activitat castellera per l'exercici del 2026. No està mal, 22.000 euros.
0: La Jove de Sitges, que, faig parèntesi, sí, ja va actuar aquest passat dissabte a Ribes en el marc de la Festa Major. Tenen reptes interessants, com els castells de buit i els aixecats per sota, tal i com la mateixa colla va confirmar a través de les seves xarxes socials. La propera actuació serà aquest proper dissabte al barri del Serrallo a Tarragona, i si s'ho volen apuntar, el dia 18 aquí a Sitges, al Memorial Pepe Rodríguez, també la clàssica actuació del mes de juliol de la Jove de Sitges. Tanco parèntesi.
1: Molt bé, doncs vinga, més subvencions en aquest cas pel Port de Sitges per la realització dels concerts de mitjanit, que justament estan ara en marxa. Els han atorgat 3.500 euros i s'ha aprovat també la tercera pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Sitges pel servei de transport adaptat i assistit del centre de dia, amb efectes, explicar, retroactius des de l'1 de gener al 31 de desembre del 26. Estem parlant del servei que ofereix a aquells ciutadans que necessiten desplaçament assistit per motius de mobilitat reduïda, per ser atesos a diversos centres especialitzats de dia situats a qualsevol municipi del Garraf o d'altres comarques, i en concret per facilitar l'accés a les persones discapacitades, amb dependència o amb dificultats de mobilitat, als serveis socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració. Per tant, aquests dinerets, diguem, que aniran a tots aquests assumptes. I no tant en matèria de diners, però sí en matèria empresarial, dos apunts més, perquè la Federació Empresarial del Gran Penedès ha realitzat com un gran qüestionari, el panel de clima empresarial, i diuen, això és un qüestionari que envien trimestralment a la trentena de socis que tenen, i ara han tret com les conclusions d'aquesta enquesta, d'aquest qüestionari, que correspon, recordem, al segon trimestre del 2026. Què diu? Doncs la valoració mitjana de la situació dels negocis diu recupera terreny després de diversos trimestres de descens, i gairebé la meitat de les empreses que han participat en el qüestionari asseguren haver experimentat una evolució positiva durant els darrers mesos. Per tant, força positiu les conclusions d'aquest panel de clima. Les empreses participants puntuen la situació actual del seu negoci amb una mitjana de 7,58 sobre 10, no està mal, unes dades que superen el trimestre i fins i tot superen la dada del mateix període de l'any passat. Destaca l'absència de valoracions inferiors al 6, és a dir, se'ls ha preguntat a les empreses què tal estan, si els hi va bé la cosa. Cap d'elles ha puntuat per sota del 6, i la majoria o la mitjana ha estat un 7,58.
0: Estem en un notable.
1: En un notable, sí, en un notable claríssim. La millora més la comparteixen tots els sectors i dimensions empresarials, des de la indústria fins a serveis, per mida també, tant microempreses, és a dir, de menys de 10 treballadors fins a empreses de 10 a 50 treballadors, totes s'han situat per sobre del 7,5, per tant, diguem que totes senten que la qüestió és notable, és a dir, hi ha un bon clima empresarial. I en l'àmbit de l'ocupació, aquest qüestionari el que expliquen les empreses també és que el 63,6% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis, per tant, diguem que no hi ha hagut grans daltabaixos pel que fa a l'ocupació. De cara al tercer trimestre, doncs, les previsions apunten a un escenari de continuïtat, amb una certa prudència, però sí amb estabilitat, tant pel que fa a aquesta sensació empresarial de que la cosa pot anar prou bé, com pel que fa a l'ocupació, perquè la tendència és prou clara. El 84,8% de les empreses espera mantenir la plantilla actual, fet que d'alguna manera sí que t'apunta que no preveuen grans canvis quan, quan la majoria de les empreses pretenen mantenir la plantilla. I en línia també empresarial, el Servei d'Iniciatives Econòmiques, el CIE de la Mancomunicat, ha publicat l'informe amb les dades del mercat del treball a l'Alt Penedès i el Garraf. El titular correspon al mes de juny. El titular és que l'atur al juny ha baixat, impulsat per la millora entre els joves i l'inici de la temporada estival. I pel que fa al Garraf, hauria tancat el mes de juny amb 6.857 persones aturades, una xifra que representa una lleugera reducció respecte al mes anterior i en comparació amb el mateix període de l'any passat també presenta una evolució favorable, per tant també hauria reduït. Això significa que es consolida l'estabilitat del mercat laboral comarcal, les dones continuen sent les que més atur pateixen, 4.049 persones desocupades entre dones, mentre que els homes sumen 2.808 homes. Per tant, taxa d'atur es manté en un 8,66%, aquestes 6.857 persones, amb aquestes diferències, diguem, entre gèneres, també diferències per grups d'edat. El descens més destacat de l'atur es produeix entre els menors de 25 anys, que redueix gairebé un 3%, seguit del col·lectiu d'entre 25 a 34 anys, i en canvi on augmenta lleugerament l'atur és entre les persones entre 35 i 44 anys i de 45 a 54 anys. Per tant, diguem, són augments molt lleugers,
0: del 0,5,
1: del 0,5. Per tant, diguem que la xifra no està mal. Pel que fa a la contractació, també diu l'informe que ha experimentat una evolució positiva durant el mes de juny, amb un total de 3.246 contractes formalitzats, que això també és un increment respecte al mes anterior i també fins i tot un augment interanual, i aquesta contractació continua sent majoritàriament indefinida respecte a la temporalitat. Per tant, bones dades respecte a temes econòmics a la comarca.
0: Doncs amb xifres acabem avui. Carola, gràcies. Fins d'aquí una estona.
1: A tu, fins ara.

Un quart i gairebé 3 minuts de 10 del matí. El nostre viatge musical pels èxits s'atura avui a l'estiu de 1983. Mesos abans, concretament al gener d'aquell mateix any, del 83, Kaja Gugu publicava el que acabaria sent el seu tema més exitós i que es convertiria ràpidament en un número 1 al Regne Unit. La cançó es diu Too Shy, massa tímid.

Els sona aquesta veu? Aquesta banda de pop anglesa amb els Kaja Gugu, que tenien com a cantant a Christopher Hamill, conegut professionalment com a Limahl, que uns anys més tard, el 84, ja va provar sort en solitari. I, de fet, va assolir prou èxit amb el seu The Neverending Story, la cançó principal d'aquella pel·lícula, La història interminable.

recordat avui, per tant, els Caja Gugu i aquest Too Shy, estiu de 1983. En aquest dimarts 7 de juliol, avui que s'escau, com els dèiem, Sant Fermí, Copatró de Navarra, per tant, avui, festa grossa a Pamplona.

0: Sant Fermí. Per tant, festa grossa a Pamplona al llarg d'aquesta propera setmana, avui que també s'escau Sant Ot, Santa Adilberga i Sant Marçal. Avui que celebren anys Ringo Starr, el ex-Beatle, 86 anys, també és l'aniversari el que fa 46 de la patinadora artística nord-americana Michelle Gwan, i també és l'aniversari fa 38 anys l'actor i còmic britànic Jack Whitehall. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1902, s'inaugurava amb el carrer de les Parellades la capella de les Concepcionistes, dissenyada per l'arquitecte Gaietà Buigas i Montrabà, el mateix que va projectar la Font Màgica de Montjuïc. Tal dia com avui de l'any 1907 començàvem a funcionar el cinema de La Palma, un dels primers cinemes de Sitges, obrint la porta, per tant, de la gran pantalla a la vila. I tal dia com avui de l'any 1929 començava la publicació de la Gaseta de Sitges, el setmanari impulsat per Salvador Soler i Forment i adscrit Acció Catalana. L'últim número va sortir el 28 de setembre de 1930. Arreu del món, tal dia com avui de l'any 1865, quatre conspiradors de l'assassinat del president Lincoln eren executats al Fort McNair de Washington, entre ells Mary Surratt, la primera dona executada pel govern federal dels Estats Units. I tal dia com avui de l'any 1981, el president Ronald Reagan anunciava la seva intenció de nominar Sandra Day O'Connor, jutgessa d'apel·lació d'Arizona, com a primera dona de la història al Tribunal Suprem dels Estats Units.
1: Marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
0: Vinga, hi posem com cada dia les notes musicals. El 7 de juliol de 1969, George Harrison va enregistrar la seva nova cançó Here Comes the Sun.

i ho feia amb dos Beatles més, amb Paul McCartney i Ringo Starr. Ho va fer als estudis d'Abbey Road, a Londres. No hi va ser John Lennon, que s'estava recuperant d'un accident de cotxe que havia patit a Escòcia.

De fet, la cançó va tenir molt d'èxit i això que aquell any, el 69, no va ser un bon any per a George Harrison. Fou arrestat per possessió de marihuana, li van treure les amígdales i va sortir per un temps dels Beatles. La cançó, però, la va poder escriure, això sí, mentre es trobava lluny de tots aquests problemes.

Vinga, doncs hem començat per aquest Here Comes the Sun, el 1969. I tal dia com avui, de l'any 1984, amb el setè àlbum d'estudi de Bruce Springsteen, Born in the USA, va començar una ratxa de 7 setmanes al capdamunt de la llista nord-americana Billboard 200. I d'entre tots els temes de l'àlbum hem triat aquest Dancing in the Dark.

aquest àlbum Born in the USA, que també arribaria al número 1 al Regne Unit, Austràlia i Canadà, i entre molts altres territoris, que es convertiria també en el llançament més reeixit de Bruce Springsteen i un dels LPs més venuts del món

0: Bé, no cal que els diem. Ens trobem en aquesta plena segona onada de calor i les temperatures que encara pujaran més els propers dies amb aquest ambient tòrrid que tocarà sostre, sobretot entre demà dimecres i demà passat dijous. S'assoliran i se superaran valors de 40 graus en diversos punts de l'interior i del prelitoral. El Meteocat que estén ja les alertes per calor intensa a tot el país. Per davant, per tant, o per endavant, un dimarts amb calor sufocant. Les previsions que ens arriben com cada dia des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui arriba una massa d'aire càlida que farà pujar la temperatura en conjunt i l'ambient serà molt calorós al centre del dia amb registres de temperatura màxima superiors als 40 graus a la depressió central, a la Vall de l'Ebre i a baix del Prepirineu Occidental i fins i tot superiors als 41 a la Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Per tant, molta precaució. A més, predominarà l'ambient assolellat, tot i que es formarà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu que portarà algun ruixat. Demà encara pujarà més la temperatura i a bona part del país s'esperen valors màxims entre 34 i 39 graus. Fins i tot se superaran els 40 graus a molts punts del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: down.
1: És la veu d'Adam Lambert i aquest tema This Voice. 9 i gairebé 35 minuts del matí, l'última hora dels incendis simultanis a Catalunya. D'aquí uns moments.

0: és que no falla. Darrere d'un incendi hi ha un altre incendi. I ahir a la tarda, com els apuntàvem, tres nous incendis a Catalunya que fan que s'estiguin visquent hores complicades. De fet, ahir Núria Parlon, la consellera Parlon, va dir que són hores extremadament complicades perquè els incendis de la Bisbal, de l'Empordà i de la Catalunya Nord hi hem afegit aquests tres nous focs a Sant Manat, a Carme, aquí a propet, a l'Anoia, i també a Artesa de Segre. Probablement algú de vostès haurà vist una mica de fum i haurà ensumat allò cremat. Joan, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Carola, bon dia.
2: Bon dia.
0: De fet, ens queda propet.
1: Sí,
0: per tant,
1: de fet, que ningú s'esveri, ningú s'espanti, és el fum o les restes del fum de l'incendi que encara està actiu. Jo crec que han dit que ja estava controlat.
0: Està estabilitzat, el de la noia està estabilitzat.
1: Exacte, l'incendi de la Pobla de Claramunt, que ahir, diguem, que bufava cap a Montserrat, però avui doncs el vent ens porta aquest fum cap a nosaltres, i més que cap a nosaltres, cap a Ribes. De fet, hem pujat a dalt a la teulada i ho hem pogut comprovar com, diguem, hi ha com un núvol de fum que va per sobre del Montgròs. I aleshores a nosaltres ens arriba una miqueta, però sobretot és més cap a la banda de Ribes. És a dir, que sobretot ribetans, si senten doncs aquesta pudor de fum, és l'incendi que ja estan lluitant des d'ahir a la tarda els bombers a la zona de l'Anoia.
0: De fet, aquest episodi d'incendis simultanis arreu del país és evident que està tensionant el cos de bombers, no?
2: Vull dir, absolutament, sí.
0: I evidentment això obliga també a demanar suport a d'altres cossos, en aquest cas a l'exèrcit espanyol, entre d'altres.
2: Mira, vull explicar ara, justament per l'E, a Catalunya tenim 2.813 bombers professionals, 1.395 bombers voluntaris, i el que va passar ahir, i és un dels perills el que més temen els bombers, és quan es produeixen focs simultanis. Ahir dilluns van arribar a superar la cinquantena de focs simultanis a Catalunya, molts d'ells estabilitzats, d'altres doncs, més preocupants, com és el de Sant Manat, no? O el de la Noia, tot i que aquest ja està d'alguna manera estabilitzat també. Però clar, el que fa tema als bombers a aquesta simultaneïtat és no arribar a tots, és a dir, al final els recursos són finits, perquè hem donat aquestes xifres de bombers, però els recursos són finits. Si la simultaneïtat es multiplica molt, doncs hi ha la possibilitat de que els bombers no arribin en algun d'aquests focs.
0: Òbviament.
2: I aquí és on ve el problema i entra també, òbviament, l'assumpte de la gestió. Amb això s'afegeix que hem tingut una primavera, ho explica, ho llegia també a l'Ara, una primavera molt plujosa, ha crescut molt l'herba, el sotabosc està molt sec, i tot això fa que qualsevol espurna petiteta, no?, faci que s'encengui ràpidament. Per tant, una de les solucions que es proposen, doncs, o que es plantegen i que respon bastant al sentit comú, és doncs, no deixar-ho tot en mans dels bombers, que tenim bombers professionals que fan la seva feina estupenda, però deixar-ho tot en mans dels bombers és una mica arriscat, tenint en compte més que aquesta simultaneïtat de focs és una cosa bastant recent d'alguna manera dels darrers anys, i té a veure amb l'estat del nostre verd, i del nostre espai, i dels boscos i tot plegat. Abans els focs funcionaven diferent. La manera de cremar que tenen ara és aquesta, i que respon molt, doncs això, petites esporres de seguida encenen un petit foc. I això genera aquesta simultaneïtat i, per tant, aquest risc de que en algun moment potser els bombers no arriben.
0: Uh-huh. A l'Anoia, el que ens queda més a propet, com dèiem, incendi estabilitzat, pocs minuts després de les 8 d'aquest matí. També diuen que s'ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats, excepte a una urbanització, la urbanització de les Garrigues, que està a la Pobla de Claramunt. El foc es veu que ha afectat també edificis de la Pobla de Claramunt i d'aquesta urbanització que els comentàvem. A Sant Manat, el foc segueix actiu, però els bombers estan aconseguint acotar el flanc dret, que és el que més preocupa en aquest sector. Pel que fa a l'incendi a Artesa de Segre, està controlat des d'ahir al vespre, i avui ens diuen també, apunten diferents informacions, que han estat prohibit l'accés a 6 àrees naturals: Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i les Gavarres. per tant, prohibit l'accés a aquestes 6 àrees naturals. En fi, no hi ha estiu que parlem d'aquests focs, d'aquests incendis, van començar amb el de la Bisbal de l'Empordà, la Catalunya Nord, ahir, per cert, final d'etapa, Joan, sí. Del Tour, també una miqueta condicionada.
1: Descafeinada en el sentit que doncs, el departament dels Pirineus, on se'ls diu Pirineus Orientals, bé, Occidentals, Orientals, ho he dit bé, al principi, doncs va demanar que no hi anés públic a la meta i, de fet, no hi va passar la caravana publicitària a partir de Puigcerdà. L'etapa acabava, doncs, travessava la frontera per Ur, que és al costat de Puigcerdà, sí. I acabava a l'estació d'esquí dels Angles, i el tram francès, els últims 40 quilòmetres de l'etapa, doncs s'havien de fer sense públic i sense presència de la caravana publicitària. Això va fer que, doncs, molts afeccionats catalans que volien anar-ho a veure es desplacessin i anessin a la banda catalana, que sí que hi havia possibilitat d'anar-hi. Per cert, un fet, i vam ser testimonis, però aquí Sitges també va ser, quan passava el camió dels bombers al darrere de no sé si era de la caravana, sí, no, de la caravana no, o sigui, dels ciclistes,
0: de la cursa.
1: Doncs tothom aplaudeix, és a dir, diguem, tothom fa com una mena de suport moral als bombers, que han d'acompanyar la carrera, doncs, per circumstàncies, però que, evidentment, això vol dir un recurs que hauria d'estar en un altre lloc, que està destinat a la cursa.
0: Del Tour en parlarem quan fem el repàs a la informació esportiva, les cròniques que parlen, òbviament, de la victòria de la selecció espanyola ahir 1-0 contra Portugal, també de la classificació de Bèlgica, que serà el rival d'Espanya després de guanyar a la selecció d'Estats Units, amb aquesta polèmica amb Donald Trump ficat aquí al mig, fins i tot quan parlem de futbol hem de parlar de Donald Trump. En fi, que no ens deixi tranquils ni que sigui en aquest sentit. Bé, en qualsevol cas, ja anirem a petar d'aquí una estoneta. Pogacar, si va ser protagonista abans d'ahir cedint-li, doncs, el triomf a Del Toro, al mexicà Del Toro, doncs Pogacar ja el tenim vestit de groc i, per tant, es confirmen, Joan, els pronòstics.
1: Certament.
0: Sí, això acaba de començar, però vaja, Pogacar és d'un altre planeta.
1: Està dos passos per sobre de Vingegaard i tres per sobre de la resta.
0: Molt bé. I anirem a petar d'aquí uns moments, però tenim altres informacions que, bé, els volem apuntar vosaltres mateixos.
1: Sí, a veure, d'entrada, el que crida més l'atenció de l'actualitat, per una banda, és aquesta cimera de l'OTAN, encara a Turquia, en què, doncs, els països, la resta de països intentaran aplacar la fúria de Trump per la manca d'inversió en la indústria de defensa, que això és un eufemisme, perquè el que vol Trump no és tant que hi hagi més inversió en defensa, sinó que li comprin amb ell aquestes armes i aquests arsenals. Hi anirà Pedro Sánchez, no hi anirà la seva dona, perquè el jutge substitut, perquè el jutge que li tocaven va agafar vacances i ho va deixar sobre la taula, ja que ja ho decidirà el substitut. El jutge substitut ha dit que Begoña Gómez no pot viatjar a Turquia perquè no pertany a la Unió Europea. I, doncs, si algú... Clar, la feina de jutge, bàsicament, és aplicar moltes vegades la llei amb el sentit comú. El sentit comú ens diu que difícilment la dona del president del govern espanyol en exercici fugirà a Turquia.
2: Home, és que a més, allò que deu haver més policies i dispositius de seguretat per metre quadrat...
1: Ja, però és que és igual, és a dir, no fugirà, no demanarà asil polític a Turquia perquè l'estiguin perseguint un jutge que es diu Peinado aquí. El sentit comú, i clar, s'ha d'aplicar el sentit comú, perquè si a la interlocutòria el jutge diu que Turquia, Begoña Gómez no pot viatjar a Turquia perquè no pertany a l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. Això és el que diu la interlocutòria del jutge. Però després, la mateixa interlocutòria diu que sí que pot anar a Londres a la graduació
2: de la filla.
1: D'una de les filles. Mm-hmm. Clar, potser el jutge no es va informar bé i no se'n va adonar que hi havia hagut el Brexit i que Gran Bretanya tampoc forma part de l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. és veritat que Gran Bretanya forma part d'un espai de llibertat, seguretat i justícia, eh? Si això no ho dubta ningú, però clar, arriba un punt que tot això és tan de cara a la galeria que fa riure, i si la justícia ha de fer riure, malament.
0: Malament.
2: De fet, les enquestes d'ahir sobre parlaven d'aquesta imparcialitat de la justícia, justament un dels
0: sí,
2: casos, que entre la majoria ciutadana, d'alguna manera, més posa en dubte o més qüestiona justament el tema del paper de la justícia, és aquest, el de Begoña Gómez.
1: És a dir, perquè quina imatge ens estan donant? Independentment de que sigui la presidenta i la dona del president del govern, etc etc. Si a la dona del president del govern ja li fan això, què no m'han de fer a mi?
2: Efectivament.
1: Perquè el missatge que està llançant la justícia
0: clarament
1: és aquest.
0: És aquest.
1: No és que estiguis a favor o en contra de Begoña Gómez.
0: No, està clar que no.
1: Val? Aquesta és una... Aquests jutges, que a més hi ha alguns que tenen, bueno, tenen temps de posar sentències i després d'escriure a Twitter, que també n'hi ha molts, d'aquests, que dius, ostres, potser que et dediquis més a les sentències i menys a Twitter. Però bé, aquesta és una. I l'altra història és aquesta de Feijóo, que promet una llei del concebut no nascut, doncs això, una miqueta per alinear-se amb aquestes tesis més ultraconservadores en contra de l'avortament que ha abanderat Ayuso amb l'ombra d'Aznar al darrere.
0: Sí, sí, sí.
2: Que, per cert, això de la llei del concebut no nascut s'ha d'explicar bé i entendre bé. Per què? Què passa? Que hi ha famílies, òbviament, que hi ha moltes famílies, que moltes dones, que han patit avortaments espontanis. Un avortament espontani, sigui la setmana 2, a les 6, a les 7, o sigui la setmana 30, és un dol que has de passar, com a dona, sempre. Llavors, esclar, per aquestes dones, quan els hi parlen del concebut no nascut, en molts casos, sobretot quan són embarassos ja molt avançats, ho veuen com quelcom positiu, en el sentit de que per aquestes famílies aquell fetus ja era un bebè que formava part de la família perquè l'estaven esperant, el que passa que la natura, el que sigui, complicacions de salut, la cosa no va anar a terme. Però això no fa referència i no va dirigit a aquestes famílies i a aquests casos. Això va dirigit principalment perquè al final el que proposa aquesta llei és que en el moment en què tu estàs embarassada, comencis a tenir dret a ajudes i a beneficis fiscals pel simple fet d'estar esperant un nadó. I això el que pot fer és frenar aquesta, diguem, decisió d'avortar si és que mai t'ho havies de plantejar i si mai t'ho volies plantejar. Per tant, en comptes de posar sobre la taula l'avortament sí, avortament no, que potser és una cosa com més que polaritza més, en el que potser doncs, no tothom és tan fàcil no tothom s'encaixa tan fàcil en el no o en el sí, doncs fan aquesta llei, s'inventen aquesta llei, parlen del concebut no nascut, el que fan és col·locar el fetus com un membre més de la família des del moment en què es concebut. És a dir, des del minut 1, en què, des que t'apareix la prova del predictor que estàs embarassada, entenen que allò ja és un membre més de la família i, per tant, tu ja pots beneficiar-te de beneficis fiscals, demanar ajudes, etc. I el que intenten amb això és frenar decisions d'avortaments que, en alguns casos, doncs, potser es posarien sobre la taula i entenc que pensen que si hi ha algun tipus de benefici econòmic, doncs potser tires enrere la decisió de l'avortament. És una cosa retorçadeta. Però sap greu perquè jo crec que és fàcil d'entendre que hi ha moltes famílies que passen per avortaments espontanis no desitjats i que òbviament a aquestes famílies se'ls ha de respectar el dret a entendre que aquell nadó perdut, doncs, és un mes de la família, que en vulguin parlar i que en vulguin fer dol i passar el seu dol com vulguin, que el vulguin tenir present. Ningú està, és a dir, no està a favor d'aquesta llei no vol dir no respectar aquestes decisions, o de familiars davant d'avortaments espontanis. És que és retorçadeta, la llei és retorçadeta, però vaja, Feijóo és el que ha dit, ho ha promès després de que Ayuso no l'anunciés al Parlament madrileny.
0: En clau internacional, un dels noms propis de la premsa avui és el de Marine Le Pen, perquè el seu futur polític, anava a dir penja d'un fil, potser, quan es faci pública aquesta sentència del segon judici del cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu. A França es veu que hi ha una gran expectació pel desenllaç d'aquest judici decisiu a Le Pen, que ara està ben situada, com aquell qui diu, a les enquestes per assolir la presidència de França.
1: Bàsicament, el dubte és si la inhabilitaran i, per tant, no es podrà presentar a les properes presidencials i escapçaria d'aquesta manera la justícia, a partir d'aquest finançament il·legal, si queda finalment ratificat o demostrat, doncs la principal esperança de l'extrema dreta francesa per arribar a l'Elisi, perquè doncs és veritat, hi ha d'altres personatges, fins i tot alguns apunten que més perillosos o extremistes, però ben situats per agafar el relleu de la filla de l'històric Le Pen,
0: sí,
1: per bé i per mal, o sigui, més per mal que per bé, però bé, l'històric igualment, Jean Marie, doncs Marine, que ha agafat una posició molt més pragmàtica que el seu pare, però no deixa de ser el que és. I després, doncs, això, hi ha la banda calentant Jonathan Bardella, que és, diguem que, la versió jove i extrema de Marine Le Pen, doncs, disposat, també entenem, a agafar la bandera.
0: Marine Le Pen, com dèiem, un dels noms destacats de la premsa d'avui, com també tota aquesta polèmica, Donald Trump, Gianni Infantino, el president de la FIFA, per aquesta targeta,
1: sí,
0: vermella que li van treure
1: al
0: jugador nord-americà.
1: És, sí, sí. És fer trampes. És,
0: sí,
1: a dir,
0: sí, sí, sí.
1: Si els jutges, doncs, decideixen fer trampes, ja no ens... De fet, no cal ni jugar als partits.
2: Trump és un trompós.
0: És un trompós, eh? Sí, sí, sí.
1: A veure, és un delinqüent condemnat, perquè ho és.
0: Posem-hi una mica de context. Recordem que l'origen de tot això és una vermella, una targeta vermella que va veure un jugador de la selecció nord-americana, Folarin Balogun, en el partit de 16ens de final contra Bòsnia. El nord-americà va fer una molt dura entrada a un rival i després de la revisió del VAR l'àrbitre li va ensenyar la targeta vermella i per tant Balogun s'havia de perdre el partit contra Bèlgica.
1: El Trump, demostrant un gran coneixement,
0: sí, sí,
1: com de tot, va dir que clar, que si ho veus en directe no ho sembla, diu, després clar, si ho passen en càmera lenta, clar, ho veus tot,
0: sí, sí.
1: Per això és la càmera lenta, noi.
0: Davant de les crítiques, Gianni Infantino va emetre un comunicat en què assegurava que la ingerència de Donald Trump va ser purament informal i sense cap mena de pes, perquè la Comissió Esportiva de la FIFA és independent, com ho provaria que les seves decisions de vegades li agraden i de vegades no, segons apunta el mateix Infantino.
1: Només apuntar, l'any 1934, segon campionat mundial de futbol a Itàlia, Mussolini sopava amb els àrbitres que havien de pitar l'endemà el partit d'Itàlia.
2: Ostres!
1: Sopava. I es veu, hi ha unes cròniques de com anaven. Es veu que un dels gols de la final, que va ser entre Itàlia i Txecoslovàquia, literalment els jugadors italians van espitxar el porter que tenia la pilota a les mans a dintre de la seva porteria. Llavors l'àrbitre va donar gol. I del partit d'Espanya es veu que el porter d'Espanya...
2: Estàs comparant a Trump amb Mussolini?
1: Ricardo Zamora, no.
2: Les accions.
1: Va ser pitjor. És a dir, un tangonasso va ser això. Va ser
2: però no subestimem a Trump, és capaç de fer coses així.
1: Sí, però Itàlia va guanyar el Mundial.
2: Sí, sí.
1: Itàlia, la primera estrella d'Itàlia, és un Mundial que va ser un tongo.
2: Bé, Estats Units no el guanyarà.
0: No, no el guanyarà perquè evident. Ja és fora del Mundial.
1: I el community manager de Bèlgica, i aquí ens traiem el barret, n'ha fet dos piulades avui. Una amb la foto de Lukaku, jugador davanter belga, que va marcar el quart gol.
0: Sí.
1: I que llavors posava anul·la aquest. I una segona que es veu la paraula soccer tachada i dient es diu futbol.
2: Oh.
0: Patapam. Patapam.
2: Molt fan d'aquesta
0: gent. Sí, sí, sí. Ara hi anirem als esports. Carola, si ens vols comentar alguna cosa.
2: Abans dels esports.
0: Sí,
2: sí,
0: vinga, com vulguis.
2: Deixem-me comentar, perquè és que a mi m'ha fet gairebé... O sigui, m'ha fet riure, sincerament, la imatge. Però no és una imatge còmica, eh? O sigui, pot generar comicitat, però no era una imatge còmica. I és que... va haver una protesta ecologista a la zona d'Estrenc, a Mallorca, és una zona del sud de Mallorca que és molt coneguda a nivell de tema mediambiental, òbviament s'hi estan desenvolupant certs serveis de platja i tot plegat, i doncs hi ha tot un grup d'ecologistes que consideren que allò acabarà esdevenint doncs una zona turística plena d'hotels, apartaments, tot plegat, i estan absolutament en contra. Van convocar una concentració multitudinària a la pròpia platja amb cartells I la situació còmica ve, i sobretot és el vídeo que és bastant còmic, és que mentre, diguem que els que dirigien o proclamaven la queixa d'aquesta manifestació, que per cert era el periodista i escriptor Sebastià Alsamora, un d'ells, va aparèixer una dona en biquini i es va plantar al costat. I aquesta dona era l'alcaldessa, l'alcaldessa de Mallorca. I que és del Partit Popular, que es veu que venia d'un acte del Mulla't per l'esclerosi múltiple, que estava allà a prop i va veure la concentració i no se li va ocórrer res més que una concentració que va contra totes les polítiques del Partit Popular a Mallorca i contra la política que ella mateixa promou en aquesta zona d'Estrenca Mallorca, va decidir plantar-se allà en biquini al costat d'en Sebastià Alsamora i aquesta altra dona, que òbviament el que va passar aquí és que va generar un seguit de xiulets, de reaccions, òbviament, de tots, fins i tot els propis periodistes li van demanar a l'alcaldessa, després si vols fem declaracions, però deixa que primer enregistrem la concentració tot plegat, i l'alcaldessa es va negar, es va quedar allà plantada, fins i tot anava llançant petons als que estaven concentrats, però la imatge de debò que és còmica de veure aquella senyora en biquini allà plantada, i els de la concentració miraven de tapar-la amb la pancarta, si es posaven davant per tapar, no el fet de que anés en biquini, sinó tapar-la ella, però la dona s'escapolia per tornar a aparèixer en primera plana, llavors ella deia que simplement havia anat a escoltar. Òbviament, no ho sé, si era el moment d'anar a escoltar amb aquesta plataforma, és a dir, potser els pots citar l'endemà a la Casa Gran amb una reunió i que t'expliquin, i no plantar-te allà amb el biquini enmig de la concentració a la platja.
0: Sí, no, crear aquesta mena d'espectacle, diguem-ho així.
2: La imatge, de debò que la imatge és còmica, però no era una situació, diguem, generada per fer riure, sinó que va ser una situació prou tensa, de fet, en la que, recordem, el que hi havia era una manifestació i una protesta ecologista, per defensar aquesta zona d'Estrenc i protegir-la d'aquest desenvolupament urbanístic, turístic, que no només està vivint Mallorca, però que Mallorca i les illes en general estan patint greument.
0: Se'n recorden que fa unes quantes setmanes els parlàvem del robatori al Louvre, al Museu del Louvre. Doncs bé, hi ha hagut un altre robatori a França, perquè un grup de lladres emmascarats es veu que va assaltar aquest passat cap de setmana al Museu Lalique, a la localitat de Wingen-sur-Moder, al nord-est de França, i es van dur una vintena de joies de cristall valorades en prop de 4 milions d'euros. Segons fonts properes a la investigació, els assaltants es van dirigir directament a la sala dedicada a aquestes joies, van trencar 6 vitrines abans de fugir amb les peces creades pel mestre joier i vitraller René Lalique. Per tant, doncs, un altre robatori així important a França. L'alarma del museu que es va activar durant l'assalt, però segons les primeres informacions, la intervenció de l'empresa de seguretat es va endarrerir. Finalment, va ser una treballadora de la neteja qui va arribar al museu. Això de les netejadores de les treballadores de la neteja té el seu punt, perquè Vaya. Molts cops són directe o indirectament protagonistes d'algun fet. En aquest cas, doncs bé, va ser...
1: Què vol dir? Que va arribar abans la dona de fer festa?
2: Sí. Clar, perquè ja devia ser ella.
0: Va arribar
2: no?
0: al museu i va descobrir, doncs, això, tot el merder.
2: Es va trobar el percal.
0: I va alertar a la policia. La direcció del Museu Lalique ha anunciat que tanquen temporalment el museu per tal de poder treballar en reforçar les mesures de seguretat abans de reobrir de nou el públic. És un equipament que es va inaugurar fa ja uns quants anys, el 2011, a prop de la fàbrica de la companyia, i alberga més de 650 obres, incloent-hi joies modernistes i vidre d'art déco. Doncs bé, dit això, ara sí, passem a repassar els esports, perquè, òbviament, més enllà del Tour, del que en parlarem, la classificació d'Espanya per als quarts de final del Mundial d'aquest 2026 és notícia. Hem anat a cercar el que diuen les portades dels diaris esportius. El diari Marca diu Portugol, en referència al gol que va fer Merino. Merino, que ha estat pare recentment, i que poc temps ha tingut per poder gaudir del seu nadó, vull dir que evidentment ha coincidit, doncs, l'inici del Mundial amb el naixement del seu fill. Portugal, la portada del diari Marca. El diari AS, en què es veu també Miquel Merino celebrant el gol. Viva San Fermín, És que hi ha un moment, fins i tot, que Merino ahir s'acosta a una de les càmeres i diu «Viva Sant Fermín».
2: Sí, sí,
0: és a dir,
2: clar.
0: El mateix Merino...
2: Home, és que era 6 de juliol, 8 de juliol... És d'Aro, no? Has dit,
1: sí,
2: Joan?
1: Això,
2: jo pensava, jo vaig llegir que era de Pamplona i vaig pensar, clar, doncs home, té molt sentit que... De fet, va aparèixer després a la roda de... No, a la roda de declaracions posteriors, va aparèixer amb el Pañuelico.
0: Sí.
2: Amb
1: no,
2: el
1: no, tens tu raó, és de Pamplona. És
2: pamplonès,
1: és
2: pamplonès, clar. És
0: evidentment,
2: una mica providencial, això, eh?
0: Aquest «Viva Sant Fermín» tenia tot el sentit del món, eh?
2: Va actuar, Sant Fermín va actuar, sí, sí.
0: Mundo Deportivo, Merinazo, i a quartos, i el diari Esport diu a quartos i a la calle. L'esportiu, en aquest cas, com a gran titular, no fa referència al triomf de la selecció, sinó al Tour de França amb un au revoir.
1: Correcte, sí, de fet, bàsicament, comentant primer mundial, doncs és evident que es confirma la preeminència del futbol europeu, a falta de que arribin a la final, però de moment queda clar que en el quadre de quarts, per una banda, tenim a França amb el Marroc, diguem, un
0: sí,
1: rosa representant del futbol africà, però França amb el Marroc, Espanya amb Bèlgica, dues europees, i Noruega amb Anglaterra, dues europees també. Ens queda per determinar
0: Argentina-Egipte, que juguen avui a les 6,
1: aquí,
0: i el Suïssa-Colòmbia, també aquesta nit a les 10.
1: Aquí probablement hi haurà un representant americà, segurament Argentina, i per altra banda doncs, el dubte entre Suïssa i Colòmbia.
0: Ostres, fa difícil aquest Suïssa-Colòmbia. És de difícil pronòstic, sens dubte. Cristiano Ronaldo, que directe o indirectament també és protagonista, perquè, vaja... va venir a dir que, bueno, que Portugal, abans que arribés ell, no era res i que,
2: sí,
0: i que vaja.
2: Amb el bé que va fer la roda de premsa anterior, del dia anterior, que va fer una roda de premsa de debò, a mi em va semblar...
0: Cristiano, com es diu vulgarment, no té àvia i no l'ha tingut mai.
2: Sí, però l'altre dia va sortir i em va semblar un tio doncs, que allò tocant de pos a terra, agradable, fins i tot un punt divertit, i ahir va tornar a sortir el...
1: No, no sap perdre mai.
2: Va sortir el de «Soy guapo, soy rico i me tiene l'envidia».
1: Mai ha sabut perdre, i això és un problema, perquè un tio amb tants diners probablement li haurien d'haver ensenyat, però bé, és igual.
0: Sí, sí, Cristiano, que
1: cap a casa...
0: òbviament té 41 anys i que el d'ahir va ser el seu darrer partit, abans, bé, no
1: es jubili, sí.
0: No es jubili. Has anat jo, molt bé.
1: Ho he volgut dir.
0: Sí, sí, ho has volgut dir.
1: Vinga.
0: Bé, Espanya que segueix endavant, gràcies a aquest gol de Miquel Merino, va ser el minut 90, l'àrbitre que va allargant, sembla que del
2: sí,
0: 6, 8 i pico,
2: gairebé 9.
0: Va ser allò,
2: i a part,
0: allò àrbitre a l'hora.
2: Amb dues oportunitats que va tenir Portugal en aquests últims minuts.
1: Em va sonar un d'aquells de «hasta que marque el Madrid».
0: Hasta que marque el Madrid, no? Hasta que marque el Madrid.
2: Que per cert, quan juga contra Bèlgica?
0: El divendres, crec.
1: Divendres, sí.
0: És divendres.
1: A les 9,
2: a
1: la mateixa hora.
2: A
1: la mateixa hora, sí.
0: Sí que és cert que Espanya no ha tingut mals horaris en aquest Mundial, tret del que va jugar a la matinada, que va ser el de Paraguai, crec.
1: Sí.
0: Que va ser les dues, la resta.
1: És a dir, el França-Marroc és dijous a les 10, l'Espanya-Bèlgica és divendres a les 9 i el Noruega-Anglaterra és dissabte a les 11. Aquest dia ja comença a ser una miqueta més horari i ja no, el que guanyi l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia, els dos que guanyin s'enfrontaran diumenge a les 3 de la matinada. Mm-hmm. Aquest dia és horari, ja no és horari infantil.
2: Hi ha molta gent que té ganes, sento pel carrer, molta gent que té ganes d'un

0: França aconsegueixi també
1: Marroc
0: la seva
1: classificació. Marroc és aquella selecció on juga un noi que està jutjat per violació, no?
2: Sí, correcte. Sí, sí.
1: Jo sempre
2: sí.
1: deixo anar perquè el senyor ja segueix jugant, eh? Sí. I està allà, en fi. Sí.
0: Per cert, veurem què
2: passa. El PSG és l'equip que juga el mateix senyor.
0: Sí, sí.
2: I va guanyar la Copa d'Europa.
0: A Graf. Carlo Ancelotti, veurem què passa, quin és el seu futur com a seleccionador del Brasil després de la debacle de la Canarinha.
2: Bueno.
0: Vaja, jo tinc els meus dubtes que Ancelotti...
1: No fa bona pinta.
0: Continuï.
2: Més vacances per
0: Vinícius. Es veu que els brasilers es pirren perquè sigui Guardiola el seleccionador.
1: Oh, vols dir que Guardiola acceptaria ser seleccionador del Brasil?
2: Sí, i tant.
1: Sí?
0: De fet, crec que és el proper repte de Guardiola ser seleccionador.
1: Sí, i ho seria abans del Brasil que d'Espanya, no?
2: A Itàlia l'esperen en candeletes.
0: A Itàlia també.
2: A Itàlia l'esperen en candeletes. Senyor. I fa més d'Itàlia...
1: A mi m'encaixa més amb Itàlia que amb el Brasil.
0: O fins i tot Anglaterra.
2: Bueno, però Anglaterra...
1: I Espanya no?
2: Ara mateix no estan buscant substitut.
0: No.
2: I a Itàlia sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, futbol italià que està, no diré...
2: No, Espanya no.
0: En crisi, però vaja...
1: Perquè Guardiola diria que no?
2: No crec que digués no que no directament. Que no, sí, però sí. Ara
1: perquè
2: mateix...
1: Aquest és el Filemón, com es diu?
2: Mortadelo, s'assembla a Mortadelo.
1: No, s'assembla al Filemón.
2: A veure, amb les
1: ulleres... No, Mortadelo és el del nas.
2: Sí, però porta ulleres com
1: el Filemón. Però el Filemón...
2: Per mi és el Mortadelo.
1: S'assembla al Filemón.
2: Bueno, és igual. La Federació Espanyola no...
1: Perdó, però com es diu, perdó?
0: Luis de la Fuente.
1: Luis de la Fuente, això.
2: La Federació Espanyola no li demanarà mai a Guardiola.
0: No.
2: Almenys en l'estat actual.
0: No, haurien de canviar molt les coses.
1: D'acord.
2: Molt
0: les coses. Però molt, molt, molt, molt. Per cert, abans del tour, el Barça de bàsquet, que s'ho facin mirar.
1: Oi.
0: Perquè és un despropòsit.
1: Oi.
0: Compte perquè està a punt de celebrar el seu centenari, la secció de bàsquet del Barça, i a dia d'avui... ni tenen entrenador, ni se sap quins jugadors...
1: Oh, perdona, és que amb prou feines tenen un 5 sí. inicial.
0: Ahir els mitjans que informaven que el Barça ja es veu que ha deixat de negociar amb Paolo Galbiati, que és l'entrenador de Baskonia. Baskonia es veu que s'ha apurat Ferruco i que amb el Barça no, vaja, tenen mal tracte entre Baskonia i el Barça. El Barça que vol també el seu director esportiu, Xevi Pujol. Galbiati que sí que no, ara diu que no, però vaja, es veu que Baskonia ja té un altre entrenador, que és Perasovic. En fi, un merder de calample, i veurem com acaba aquesta història. El Madrid ja ho saben, que va despatxar Scariolo, que ha incorporat Pedro Martínez. Alguns, allò, una miqueta retorçadets, diuen i apunten que Scariolo podria acabar al Barça. Que això ja seria, vaja, reblar el clau,
1: sí,
0: no? com es diu. Vaja, a mi em costaria creure, però no poso la mà al foc per aquest Barça de bàsquet.
1: És que si segueixen així, arribarà un moment que hauran d'agafar gairebé el primer que se'ls posi per davant.
2: Ponte tu.
1: És que necessiten...
0: Però, Carola, que és el que ha estat passant aquests últims temps, eh? Van fer fora Youssoufa Fall la temporada passada i al cap de dues o tres setmanes el van tornar a fitxar perquè no trobava ningú.
1: Doncs, escolta, ara que Laporta és nou president, a veure
0: doncs
1: si aposta
0: posi,
1: una mica pel
0: doncs
1: bàsquet.
0: Que s'hi posi, perquè el mateix Laporta va dir fa poc que hi havia augment de pressupost per la secció de bàsquet, però de moment no s'està notant. Informació del Tour i un nom propi que és el de Tadej Pogačar.
2: Tadej Pogačar,
0: sí, l'esloveca, vaja, no diré que va posar tierra de por medio, però en fi, que es postula com a gran favorit per endur-se
2: el
0: Tour.
2: Ja, el que ja sabíem d'entrada, el que va passar aquí a Montjuïc amb Isaac del Toro,
0: sí.
2: Doncs ahir es va barenar a tots els seus rivals.
0: Nyam, nyam, nyam.
2: Però amb una superioritat insultant en aquesta arribada, que no era una arribada molt dura, d'acord? Però, clar, si no era molt dura, no era molt dura per ningú.
1: És que ell arriba fresc com una rosa.
2: És una passada com està per sobre de la resta del pilot. Els altres ho saben i no hi ha manera de lluitar contra això, perquè tens un superdotat allà doncs, que t'impedirà que facis res mentre ell pedali i vulgui. Uh-huh. La resta, bueno, doncs mira, veurem veure el Tour.
0: A fer el que es pugui.
2: Mira, una anècdota d'ahir, que estàvem allà al port a la Collada de Toses, hi havia al costat meu, hi havia un nen petit amb una samarreta del Barça, allò animant-lo, els ciclistes, plim, plim, plim, plim, i quan acaben de passar li pregunta al seu pare, qui ha guanyat?
0: Bé, doncs, el Tour de França, que, vaja, dèiem ahir que teníem la sensació de que ostres, com que va haver tot aquest rebombori, el seu pas per Sitges, tot això, que sembla que ja s'hagi acabat. No, el turno...

0: No ha fet més que començar,
1: sí. De fet, la grande part acostuma a ser un diguem, una primera entrada i diguem, et poses a mirar el tour quan arriben als Pirineus. El que passa és que aquesta vegada han passat dues coses. Primera, que els favorits ja han apostat per aquestes tres primeres etapes, cosa que altres anys no passa. I segona, que els Pirineus estan passant ja. De fet, no sé si és... Avui comencen a Carcassonne, em sembla que és no sé si és demà o dijous que pugen al Tourmalet ja, també. És a dir, que directament ja la primera... els Pirineus ens els menjarem ràpid. I això sí, han deixat l'etapa, l'Alt Douai, l'han deixat per l'últim, el penúltim dia, és a dir, diumenge, no recordo quin és, 19, sí, que arriben a París, doncs el 18 fan l'Alt Douai, una etapa també duríssima, que ells volen, doncs, el Tour, l'organització del Tour ha volgut deixar aquesta, no sorpresa, però aquesta etapa matxacona pel final, perquè quedi alguna esperança amb algú, però clar, veient la superioritat de l'eslové, el dubte serà si guanyaran més o menys de 5 minuts de distància respecte dels altres, perquè que la resta... I això sí, hi ha un tour que és pel segon.
0: Mm-hmm. Sí, bueno, qui acaba segon i qui acaba tercer, ja, qui completa el podi. Sí.
1: Jo crec que si el Vingegaard està bé, està també un graó per sobre de la resta de rivals. Seixas és molt jovenet, és molt bo, però és molt jovenet i és el seu primer tour, no té... I Evenepoel, quiero no puedo.
2: I per què hi ha tanta aquesta diferència? Per què hi ha aquesta diferència?
1: Jo crec que és genètica.
2: A què respon? Genètica?
1: Jo crec que
0: perquè són molt bons, Carol. Això és com els esportistes que destaquen per damunt
1: de
0: la resta. Sí,
1: ja hem passat l'etapa aquella de les pastilles i les transfusions, entenc. Sí. La UCI estan molt ficats en això. Jo crec que ara el que veiem és més real. També és veritat una altra cosa, que la gent no se n'ha adonat. Ahir era la segona etapa més llarga d'aquesta edició del Tour, i feia 200 quilòmetres.
0: La segona més llarga, caram.
1: Era la segona més llarga i feia 200 quilòmetres. Abans, la més curta feia 200 quilòmetres.
0: Sí,
2: ja.
1: Quan en lloc de truita es menjaven altres coses... La més curta feia 200, ara la més llarga fa 200. És a dir, clar, els hi han reduït les distàncies. Són molt dures igualment,
0: sí.
1: Però,
2: això no els hi treu mèrit, òbviament.
1: I també us he de dir, ahir que... Sí, aquí Sitges, clar, aquí Sitges els vam veure passar amb un plis.
0: Sí, sí.
1: Ahir que jo els vaig veure
2: passant
1: en el primer port, fora dels tres que anaven davant i després del grupeto d'allò, els altres anaven retorçant sobre la bicicleta i només era el primer port de muntanya, el primer de primera d'aquest tour.
2: Ja,
1: I ja s'anaven retorçant sobre la bicicleta, ja no anaven finets. Per tant, vol dir que, evidentment, doncs, ingereixen calories com els altres.
2: Que són humans, vol dir que són humans.
0: Òbviament,
2: són humans.
0: Òbviament, clar.
2: Pogacar potser no, però...
1: No, el de Pogacar és que per mi que ni sua.
0: És jove, no? Que té
2: 27. 26. Ho acabo de mirar, 27.
1: Sí,
2: 27.
1: Ja no és tan jove.
0: Val,
1: home,
0: sí.
1: Fa 4 dies encara guanyava el Baillot. Sí, els primers tours que va guanyar el Tour
2: i el
1: primer jove.
0: Clar,
1: ho guanyava tot. Sí, sí, ara sí, no. Sí. Clar, el primer jove és un trofeu, és un mallot que el van muntar per dir, bueno, pues que els joves tinguin una motivació, però és que clar, quan hi havia Pogacar no tenia sentit aquest mallot.
0: El que sí que és cert és que el Tour en si té una dimensió cada passa
1: sí.
0: La resta.
1: Això és el que us vaig voler explicar
0: sí,
1: el divendres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha tota una part que és absolutament brutal de dimensió de tot, i quan hem vist la volta, i quan hem vist la vuelta també,
0: sí, sí.
1: Que la vuelta, a veure, no deixa de ser la... Jo diria que és la tercera, li volem dir la segona, jo crec que el Giro està per sobre de la vuelta, però bueno, és igual. Si hi ha les tres grans són Tour,
0: Giro
2: i vuelta.
1: Però el Tour està molt per sobre de les altres dues. De fet, no sé si Giro, però Vuelta és ASO també. O sigui, de fet, l'empresa que ho munta és la mateixa.
0: Mm-hmm.
1: I de fet, l'empresa que munta és el París-Dakar també. O sigui, que al final aquí hi ha molts diners,
0: sí, sí.
1: Molts. I
0: com,
1: es nota.
0: Com tota la vida, o gairebé tota la vida. Money, money. Joan, gràcies.
1: Gràcies,
0: Carola,
1: Pitu.
0: Gràcies.
2: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

A punt musical amb la veu d'Annalisa. 10 i 18 minuts del matí, d'aquí uns moments parlem amb l'Esteve Ferrer. I ja els podem ben assegurar que l'Esteve, a dia d'avui, és un home molt feliç.

0: Han passat ja unes quantes hores des que l'Esteve Ferrer fou ordenat diaca el passat diumenge en aquesta cerimònia que es va celebrar a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, de mans del bisbe Xavier Gómez. Esteve Ferrer, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. Bon
0: Moltíssimes
1: dia.
0: Felicitats.
1: Gràcies, gràcies.
0: Com ha estat això? Aquest pas de les hores, un ha anat assimilant, suposo, a poc a poc. No sé si aquesta nova vida...
1: Sí, eh? Precisament m'ho comentaven, és a dir, quan va acabar la celebració...
0: És una nova vida, això?
1: És un canvi, perquè és un estat, diguem-ho així, encara que no ho sembli, però és un estat diferent de l'estat en què estàvem, no? Uh-huh. I alguns capellans m'ho deien, no? Ara encara no t'ho semblarà, però has fet un canvi, no, de vida, has fet un canvi d'estat, no? Perquè en la celebració, clar, en el meu cas, com que sóc solter, en la celebració, doncs, quan fas les promeses al bisbe, una de les promeses, que la vaig fer jo individual perquè l'altra no hi era casat i, per tant, uh-huh, no li tocava fer-ho, no?
0: D'acord.
1: Era el tema del celibat, no? És a dir, compromets, doncs, amb aquesta estimació cap a Déu, i llavors, igual que els preveres, doncs, et compromets, doncs, en aquest estat del celibat, no? És a dir, que són petites coses que encara no ho semblen, però, bueno, clar, és un estat diferent, no? O l'estat de que al ser una persona ordenada, doncs, clar, passes a ser, diguem-ho així popularment, no? Un mossèn, no? Bueno, clar, no, jo sóc el mateix, no? Però, i això m'ho comentava, no? Bueno, a mesura que passin els dies, doncs, aniràs assimilant una mica, doncs, això, no? Aquest canvi de... I aquest canvi de funcions també, no? Quan en fer les celebracions, en fer, doncs, casaments, en fer batejos, és a dir, aniràs assimilant una miqueta aquesta nova dimensió.
0: I podem posar aquí...
1: Però bé, l'Esteve és l'Esteve.
0: Evidentment.
1: Ja, sí. Continuo sent el mateix.
0: Molt bé. Ara parlarem, perquè, òbviament, abans no, l'Esteve no ha arribat fins aquí. Hi ha un procés de molts anys, de molta feina, de molta preparació, però m'agradaria preguntar-te, Esteve, si m'ho permets, com vas viure el diumenge, no? Perquè, evidentment, no va ser un dia qualsevol, el diumenge.
1: No, el vaig viure perquè jo penso que quan aquestes celebracions així solemnes, la vaig viure primer de tot desconnectant molt, ja sabeu que jo m'agrada molt la litúrgia, no? I bueno, m'agrada que tot estigui preparat amb els seus detalls, i vaig desconnectar molt, és a dir, vaig estar per mi, no tant pel fet de que tot estigués a punt, que tot estigués preparat. Ja hi havia persones que se'n cuidaven d'això, de la catedral, per tant, vaig desconnectar una mica, no?, per viure una miqueta a nivell personal aquesta celebració, no? La celebració va passar, tot i que és una celebració llarga, bonica i llarga, però bueno, però va passar volant, no? Perquè no te'n dones compte, No te'n dones compte perquè jo penso que estàs pel que et diuen i estàs vivint-la interiorment, no? Per tant, la vaig viure, doncs, això, amb molta tranquil·litat, encara que no ho sembli, amb molta tranquil·litat i deixant els nervis a la sacristia, A l'hora de sortir vam dir, bueno, escolta'm, amb el Juan Antoni anem a Sant Transa, anem a disfrutar-ho en el sentit de viure-ho, i també va ser una celebració molt fluida, vull dir que va anar molt, molt bé.
0: Per tant, éreu dos?
1: Érem dos perquè l'altre senyor, que es diu Juan Antonio, ell viu a Sant Boi, i també, curiosament, és mestre de religió també, i ell és una persona casada, està casat, i ell també va acabar els estudis feia temps, és a dir, jo també tenia els estudis acabats feia temps, ell també, tots dos érem del pla antic dels estudis, perquè amb tot això del pla Bolònia, bueno, també van canviar els estudis de teologia, però nosaltres, com ja havíem acabat els estudis amb el Pla Antic i per tant se'ns van coincidíssim homologar, no? És a dir, es van conservar, no? El que sí que vam tenir que fer van ser, diguem-ho així, com unes assignatures de formació permanent, no? Dos o tres assignatures, però bueno, és a dir, el que era la carrera, doncs estava acabada, no? I llavors, clar, anàvem una miqueta de la mà, diguem-ho així, pel tema de que havíem acabat els estudis, pel tema de que doncs, tots dos estàvem amb el Pla Antic, ell també ja feia diferents coses a la seva parròquia, igual que jo, ell també feia allò de les exèquies, és a enterraments, uh-huh. També feia celebracions de la paraula, i per tant una mica anàvem a la part, no? I llavors va ser, ens vam ordenar junts, sí.
0: Hi ha algú, potser, a dia d'avui, que encara confon, no? Diaca, què és un diaca?
1: Mira, és a dir,
0: avui hauràs de fer de professor, Esteve? Una mica de professor.
1: El sagrament, tu reps el sagrament de l'ordre, Llavors el sagrament de l'ordre el rep tothom, és a dir, un diaca, un prevere, doncs el bisbe en el seu moment també va rebre el sagrament de l'ordre. Una cosa és el sagrament de l'ordre que es diu, no?, que imprimeix caràcter, vol dir, jo el sagrament de l'ordre no es pot dir, doncs ara no el vull, ara no, em desvinculo, no el vull, no? És a dir, que imprimeix caràcter vol dir que el sagrament, igual que el baptisme, no? El baptisme també imprimeix caràcter, vol dir que el tens per tota la vida, no? Això és el sagrament. Llavors, dintre, quan tu reps el sagrament de l'ordre, vol dir que això que popularment diem, doncs mira, passes a ser una persona ordenada, passes a ser un mossèn. Llavors, diem-ho així per entendre'ns, hi ha diferents escales. Què vol dir diferents escales? Diferents graons, o diferents graus, es diu diferents graus. Uh-huh. Cada grau té una funció. Hi ha el diaca, que té unes funcions, hi ha el prevere, que en té unes altres, i l'últim esgraó, doncs, el bisbe, que en té unes altres, no? Però tots són persones ordenades, per tant, tots rebren aquest sagrament de l'ordre que són mossens. Però cadascú té un grau i té unes funcions diferents dintre de l'Església. El diaca, doncs, pot ser... Això, normalment el diaca són persones casades, perquè la figura del diaca ja surt relatat en els evangelis, en els fets dels apòstols, quan després de la resurrecció de Jesús, doncs, els apòstols comencen doncs, a continuar la seva tasca de predicació de l'evangeli. No? Clar, arriba un moment que no tenen, és a dir, no donen a l'abast. Llavors busquen, el fet dels apòstols diu, busquen set persones amb seny, sensates, no? I els primers diaques són set, entre ells Sant Esteve, entre ells Sant Esteve va ser un dels primers diaques, i Sant Llorenç també, la catedral de Sant Llorenç, doncs Sant Llorenç va ser diaca. I escollen aquestes set persones perquè els ajudin doncs, amb les seves tasques. No? Els apòstols fan més la tasca de predicació i el diaca més, en aquells primers temps, la tasca doncs, d'ajudar a la gent, de servir a la gent, d'ajudar a la gent. Llavors, la paraula diaca, per això prové del grec, i vol dir servidor. Igual que Jesús doncs, va servir als altres, el diaca té aquesta dimensió de servidor a la comunitat, no? I llavors ja té tres grans eixos, no? El diaca serveix la paraula, és a dir, proclama la paraula de Déu, després serveix a l'altar i després serveix a la caritat, no? És a dir, allò que proclames, doncs, que ho visquis i ho creguis, i llavors tot cristià, allò que creiem en la paraula, ho alimentem en l'Eucaristia, és a dir, aquesta paraula la partim cada dia o cada diumenge en l'Eucaristia, i gràcies a aquesta força que agafem a l'Eucaristia, doncs l'Eucaristia ens envia a fer-ho públic al carrer, no? És a dir, no quedar-nos tancats en les quatre parets de l'Església, sinó a viure aquesta paraula i aquesta Eucaristia que hem rebut doncs amb la gent, no? I viure-la vol dir doncs, això, vol dir escoltar la gent, vol dir ajudar la gent, portar la comunió als malalts, és a dir, ser aquest servidor, sí. cap als altres. No? I per tant, doncs, és aquest ajudant, diem-ho així. En principi es diu que és el diac és el col·laborador del bisbe i del prevere. No? Una mica amb aquesta idea, d'aquest inici de l'Església, de quan... Doncs,
0: una mena de segon de bordo, dit així?
1: No, és a dir, no. Ni ets un segon de bordo, ni ets... Pues mira, com que el rector no arriba amb això, que ho faci el diaca, no. És a dir, és un grau dintre de l'Església. Per tant, és un ministeri. Per això t'ordenen, és un ministeri ordenat. Per tant... Mm-hmm. És un grau, igual que el prevere és un grau, el bisbe també, doncs el diaca també. L'únic que tenen funcions diferents, però no vol dir que sigui un això, no? L'ajudant del rector, no, és un grau, té les seves funcions pròpies. No?
0: Esteve, què pot fer i què no pot fer un diaca?
1: Mira, així molt ràpid, perquè sí. Ho entenguem, així rapidíssim, un diaca no pot consagrar,
0: val.
1: És a dir, pot fer la celebració de la paraula, però donant la comunió amb el pa consagrat que ja tenim en el sagrari. Per tant, no pot consagrar i tampoc el que no pot és absoldre els, diguem-ho així, els pecats, les faltes o aquelles coses, aquelles febleses que reconeixem nosaltres que no hem fet bé. Per tant, serien les dues coses doncs, que un diaca no pot fer, que està reservat, per això que dèiem, no? Està reservat a una funció que és la funció que fan els preveres. Aquestes dues coses, doncs, està reservat en el prevere, no?
0: Fem una mica de marxa enrere en el temps, si m'ho permets. Què et porta a donar aquest pas?
1: Bueno, és a dir, primer de tot hauríem de veure doncs que això és fruit d'una vocació, és a dir, no és una cosa que jo hagi decidit, mira, ara
0: m'aixeco, de la nit al dia.
1: Això mateix. És un procés de vocació, no? I aquest procés de vocació penso que és molt important, doncs, la fe que tu has rebut de la teva família, no? Per això diem que avui és tan important, no? La família i viure la fe dintre de la família, no? Perquè tu heredes uns valors i després aquesta fe, jo em sembla que ara seran, no sé si 44 o 45 anys que estic aquí a la parròquia de Sant Bartomeu. Per tant, jo aquesta fe, a part de viure-la i que duiéssim així la família va posar la seva llavor, aquesta llavor va anar creixent doncs, a la parròquia. No? Llavors aquesta fe doncs, bueno, et porta a qüestionar-te diferents coses, no? I una de les coses que se'm va portar a qüestionar és el meu procés de vocació, no? Entenent la vocació no com una cosa meva, sinó com un regal de Déu, és a dir, és Déu qui fa o qui inicia aquell procés de vocació en aquella persona, no? És això que et dic, és a dir, jo no em vaig aixecar un dia i vaig dir, ai, mira, doncs...
0: Sí.
1: Sinó, i llavors, clar, tot això és fruit i el procés de vocació és un procés, doncs, això, no?, de pregària, és un procés de parlar-ho molt. Jo, gràcies a Déu, doncs aquí vaig tenir mossèn Joaquim, mossèn Joaquim Comas, mossèn Joan Guasc, mossèn Josep Nicolau, mossèn Pauses, el Josep Ramon, és a dir, jo he tingut el Jaume Verdó i també, que en el seu moment em va ajudar molt, és a dir, en aquest procés de vocació tu tens diferents persones, diguem-ho així, que van, doncs, bueno, vas parlant, van assessorant, i fins que pues bueno, allò potser està madur per dir pues realment aquesta inquietud que tu tens és una inquietud que és una vocació, no? I llavors és quan tu doncs, comences doncs, un procés d'estudis, un procés... És un procés llarg, no?
0: Sí.
1: Però en el sentit de que jo penso també que és un procés que t'has de sentir acompanyat pel Senyor, no? Perquè si no, llavors no seria un procés de vocació. I això també em sembla, a l'escrit ho vaig dir a la catedral, no? És a dir, si ara analitzo la meva vida, jo penso que també en la meva vida doncs el Senyor m'ha anat acompanyant en tots els moments de la meva vida, no? És a dir, quan vaig acabar la carrera, quan vaig començar els estudis, quan vaig començar a treballar, és a dir, tu vas veient, és com aquella planta que la vas regant, no? Vas veient indicis, vas veient coses que no són fruit de la casualitat, sinó que són un do de Déu, no? El per què amb una persona sí i amb una altra no, pues és el que diem, és a dir, Déu sap el que vol de cadascú, no? És allò que una miqueta el profeta Isaías també ho diu, diu no tingueu por, és a dir, jo estic amb tu, jo t'acompanyo, no en el procés de vocació, sinó en tot procés de la vida de tota persona, no? però bueno, amb el procés de la vocació encara més, no? Aquest no tenir por i una mica llançar-se a la piscina i dir, bueno, mira, jo m'hi llenço, a partir d'aquí tu ja m'acompanyaràs i em aniràs dient, no? Clar, aquest procés també es va fent, diguem, es va solidificant a mesura que tu també vas fent els estudis, vas veient doncs, que allò realment doncs, és el que t'agrada, el que doncs, hi disfrutes també, perquè jo a vegades em diuen, no, els estudis de teologia, jo els vaig disfrutar molt, la veritat, molt, molt. És a dir, jo quan pujava a les tardes a estudiar era com, no sé, com desconnectar una mica, I realment disfrutava en totes les assignatures, de litúrgia, d'Antic Testament, de Nou Testament, de sagraments, bueno, les disfrutes, no? Bueno, són això, són petits indicis que, bueno, aquella vocació es va solidificant, però sobretot també en la pregària, no? En aquest acompanyament doncs, d'aquestes persones que et van acompanyant i en aquest diàleg íntim amb el Senyor, de dir, bueno, doncs aquí estic, què vols, no? A veure, digue'm, ensenya'm cap on vols que vagi, no?
0: En uns temps, Esteban, que no sé si dir-ho així, hi ha molts que han perdut la fe.
1: Bueno, jo penso que la societat, no? És a dir,
0: allò de, perdut la fe. L'he perdut. La vaig arribar a tenir, però l'he perdut.
1: Jo penso que són moments a la vida. No?
0: Ja.
1: Perquè,
0: i etapes. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Jo penso, una persona que no cregui en res, que no tingui fe, és molt trist viure una vida així sense esperar res. Perquè la vida material és una vida que no omple. Perquè pot desaparèixer en un moment, no? I per tant, jo penso que tothom, a vegades fem servir aquestes expressions, no? Com de rebeldia, vinga, va, te la tiro, no? Però jo penso, en algun moment o altre de la vida, jo penso que tothom es qüestiona. Jo ara estic parlant de la fe, no, és a dir, del fet de Déu, no. Uh-huh. És a dir, el fet ecumènic, el fet de respectar totes les religions, no? Jo penso que tothom en la vida arriba un moment, ni que sigui un minut de la seva vida, que es qüestiona per Déu, per la situació que li hagi passat, no? L'únic que són moments a la vida i la societat avui en dia és una societat, doncs això, no? Que, uh-huh. Bueno, jo a col·legi també es veu, no? Vull dir, primen uns valors, no? A vegades dius, vull dir, si aquest nen fa això aquí a la classe, què farà a casa seva, no? O si contesta així, com contestarà els pares, no? Dius, home, és a dir, penso que tot, no? Tot en si porta, doncs això. Però també, ara fa potser dos anyets, o, i aquest any també, hi ha un ressorgiment, perquè, per exemple, aquest any aquí a la catedral de Sant Feliu hi ha hagut uns 25 o 30 joves, que han demanat batejar-se, han demanat rebre la comunió i han demanat de confirmar-se, és a dir, el que diem el catecumenat, no? És a dir, hi ha un ressorgiment, jo penso que el jovent arriba un moment també que, bueno, ho han fet tot, ho han viscut tot i això no m'ha omplert de res, no?
0: Què els diria a l'Esteve a aquestes noves generacions que pugen i que no tenen probablement, doncs...
1: No, jo penso que clar, no, per molt que diguis, no, fins que no ho vius en les teves pròpies pells, diguem-ho així, no fas un canvi, no? Mm. És a dir, podríem estar allà, diguem-ho així, explicant i
0: del dret i del revés, sí.
1: Però fins que no arriben a viure-ho o tenir una experiència que allò els desperta aquell diguem-ho així, aquella fe que estava dormida, que estava... Bueno, estava allà mig latent perquè la nostra societat doncs, la té allà latent perquè és una cosa que no importa, no? Doncs penso que quan ho viuen així doncs és un moment doncs, això, no? de qüestionar-se-ho i de dir-los, bueno, doncs escolta'm, a la vida no tot és el que tenim al davant ni tot és el que tenim materialment, no? Hi ha altres coses que també ens poden omplir, no? Per exemple, això, no? El fet d'ajudar, el fet de servir a l'altre, jo penso que tot això renova el teu cor i també et fa veure la vida d'una altra manera, no? I quan la veus d'una altra manera, veus que doncs, aquesta vida hi ha algú més que te l'ha donada, no? I que te l'ha regalada. Bueno, és clar, és que jo penso que és un procés també molt, molt, molt individual per cadascú, no? Mm-hmm. És a dir, no podríem generalitzar i trobar una fórmula de dir, mira, et dic això i pam. Jo penso que no, no?
0: No sovint, però arribem a qüestionar el paper de Déu, no? Sobretot en els mals moments, quan un es posa malalt o quan...
1: Bueno,
0: quan,
1: som humans, no?
0: Quan patim una malaltia d'un familiar, quan se'ns mor algú...
1: Som humans,
0: I sorgeixen, no?, els perquès, no?
1: Sí. Bueno, de fet, mira, quan Jesús va anar a casa de Marta i Llàtzer, no?, que Llàtzer havia mort, no?, Marta li diu, Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort. Però, i és normal això, no?, perquè som humans i, per tant, la nostra dimensió humana ens fa dir aquestes coses, no? Però hem de pensar que per sobre d'això, doncs, hi ha Déu, no? I Déu, a vegades... Fins i tot a vegades per mi mateix, no? A vegades dius, ostres, això per què? I al cap d'un temps dius, ah, doncs mira, gràcies Senyor, perquè ara veig, no? Ara, amb el dia d'avui, amb el que m'ha passat avui, veig que allò que jo pensava que volia fer no era el millor per mi, no? En el meu moment no ho vaig entendre, no? Però avui ho entenc el per què, no? Per tant, Jesús o el Senyor està allà al nostre costat, no? Perquè Jesús va morir a la creu, fixeu-vos, vull dir que ell mateix ho va dir, no? Déu meu, per què m'has abandonat? És a dir, hasta el propi Jesús se sent abandonat per Déu, però no és un abandó, no? Sinó que és Déu està al teu costat, no? I t'ajuda en aquests moments de dolor, en aquests moments de pena. No ens podem, per exemple, aferrar, doncs, a el que la nostra ment humana pensa, no? Sinó que ens hem d'aferrar a què hi ha quelcom més, no? I aquest quelcom més és aquesta dimensió transcendental de Déu, no? Som humans, Som humans, sí. I per tant la nostra raó i els nostres pensaments no són els de Déu, no? I per tant és això, no? A vegades vull dir, ens rebel·lem perquè som humans, vull dir, no, i malament potser si no ho féssim, no? Perquè llavors voldria dir com aquells que van així, que només veuen una cosa i no els importa tot l'altre, no?
0: Què suposa per tu servir els altres?
1: Bueno, servir els altres, jo penso que servir els altres és estimar, és a dir, això si no ho fas amb un amor, diguem-ho així, incondicional, és d'aquells amor, amb una estimació incondicional, que són aquelles que no esperen res, no? Doncs tampoc no tindria molt de sentit, no? Ajudar els altres és, doncs, això, no? És a dir, pensar en els altres, escoltar, perquè jo penso que avui en dia ens fa falta molt escoltar els altres, perquè a vegades anem amb un xip posat que no... Els altres parlen però no escoltem.
0: Sí, sí.
1: I això és important, no? Escoltar els altres, ajudar els altres, i tot això jo penso que neix quan tens aquesta estimació cap a l'altre, no? Però una estimació que no és d'interès, sinó que és una estimació, això que diem, no?, incondicional, que no esperes res, no? Ho fas perquè l'estimes, i com que l'estimes, doncs vols el millor per ell, no? Per tant, doncs jo em mouria amb aquests paràmetres, no? I més avui en dia, no?, que la nostra societat, doncs això, no?, és posem el motor i escolta'm i pum, pum, pum, no? És a dir, no ens parem, no?, això que dèiem.
0: El viure de pressa, Esteve, suposo.
1: Bueno, el viure sí. De pressa i el viure com vivim, perquè, escolta, m'entens? Això és igual, vull dir, ara els nens han de portar porten mòbil ja a l'escol·legi. Escolta'm, vull dir, no tenen edat per portar mòbil, no? A primària, vull dir. És a dir, vivim accelerats, no? O perquè sembla que si no, sembla que bueno, no siguis d'aquest món, no?
0: Sí.
1: I llavors penso que doncs això, no? L'ajudar l'altre vol dir que necessita l'altre, Necessita ser escoltat, necessita ser ajudat, necessita, pues mira, estar al seu costat sense dir-li res, necessita... Clar, és que hi ha infinitats de sinònims, no? Del que vol dir ajudar, no? I el que vol dir servir, però jo penso que tots tenen aquesta paraula que és l'estimació. Sense l'estimació no seria possible, és a dir, Jesús també, no? Vull dir, es va fer servidor de tots, no? Per què? Perquè ens estimava, no? Si no hi hagués aquesta estimació, penso que llavors no té sentit, no? És com fer una cosa sense... sense sentir...
0: Sense solta ni volta, com,
1: sí,
0: com diu aquell.
1: Sí, mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: T'incorpores a la parròquia, abans ens ho recordaves, quan mossèn Comas, no?
1: Joaquim mossèn Comas. Comas i Xirau.
0: Ua.
1: I mossèn Joan Guasc.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, doncs mira, ara farà... Va ser l'any 81, aneu fent comptes. Va ser l'any 81. Que llavors va ser quan mossèn Joaquim va voler formar una escolania. I llavors ja bueno, em vaig incorporar i des de llavors, doncs mira, ja t'ho dic.
0: Per tant, l'Esteve segurament es coneix tots i cadascun dels racons de la parròquia.
1: Si juguéssim a allò, com ho diuen, a cuit i amagar,
0: sí,
1: o,
0: sí, sí.
1: O a l'escondite.
0: A l'escondite.
1: Pues ja sabria on amagar-me.
0: Sí,
1: ja.
0: sí, segur.
1: Molt segur,
0: bé,
1: segur.
0: Ara que d'aquí uns instants tindrem l'ocasió de parlar amb el senyor Trullàs, amb l'arquitecte del campanar
1: bé,
0: de la parròquia,
1: molt bé.
0: Que això ja està a punt.
1: Això ja està a punt, es estan desmuntant amb bastida.
0: Sí. Com has viscut aquest procés, Esteve?
1: El procés de la...
0: Sí, sí, de
1: la restauració. La veritat. Vaig pujar,
0: Sí?
1: Vaig pujar, sí, vam pujar amb el mossèn Rafel, fins a dalt de tot, de la Mare de Déu, que va ser impressionant, Dius, bueno, és una cosa d'aquelles irrepetibles, no? Però la veritat, amb tot aquest procés de preparació de l'ordenació, vull dir, saps? És allò que sí, i perquè vaig pujar aquell dia, però...
0: Ho veus passar, però, eh?
1: Exacte, sí, sí. Hi havia tantes coses coses, que llavors, clar, vull dir, això és una cosa més pels tècnics, més pel tema de patrimoni, però vull dir que la vius, sí, clar, la vius en joia, perquè bueno, no deixa de ser la teva parròquia, i per tant calia fer una restauració, no? Però, clar, potser si no hi hagués hagut doncs, aquest tema de l'ordenació, potser l'hagués viscut diferent o més intensament, no? Però, clar, vull dir, és allò que dius, sí.
0: Has viscut molt de prop, bé, i has tingut una relació estreta, òbviament, amb els rectors de tots aquests anys, no? Mossèn Comas, mossèn Nicolau, mossèn Pauses, ara mossèn Pau, Rafel...
1: Mossèn Rafel,
0: tots
1: Ramon,
0: amb les seves coses.
1: El pare Escolapi... Vull dir, sí, molts. Clar, vull dir, la gràcia és això, no? Que tots som diferents, per tant cadascú és com és, no? I ni un... Tots, no, allò que dius és que aquest és més vàlid que l'altre, no, perquè som persones i cadascú som com som, i per tant cadascú tindrem les nostres virtuts i les nostres mancances, i per tant una manera diferent de fer les coses, totalment respectable. Però gràcies a Déu, molt bé en tots.
0: M'imagino que sí, m'imagino.
1: Molt bé.
0: Esteve, abans que parlàvem de la fe, Sitges és un poble de fe.
1: Jo sempre dic, Sitges, gràcies a Déu, i haurien de donar gràcies doncs, a tota aquella generació i aquella quinta, una miqueta que va estar allà al peu del canó, perquè les nostres tradicions no es perdessin. No? Sitges és un poble de fe, potser és un poble... És a dir, cadascú viu la fe d'una manera diferent. Per tant, quan diem que Sitges és un poble de fe, no vol dir que tothom hagi de venir cada diumenge a celebrar l'Eucaristia. Potser algú la viu quan la necessita, potser algú la viu a través de les seves festes, de les seves tradicions, perquè, gràcies a Déu, les nostres tradicions, tant Setmana Santa com Corpus, Sant Bartomeu i Santa Tecla, tenen el seu origen en una festa religiosa, perquè si no, no tindria cap sentit de celebrar-les. Però les tenim i les tenim amb actiu i les tenim, bueno, amb un estat de salut.
0: Crec,
1: bé,
0: si m'equivoco, m'ho dius, però vaja, som dels pocs pobles o l'únic poble
1: pocs pobles
0: que mantenim.
1: Sí, senyor.
0: Crec que quatre processons
1: són... Sí. I això es deu a fruit d'aquesta gent que va ser, que en el seu moment no van baixar del burro, no? Perquè, bueno, semblava que quan en el Concili Vaticà II tot això de les processons... Qui diu processons diu pietat popular, Jo també, quan va... Bueno, ens encarreguem de... Soc el prior de la Mare dels Dolors i fem unes trobades en totes les congregacions dels Dolors d'arreu de Catalunya, no? I quan diem que Sitges, cada divendres de cada setmana, doncs hi ha la Mare dels Dolors al seu cambril i resen aquesta pregària de pietat popular, que és la corona dels set dolors, clar, et miren amb uns ulls, com volguin dir, a Sitges, sí, a Sitges. Sitges celebra un gran carnaval, però també té moltes cosetes que conserven la fe, no? Però no cal fer-ne propaganda d'aquestes coses, és a dir, perquè hi són durant tot l'any, no? Per tant, jo diria que Sitges viu la fe, però la viu això, no? És a dir, és com un ventall que té moltes vares, no?
0: I ha sabut mantenir-les amb el pas del temps, amb el pas dels anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Això també és el mèrit, no? També.
1: Això també. Jo penso que és important, que és important, i que no es perdi, no, aquest nord, que no es perdi, eh? Potser ara el que faltaria, i potser algú em penjarà quan ho senti dir, però jo penso que el que faltaria ara és, per exemple, bueno, ho dic perquè és la meva vessant més professional, no? És a dir, tornar a posar l'assignatura Sitges a les escoles. Això és una cosa, en lloc de tants projectes que a vegades perdem al nord fent projectes i projectes, abans hi havia l'assignatura Sitges, no? I una mica això que dius tu...
0: No ets el primer que ho penses, ni que ho dius.
1: No perquè es perdin les coses, sinó perquè a vegades parles i dius, escolta'm, el cap de la vila, i et queden mirant amb una cara com volgué dir, on és això? O Correus, o l'Ajuntament, o... És a dir, que a vegades donem nosaltres les coses per enteses quan realment no estan, no, allò, assimilades, no? I una mica per això que entès, és a dir, jo penso que també estem on estem perquè hi va haver aquest llegat, no? que ens ho van anar passant i ens ho diem, i sobretot el viure-ho, no? És important viure-ho, perquè quan ho vius llavors t'ho fas teu, no? Per tant, jo diria que Sitges sí que, bueno, Sitges és un poble, doncs, gràcies a Déu, doncs això, que la virtut que té és que, doncs, tenim la nostra fe, però també tenim altres actes, doncs, que hi ha altres festes durant l'any, no? I que convivim, no? Que això és lo important, no? Uh-huh. Que en molts pobles aquest encaix està trencat, no? Llavors, és el que tu dius, doncs la fe o els actes de fe van per un costat i la vida del municipi va per un altre.
0: Sense anar més lluny, la Festa Major, Esteve, o Santa Tecla, no? Vull dir que té aquest vessant més popular, clar, però que hi ha el rerefons, òbviament.
1: Tot, i corpus, sí, sí. És com un puzzle, és a dir, totes les peces han d'encaixar, no? Perquè té el seu origen religiós, però a més és una festa popular, és a dir, llavors aquests dos encaixos han de coordinar, no? Jo també quan vaig entrar a formar part de, bueno, com a representant de la parròquia, les diferents comissions, va ser l'any 97, per tant també déu-n'hi-do dels anys, va ser quan va plegar el Jordi Panyella, que llavors era president, i hi havia el Nacho Deo com a regidor de festes, i hi havia de president el Josep Casanovas. I jo sempre he dit, amb les comissions, gràcies a Déu, sempre hi ha hagut una relació estupenda. És a dir, la gent ens hem d'entendre. I quan tu ja vas predisposat a entendre't, pues allò flueix, no? I gràcies a Déu, en totes les comissions hi ha hagut una entesa formidable, no? Perquè penso que això, no? És important tenir en ment que no hem d'anar cadascú pel seu costat, sinó pel bé de la festa, hem d'anar, doncs, de la mà tots dos, no? És a dir, la cosa popular i la cosa religiosa, no?
0: Diumenge a 8:15 a la parròquia.
1: Diumenge a 8:15 a la parròquia, sí, sí, sí. És a dir,
0: allà hi serà l'Esteve celebrant la primera missa ja, bueno, en aquesta nova dimensió que dèiem abans, no?
1: La missa la celebrarà mossèn Rafael,
0: sí, sí, sí.
1: Però llavors ja, coincidíssim, faré les funcions de diaca. De diaca. L'acompanyarem ell en les funcions de diaca. Que l'altre dia a la catedral, és a dir, el ritu de l'ordenació, ja ho vam començar a fer, és a dir, un cop ja t'ordenen primer, doncs fas tot el ritu de l'ordenació, i un cop ja estàs ordenat de diaca, llavors les, diem-ho així, la segona part, la part de l'Eucaristia, ja fas les funcions de diaca amb el bisbe, no? Però bueno, aquí Sitges, doncs serà la primera Eucaristia en què jo faré les funcions de diaca ajudant amb...
0: Faré el símil esportiu. Jugaràs a casa.
1: Jugarem a casa. perquè tant la emissió ordres com les ordres menors...
0: Tot i que heu estat acompanyat, diumenge, estar acompanyat
1: per molta gent. I també vull agrair, perquè també veus una de les coses boniques que m'emporto de tot aquest procés és l'estimació. Perquè a vegades no t'ho penses, no? I dius, bueno, mira, la gent, allò que dones, també ara ho reps, no? I et sents estimat per la gent, no? jo penso que això també és important, no? I és important d'agrair-ho, eh? Perquè ja t'ho dic, tant en l'emissió d'ordres com amb les ordres menors del lectorat i la qualitat i l'ordenació, doncs clar, va pujar molta gent, es van pujar en cotxes, van fer autocars, vull dir que va pujar molta gent a la catedral, allà a la catedral a la major a ordres, la primera de les celebracions, van quedar parats, no? I em deien, bueno, i què serà l'ordenació, I deien, bueno, per l'ordenació haureu d'enxamplar les parets, no? Feien la broma, no? Perquè diu, quanta gent de Sitges, fins i tot, no? Vull dir, ells mateixos, també quan veus doncs, que la gent respon i que l'església està plena, celebres, no? D'una manera més joiosa, celebres. És a dir, a ells també els hi va omplir el cor, no? Això de que hi hagués gent que t'acompanyés, no? I una mica això que et deia, no? El sentir-te estimat, bueno, pues mira, a vegades no hi penses, no? I penso, pues mira, potser allò que dones també ara, doncs, la gent doncs t'ho ha regalat amb la seva estimació, no? Per tant, sí, molta gent. I ara jugarem a casa. Sí. Jugarem a casa.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Esteve, gràcies.
1: Molt bé.
0: Per aquests minuts i moltíssimes felicitats.
1: Gràcies, gràcies. Vinga, i moltes gràcies a tothom. Vinga, molt bé.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, salut respon.

0: Vinga, 3 minuts per arribar a les 11 del matí d'avui dimarts 7 de juliol. Sortim de la parròquia, però no marxem molt lluny de la parròquia, oi? De fet, s'han trobat aquí fora l'Esteve i el Jaume, oi? I han comentat coses, perquè, si s'han fixat, ja s'ha tret la malla protectora de la bastida del campanar. Per què? Doncs perquè s'ha acabat l'obra. S'ha acabat, ja han acabat aquest procés de restauració del campanar de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I tenim aquí, avui sí, asseguts còmodament, no penjats en una bastida com l'últim dia, el responsable d'aquella obra, que és un... De fet, són diverses persones, oi, que han estat al darrere, però al capdavant d'elles, en Jaume Drullà. Jaume, bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Heu acabat l'obra. Podríem dir això, no?
1: Hem acabat una de les fases.
0: Una de les fases de l'obra. Perquè ara apretarem una miqueta, perquè hi ha més coses, hi ha més notícies aquí. Però, d'entrada, aquesta actuació s'ha acabat fins i tot abans del que s'havia anunciat.
1: Exacte. Ha anat tot molt ben planificat, hem posat tots els recursos possibles i bé... Hem arribat a temps per poder arribar a la festa major i...
0: De sobres, un mes i mig. Això és temps, eh?
1: Correcte, sí, que la gent li vagi agafant carinyo al campanar sense les bastides i tornar a la normalitat.
0: Dius que ha anat tot tal i com preveieu, més enllà dels imprevistos que sempre sorgeixen en totes les obres, però tots els imprevistos s'han pogut solventar amb lleugeresa, entenc.
1: Correcte, sí. Al final, amb un edifici patrimonial que té tants segles d'història, sempre et pots trobar algunes sorpreses, però com que ja estàs en alerta de que aquestes apareixeran en algun moment, doncs intentes anticipar-te i quan arriba el moment, donar més recursos per poder treure-ho a temps.
0: A veure, la restauració del campanar de la parròquia era una qüestió de necessitat, bàsicament perquè en Jaume ens ho va definir molt bé el dia que vam fer la mòbil allà a la bastida. No és que el campanar es caigués, sinó que caien trossos de la pell del campanar.
1: Correcte.
0: I això sí. és un risc pels vianants, perquè clar, aquell campanar cau a plom sobre el carrer, sobre el baluart i sobre darrere, no?
1: Correcte, era un risc de despreniments, de pedres, revestiments i també un risc pel propi campanar, no tant a nivell estructural, que pugui haver un ensorrament d'aquest, sinó per aquests elements ornamentals que, bueno, es van perdent.
0: Es van
1: deteriorant.
0: Podem
1: veure alguns capitells que ja no tenen completament la seva geometria com la tenien en els seus orígens i volíem aturar-ho per evitar que anés a més, que els que encara teníem en un bon estat, doncs a donar-li anys i anys de vida.
0: Una qüestió molt important, no s'ha refet els elements destruïts.
1: Exacte. Hem refet únicament alguns punts concrets, que serien sobretot els carreus de pedra, que estaven comprometent l'estabilitat dels elements annexos. En canvi, aquests elements ornamentals de capitells, que únicament són decoratius i s'estabilitzen ells mateixos, on ja s'havien caigut i no els vèiem, no volíem refer una cosa fictícia que no fos part de la seva pròpia història. Llavors, si l'hem perdut, doncs ja s'ha de quedar d'aquesta manera, com tots tenim en ment i ho he repetit en algunes ocasions, al Coliseu, no? Que... ara a ningú se li ocorreix refer tota la volumetria que tenia en el seu moment, sinó que ja ara mateix, tal com el veiem, ens explica tots els segles i mil·lennis que han passat.
0: Per tant, és una manera de, diguem, d'enfrontar-se en el patrimoni, que és mantenir la fotografia perquè no es desfaci més, però no incrementar allò que el temps s'ha emportat.
1: Correcte. Criteri número 1, mínima intervenció.
0: Mínima intervenció.
1: Mínima intervenció. Anem a preservar el que tenim, a mantenir-ho i posar un valor, però no aquest fet de posar un valor és una cosa que nosaltres estem afegint, sinó mantenir el tresor que hi ha ara mateix.
0: Aleshores, vosaltres quan s'us va plantejar el tema d'això, de fer una restauració del campanar, clar, de fet el campanar el vèieu, podíeu pujar per dintre, oi? Fins d'allò, i com a molt doncs, fer pujar un dron per avaluar. Però, clar, quan muntes la vestida, et trobes amb la crua realitat. Què us heu trobat que no us esperàveu?
1: Què ens hem trobat? Bona pregunta. Ens hem trobat, que comencem per les bones o per les males notícies?
0: Tri, perquè...
1: Mira, primer les coses negatives és, bueno, podríem dir que hi havia sobretot elements petris que estaven bastant més erosionats i amb malformacions, que anaven amb... Està més avançat el desgast del que podíem imaginar.
0: Aquí hi ha l'anècdota aquella de que jo, quan jo vaig pujar la vestida de cop i volta, jo, si està suelta aquesta pell.
1: Correcte.
0: Diu, no la toquis. Va.
1: Aquí la, mira, anem a una part bona i és això, que just hem arribat abans de que aquestes pedres caiguessin. També ens vam trobar, per exemple, a la cúpula, que hem arribat just a temps perquè hi ha uns revestiments amb unes pintures que són maquíssimes, que hem intentat preservar, però per la part interior estava tot bufat, llavors estava a punt de caure. Doncs aquí hi ha feines afegides. També ens hem trobat que a les juntes dels carreus de pedra hi havia ciments Portland

0: del que pensaven.
1: Hi ha un punt de cirurgia aquí.
0: Ah, totalment, totalment, totalment, perquè això, bueno, ja ho avançarem, però que voldrem posar, documentar-ho tot i que arribi a tothom. Però sí, sí, vull dir, anàvem pedreta a pedreta, junta a junta, és a dir, un treball espectacular. I de la mateixa manera també l'equip d'operaris, que també han fet una feinada espectacular. Coses bones, l'estat de la Immaculada de Concepció estava estupenda, estupenda.
1: Ho podem certificar perquè ho vam comentar aquell dia.
0: Total, total. Coses positives, això que cada persona que ha pogut visitar el campanar, quan veia les pedres al Vendrell, que les trobem al cos del tambor, amb tots aquests fòssils, que no t'ho esperes, no t'ho esperes. Clar, això per mi és que volis amb un dron, que tinguis la millor càmera, no el veus, no el veus. Uh-huh. I, home, emociona, no? Perquè dius, és que clar, tenim la construcció del campanar, que és de no sé qui, de, bueno, depèn de cada cos, no? Uh-huh. Que ha sigut una evolució, però clar, és que tenim elements aquí que tenen mil·lennis, o no sé, aquí, abans ho parlàvem, Joan, que necessitem que algun professional ens ajudi a identificar d'on són cadascun d'aquests fòssils.
1: Els elements fòssils, que entenc que igualment els heu fotografiat i aneu, perquè en quedi constància, però clar, encara, diguem, falta una part de la feina, en aquest cas, més per curiositat que per una altra cosa, que és acabar d'identificar a què corresponen aquells fòssils que vau trobar a la façana.
0: Correcte, correcte. Sí, jo al final els meus coneixements arriben fins on arriben, m'he intentat assessorar de la intel·ligència artificial, però és que ella mateixa no és capaç, no és capaç. També, perdona, com a cosa positiva ja no és el propi estat de conservació, sinó l'emoció que desprenia cada persona que ha pogut visitar l'obra. És una cosa que, bueno, intueixes que pot passar, però no fins a aquest punt, que és a dir, tothom super emocionat, agraït, bueno, és com que et dona una felicitat veure que hi ha algú darrere molt emotiu i que hi ha una estima de tot el poble cap a aquest element.
1: Ha pujat molta gent.
0: Ha pujat.
1: Podríeu haver cobrat entrades.
0: Sí. Ja haguéssim fet ja més fases amb tot el que es podria haver cobrat, total. Sí, la llàstima és... Clar, jo crec que si hagués estat obert 24 hores l'haguéssim omplert, perquè em sap greu per la gent que no hi ha pogut assistir, però... Hi havia molta gent darrere.
1: Molta gent. Que tenia curiositat, interès per pujar i per poder fer una cosa que ara sense vestidor no es podrà fer, que és abraçar la Immaculada.
0: Correcte.
1: Entre d'altres coses, oi?
0: Sí, sí.
1: A veure, comentem res, fem un apunt. Ens va cridar molt l'atenció les restauradores. Tots són dones, perquè és el que vam comentar, oi? Que és una tasca bàsicament femenina, o un estudi on bàsicament només trobes dones fent-lo.
0: Correcte, sí, sí.
1: Que també entenc que han gaudit en el... més que res pel que representava l'indret on es trobaven.
0: Han gaudit moltíssim. Vull dir, tant per la icona que és aquest campanar, sinó per el repte aquest de trobar-se... Vull dir, pam a pam et trobes un nou repte a l'hora de restaurar. Llavors, bueno, vas parlant, vas xerrant amb l'Aitana, per exemple, ja n'he treballat en altres projectes, amb la Maria també, però hi havia un equip de 6 restauradores i totes les que he pogut conèixer, doncs, bueno, supercontentes i amb una part emotiva i tristesa, potser, que això s'ha acabat. Però...
1: D'acord. perquè que la gent ho entengui, vosaltres, Trullar Arquitectura, diguem, portava l'encàrrec de la direcció de l'obra, però les restauradores són una altra empresa que ha treballat per vosaltres en aquest sentit, oi?
0: Clar, aquí crec que La feina més important que el nostre estudi tenia era reconèixer que no som els millors en tot, sinó que necessites envoltar-te, i no és per quedar bé, perquè és una realitat, de gent molt professional i que siguin capaç de donar-te més informació i que jo n'aprenc, o sigui, continuo aprenent, perquè clar, parles amb l'equip de restauradores i et van ensenyant

0: coses que, clar, al final són molts anys de formació per poder fer aquest tipus d'actuació i et vas empapant i escoltant-les i, clar, i també tenim doncs, això, altres empreses que també han col·laborat, els operaris...
1: Els operaris que també són especialistes en treballar amb aquest tipus d'edifici patrimonial.
0: Correcte, correcte. Que això és, l'obra del campanar comença molt abans de muntar les bastides i és en escollir qui farà cada cosa per això tenir un equip de professionals i intentar que el resultat sigui el millor possible.
1: És a dir, gent que en el fons són molt conscients de, del que tenen davant quan s'enfronten en un edifici històric, que evidentment és una construcció, com totes les construccions, però clar, un edifici històric té unes particularitats i sobretot t'hi has d'enfrontar amb un respecte d'on estàs.
0: Totalment, totalment. El respecte, podem dir que comença i continua, aquí donant valor a diferents personatges que han anat treballant. Clar, això comença amb l'estudi històric, aquí agrair al Blai, que una feinada espectacular, no d'un any ni dos, sinó, segons em va comentar, 30 anys, que porta ja fent estudis. També l'estudi que es va fer de materials, antics tècnics que han treballat, l'Oriol aquí també, vull dir, aquí... I tot l'estudi que m'ajuda a l'espai d'arquitectura. T'has d'especialitzar molt per saber afrontar aquest tipus de projectes patrimonials.
1: A veure, una cosa és fer un projecte patrimonial i una altra enfrontar-se en la imatge icònica d'un poble. I aquí hem passat les dues coses, perquè per una banda tenim un indret que és patrimoni, però clar, també pot ser un indret patrimonial, doncs això, una vila ibèrica perduda no sé on. Però clar, aquí resulta que a sobre... t'estaves enfrontant en allò, en la foto.
0: Correcte.
1: I estaves dintre de la foto.
0: Correcte.
1: I per tant, si et movies, la foto sortia moguda. Entendran la metàfora, oi? Com assumeix un despatx d'arquitectura estar entrant en el melic d'un poble?
0: és un repte. Al final, el que persegueixes és ser respectuós amb tot el que existeix i evitar ser el protagonista en aquest tipus d'actuacions. En el moment que entenem que és una edificació que és reconeguda, ja no pels sitgetans, sinó per tot Catalunya, per tota Europa, perquè qualsevol turista que vingui a l'àrea metropolitana de Barcelona, Sitges és un lloc on parar, i no és perquè sí, és per un motiu, perquè això ho ha acceptat, tal i com és, tota la gent que hi ha passat. Llavors, com ho afrontem? Doncs intentant actuar amb la mínima intervenció, ser respectuosos, posar en valor el que ja existeix i únicament actuar i potser alterar mínimament i per un bé del propi edifici on sigui necessari.
1: D'acord. I com ens ho hem pres els sitgetans? Vist des dels ulls de l'arquitecte que ha vingut aquí i ens ha posat la bastida.
0: Doncs la veritat és que amb tota la gent que hi ha anat fent visites i visites, tothom ha quedat molt content, perquè sobretot això es veu la feina que estan fent de pam a pam, i on jo crec que potser hi haurà un major nombre d'opinions seran el cos de les campanes, on el color que té el revestiment d'aquest cos és lleugerament diferent al que tots recordàvem.
1: D'acord.
0: En el moment que abans de començar l'actuació.
1: Aquí fem un apunt. En Ricard Baqués, campaner de les campanes, va publicar fa 3, em sembla, setmanes una carta a l'Eco de Sitges, dient, en la seva faceta de pintor, que també ho és, queixant-se que aquest color és el que històricament els de la seva professió definien com a merda d'oc. Així ho va posar. Aleshores, vau parlar amb en Ricard.
0: Correcte.
1: I com va anar això?
0: Clar, al final, punt número 1, jo crec que totes les opinions són superrespectables I bé, hi haurà alguna opinió que no sigui igual a la teva. Això és evident. Sempre que hi ha una petita variació, i més amb el tema dels colors, bueno, hi haurà qui li agrada i qui no li agrada. Però aquest no és l'adjectiu que hem de perseguir. Sí, vull dir, no ve de si m'agrada o no m'agrada, sinó si hi ha uns arguments darrere que porten a escollir certa tonalitat de color.
1: Doncs aleshores, a partir d'aquí, entenc que el que ens ha d'explicar són quins arguments han portat a triar aquesta tonalitat de color.
0: Bé, aquí el primer de tot és comencem a muntar les bastides i ja veiem una cosa que era força evident, que tot aquest cos de les campanes tenia un revestiment que estava en molt mal estat, s'estaven produint despreniments contínuament, tenia carbonatació, tenia humitats, vull dir, era un dels punts on no podíem fer la mínima intervenció en el sentit de mantenir-ho tot com era, sinó que s'havia d'extreure per complet. A la resta dels cossos tot s'ha mantingut tal com era, vull dir, s'han fet actuacions puntuals, però en el cos de les campanes era l'àmbit on no podíem mantenir-lo existent.
1: D'acord, no es podia deixar tal com estava i posar alguna cosa a sobre, sinó s'havia de treure
0: correcte
1: el que hi havia, i per tant s'havia de posar alguna cosa a sobre, segur.
0: Exactament. Llavors, en el moment que comencem a treure els revestiments, veiem que la part interior no és exactament igual que l'exterior, sinó que té uns tons ocres que no reflexen la realitat de la imatge exterior. Això el que ens porta a pensar és que fa molts anys no tenia aquest to grisós que veiem avui en dia, sinó que estaven perseguint altres tonalitats. També el que veiem és la presència de, torno un moment als ciments Portland, que hi havia com reparacions precàries, que no són respectuoses amb el patrimoni, però ara anem a comentar el fet de que comencem a treure tot el revestiment i el que ens trobem és que la pedra que composa aquest cos era d'un to groguenc, ocre, que tenia una similitud molt propera amb el propi revestiment que veiem encara per la part interior. Llavors, tot això ens porta a pensar que originalment s'havia arribat a plantejar el tema de en aquesta tonalitat que veurem ara, un cop desmuntem les bastides. A la vegada, també, clar, no nosaltres ens centrem a observar únicament el campanar, sinó entendre per què tenia aquesta tonalitat. I clar, tu veus la ubicació on està el propi edifici i està envoltat de la sorra de la platja, té el color que hem escollit té un diàleg amb aquesta sorra, les roques a la punta també van amb uns grocs, amb uns ocres, sorrencs, dones un tomb al casc antic, perceps el blau sitgetà, perceps el blanc, i també hi ha grans edificis, petits palauets, edificis patrimonials amb aquest groguenc. Vull dir que no és un color
1: alié.
0: No és un color que a nosaltres, els arquitectes, ens ha agradat i com que ens agrada el posem, sinó que hi ha una cosa darrere, hi ha un plantejament, hi ha un estudi, hi ha unes reflexions. A la vegada s'han fet més de 10 proves de color, aquestes han estat molt consensuades, han exposat a molta gent dels visitants, hem preguntat a sitgetans, vull dir, ens hem volgut hem volgut implicar a molta gent i que fos partícip i escoltar tothom per portar-nos això. I el que em comença a agradar, perquè al final tu vas plantejant i després
1: s'ha de prendre una decisió.
0: Bé, l'altre dia m'anava al final del passeig de Sitges per veure, perquè clar, ara ja hem tret la malla, encara estan les bastides, però ja comences a veure coses. I crec que tot aquest recorregut que tenim des de l'inici del passeig, que et vas aproximant a la plaça del Baluart, doncs crec que queda totalment integrat i entenc els motius pels quals en aquest origen el campanar tenia aquest to ocre. Per què? Perquè té una lectura amb tot el que l'envolta. I crec que el fet que l'edifici més destacat del municipi de Sitges tingui un diàleg amb tota la resta, ja siguin elements construïts o elements naturals, és un fet.
1: D'acord. Per tant, entenen, Jaume, que doncs, el fet de ser l'element més diferent respecte de l'estat original, això generarà un cert debat, que és el que passa tota la vida quan canvies qualsevol cosa, però també que responia tant a la concepció original de l'edifici com a la realitat actual del mateix, és a dir, que aquest diàleg amb les tonalitats que envolten l'edifici, que per tant s'havia de triar aquest canvi.
0: Correcte, correcte.
1: Canvi petit, que ningú s'esperi. No està topus, tampoc.
0: Totalment. És un petit canvi, a part a la vegada crec que s'integra completament amb les pedres del Vendrell que tenim a les cantonades del cos del tambor, el que està justament a sota del cos de les campanes. Té també un color que té un diàleg amb la cúpula. Llavors, ara que ens el mirarem encara més, jo crec.
1: Quan surti la vestida...
0: Crec que és important veure com aquest nou revestiment parla amb tot el que l'envolta.
1: La Immaculada, què s'hi ha fet?
0: Molt poc. S'ha fet... hi havia certs punts on hi havia fissures, algunes petites esquerdes, però que són fets puntuals. Llavors s'han rejuntat per evitar que es facin com piscinetes, no?, d'aigua, que plogui llavors amb les sals del mar i tot, que generin alteracions amb el pas del temps. Però el que és l'element petri... estava molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tothom preguntava com han pujat això aquí. No ho sé.
1: Espectacular. Era massís.
0: Està composat per tres peces, però clar, és que cadascuna d'elles... Déu-n'hi-do. I el que sí que estava més malmès era la corona. La corona, que tenia tot l'element metàl·lic, està totalment oxidat i les flors de la corona, bueno, n'havien perdut ja 6 i les que quedaven tenien fongs, vull dir, s'havien de substituir. Llavors, bueno, és on hi ha hagut la major feina, el punt més alt de tot el campanar, que és la corona de la Immaculada.
1: És on s'han substituït, per tant, totes les flors d'aquesta corona, que per tant lluiran.
0: Lluiran de quina manera.
1: Es veurà, no? Es notarà la diferència.
0: Qui tingui fotografies, i si no les aportarem nosaltres, de com estava abans, es podrà fer una bona comparativa amb com ha quedat ara.
1: Hi haurà, entenc també, un after and before, o un before and after, no? És a dir, de com estava, com ha quedat.
0: Sí.
1: Teniu intenció de...
0: Tenim intenció de documentar-ho absolutament tot. Vull dir... Per un costat, hem de plantejar com ho fem, però i aquí també, un cop més, segur que algú ens ajudarà, professionals, a veure quina és la millor manera de poder representar-ho i explicar-ho d'una manera correcta a tothom. Però bueno, segurament farem un videoreportatge on, bueno, ja ens has comentat que ens donaràs primícia de les fotos del dia a dia amb el que s'han anat fent.
1: La nostra també webcam.
0: En Carles, de Airdrones Mateu, que ens ajudarà amb imatges exteriors. Les restauradores, que també dia a dia anaven fent fotografies. Nosaltres, amb totes les visites que hem anat fent setmanalment, doncs tenim moltíssima documentació i crec que al final el que oferirem serà tant un videoreportatge com un petit llibret explicatiu d'aquesta primera fase que hem afrontat, que és el campanar.
1: No para de dir, en Jaume, primera fase. I normalment quan hi ha una primera fase és que hi ha més fases. Què li espera? Clar, el campanar ja està fet, en principi no s'ha de caure res, i per tant aquella tanca que hi havia que impedia que la gent es pogués asseure al bancal de baix al baluard ja desapareixerà, i quan es tregui... Per cert, quan es treu la vestida?
0: Durant aquesta setmana.
1: Durant aquesta setmana.
0: Si tot va bé, divendres... Aquest cap serà el primer cap de setmana que ho podrem gaudir.
1: Sencer.
0: Sí, sí, és a dir, durant... si no hi ha cap imprevist...
1: Tan ràpid, eh?
0: Hem d'anar a tota pressa, sí, per poder gaudir-ho.
1: Ah, i s'ha de fer allò que ens va explicar, em sembla que ens ho va explicar la restauradora, no? Que a mesura que es van desclavant, es van tapant els paradets, oi?
0: Les bastides únicament recolzen el primer mòdul sobre el paviment. Uh-huh. Després, a mesura que anem creixent de mòduls, tot el pes es recolza sobre la façana i això es fa amb uns anclatges i clar, alteren l'edificació. Llavors tots els operaris de l'empresa de bastides van desmuntant mòdul a mòdul i a la vegada els altres operaris de restauració van reomplint aquests forats a tota pressa.
1: D'acord, o sigui que hi haurà aquí una feina encara important durant aquesta setmana.
0: Correcte.
1: I aquest cap de setmana podrem gaudir per primera vegada d'aquesta imatge icònica de Sitges, de nou restaurada.
0: Correcte.
1: Però, com comentàvem, això és la primera fase. Per què?
0: És la primera fase perquè, bé, la parròquia Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb el mossèn Rafael, davant de tot, doncs tenen moltes inquietuds i una actitud de voler posar en valor aquesta edificació patrimonial. Uh-huh. Llavors, junt amb el Bisbat, que dona el recolzament, junt amb la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, que ha donat ajuts per a aquesta actuació, i també la Diputació de Barcelona, estan potenciant tot aquest equip el finançament de diferents actuacions que, bueno, bé, posen en valor tot el conjunt edificat. Llavors, ara inclús també l'Ajuntament està deixant anar que potser donarà un cop de mà en aquestes futures fases. I bé, el que ens espera és, ara mateix hem acabat tot a l'exterior del campanar i de cara hem de fer les planificacions, veure si serà aquest 2026 o 2027, actuarem en les dues façanes principals de la rectoria. Farem tant la que està orientada a l'Ajuntament com la que està orientada al mar. Són les dues. I també, junt amb aquesta mateixa segona fase, el que es farà és una actuació a l'interior del campanar.
1: D'acord, és a dir, perquè ens entenguem, les dues façanes que serien laterals respecte de la portada,
0: correcte,
1: la de l'Ajuntament i la façana que mira al mar, que evidentment entenc que deu ser la que pateix més.
0: Correcte.
1: Per exemple, el fet d'estar orientada al mar. Aquestes també s'ha de fer una restauració. Què s'ha de fer en aquestes façanes, bàsicament?
0: Com bé dius, sobretot la més perjudicada és la que està orientada al mar. Uh-huh. Prova de que res és perfecte en aquesta vida. Clar, pots tenir les millors vistes i no...
1: I no patir-les, oi?
0: No hi ha res perfecte. Uh-huh. Però bé, serà una actuació de restauració i manteniment, un cop més... No, potser em rectifico. Aquí sí que hi havia un perill més alt, que es troba la cornisa de la façana orientada al mar, que està en un estat de degradació molt alt. Uh-huh. Llavors sí que és força urgent actuar-hi. Llavors aquí, més que manteniment, és una actuació de reparació. També les balconades estan bastant malmeses i bé... El que farem serà, a partir d'aquí, atacar i reparar i restaurar tots els elements que estan més malmesos i després una restauració general de tots els paraments de façana.
1: D'acord, això voldrà dir més bastida.
0: Més bastida, més
1: però
0: bastida.
1: Ens les encantarà. Bastides seran a la lateral, en aquest
0: exactament,
1: cas.
0: Exactament, exactament. Sí, sí.
1: I aquesta és la segona fase. Però hi ha una tercera, també, oi?
0: Bueno, ens hem deixat una part de la segona fase.
1: Vinga, que quina és?
0: És una amb les dues façanes de la rectoria. Uh-huh. També es vol adequar tot a l'interior del campanar. Ara mateix, doncs, el que nosaltres veiem, també amb iniciativa de la parròquia, és que, i més amb totes aquestes visites que s'han anat fent durant la restauració del campanar, és com la gent s'emociona quan hi puja. Llavors, home, potser hauríem de començar a obrir les portes al campanar. I ara mateix, doncs, potser no compliríem temes normatius, hi ha elements lleugerament perillosos, però que fan que no sigui possible accedir-hi. Però amb l'ajut aquest que obtenim de la Diputació, bueno, de tota la Generalitat, la pròpia parròquia, doncs es voldrà adaptar l'interior del campanar i fer-lo accessible per a tots els sitjatans i qui vulgui venir a visitar-lo.
1: Visites el campanar, com Notre Dame, tu.
0: Exactament, exactament. Tenim un tresor i s'ha de posar en valor. I si i un tema cultural com és aquest, si contra més gent el pugui gaudir, millor que millor.
1: D'acord. Per tant, això encara seria part d'aquesta segona fase.
0: Correcte, sí.
1: I la tercera?
0: La tercera, doncs, bueno, aquí, a veure, és un edifici tan gran i amb tantes
1: No te l'acabes.
0: Bé, just aquesta setmana estem començant a estudiar la possibilitat, perquè s'ha de treballar.
1: Hi ha molt condicional, ja.
0: Hi ha molt condicional, correcte, però bé, hi ha iniciativa de tota la façana principal, excloent el campanar, que ja el tenim.
1: Aquest ja està fet.
0: Aquest ja està fet. Però actuaria tota la façana principal, que té certs problemes d'humitats, de filtracions que venen de la cornisa, les portes del cancell a fusta estan en mal estat, hi ha una coberta que no la veiem però presenta moltes filtracions, que a l'interior del cancell, doncs, totes aquestes pintures i motius ornamentals s'estan perdent, llavors també hi ha una bona feina d'aquí, i s'inclouria també tot el que seria la Torre del Rellotge.
1: La que falta.
0: La que falta, correcte. Com comentava, doncs bé, això neix d'una trucada amb mossèn Rafael. Bueno, anem a estudiar-ho.
1: A veure què s'hauria de fer. És a dir, aquí estem encara a la fase prèvia de dir, correcte, escolta, mireu-vos això a veure si podríem fer alguna cosa.
0: Anem a mirar-nos-ho, a saber quins costos tindrà, una vegada més de quin equip ens haurem de rodejar, i veure si és viable. I contra, clar, més gent ens ajudi, més probabilitats hi haurà d'aconseguir-ho.
1: D'acord. I amb això podríem donar ja per tancat el Carmelet?
0: Jo crec que no. No, vull dir, al final és un continu. Si ens posem, tenim l'interior del temple, tenim la capella del Santíssim, tenim uns retaules barrocs que són espectaculars, que també hi ha feina a fer-hi, tenim dia a dia, bueno, perdó, dia a dia no, ara m'he tiraran els cabells, però any a any s'ha d'anar fent manteniment de tot, que ja no és només les actuacions que fem, d'aquestes tan emblemàtiques, amb un temps vestida, sinó que aquí hi ha una feina constant, no?
1: De manteniment.
0: No anem únicament a restaurar i ens oblidem durant 100 anys. No. Aquí any a any s'ha d'anar fent un seguiment. També tenim el lateral oposat al Santíssim, que seria del propi temple. Hem parlat de la façana de la rectoria orientada a la plaça d'Ajuntament, però també tenim la pròpia de l'església. Bé, tenim molt i molt a fer. Llavors, doncs, si continua venint iniciativa, voluntat d'entitats públiques, de la pròpia parròquia, del bisbat i del propi poble, doncs continuarem per gaudir bé.
1: Ara li pregunto el que li he preguntat a fora, eh? Us enyorareu de treballar aquí?
0: Molt. És això que diuen, no? No llores perquè acabo, sonríe perquè passo. Bueno, sí. És igual, crea nostàlgia. Ha estat... És que... Hem fet molts projectes, però gaudir-ho, poder compartir... Sí, és que jo crec que és aquest el tema, no? De poder compartir-ho amb tanta gent, perquè dia, setmana a setmana amb les visites era molt emotiu poder ensenyar-ho, comentar-ho amb tothom... poses una mica tristot, perquè... Sí. Com bé deies, la Immaculada ja no la tornarem a veure d'aquesta manera.
1: Correcte.
0: Potser és l'única diferència, vull dir, ara la veurem sense vestides, ja no podrem tornar...
1: Que és com ha d'estar, eh?
0: És com ha d'estar, sí, sí. Però... una mica de nostàlgia.
1: Sí.
0: Perquè s'ha acabat.
1: Vosaltres que us dediqueu a aquest tipus d'actuacions sobre edificis històrics, sobre edificis patrimonials, clar, haver actuat sobre aquest em dona una mica la sensació que ha tingut un punt de cirereta, això, no?
0: No t'ho imagines.
1: Sí, que bo.
0: Sí, perquè... És que... Quan no saps que vols ser arquitecte... I parlo de quan tenia 4 o 5 anys, ja identifiques aquest edifici. I no crec que... No, ja ho asseguro. No m'ha passat amb cap altre. Hem fet 50 projectes de restauració patrimonial, però un que porti des que era nen a l'interior, quan no tenia ni idea de si seria jugador de bàsquet, arquitecte, o no tenia ni idea, però ja te'l comença a formar part teva. Llavors, clar, poder restaurar una cosa que ja has vist fa moltíssims anys, home, té un valor afegit.
1: Què porteu ara al despatx? Què esteu fent ara mateix?
0: Ara estem, doncs, tocant... No sé, clar, al final, immediatament, ara, a la vegada treballem, no sé, 15-20 projectes de patrimoni, però al final el que portem són... En els propers 5 anys, una planificació de tirar endavant la restauració de 80 edificacions així d'aquest caràcter.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí. Uh-huh. També toquem altres temes, però que ja no són tan emotius. Uh-huh. Vull dir, reformes de pisos, que sí, que té la seva gràcia, però considero que és una cosa efímera, que a vegades va més per modes d'ara es porta això o l'altre. En canvi, quan actues en edificis patrimonials, saps que estàs fent una cosa que serà, bueno, esperem per sempre, no? Mm-hmm. I això, doncs, a mi m'emociona més. I sobretot el tema també que crec que abans es construïa millor que ara, o es tenia més carinyo, més delicadesa. No sé, quan vas a qualsevol ciutat, més igual, la que vulguis, d'Europa, o... Bueno, sí, parlem d'Europa. Vas al casc antic, el primer. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè... El que existeix de fa segles o...
1: Si no ho han destruït les bombes, també.
0: És el que té el major encant. No sé. Llavors, tocar aquest tipus de projectes, doncs, a mi m'emociona molt més. Inclús ja no només parlant d'un tema com seria el campanar, que és bueno, restauració d'una façana, també hi ha altres reptes, que és un edifici que es localitza, no sé, en un poble perdudet d'aquests, mm-hmm, que tenen 1.000 habitants o 2.000 i que anteriorment tenia un ús on abarcava que hi poguessin viure 20 persones o era el que fos, però bueno, el temps passa i aquests usos que tenien al seu moment, doncs, s'han perdut. I que, quina és la realitat? Que tenim un edifici potser de 1.500 metres quadrats que va passant el temps, té uns elements que són una passada i s'estan perdent. Home, doncs el que ens encanta és fer aquests estudis de viabilitat per veure quines noves possibilitats i quina nova vida li podem donar. Per què? Perquè doni resposta a les necessitats del poble, ja sigui com un equipament, una biblioteca, una sala polivalent, el que sigui, o també que això s'està promocionant molt per part del Bisbat, que tenen com aquesta inquietud de poder donar resposta amb el patrimoni que tenen de crear habitatges, que és una realitat, no? Crec que tots ho sabem, la manca d'habitatge que hi ha avui dia. Doncs, bueno, anem a començar a omplir aquests edificis, recuperar-los i donar-los una nova vida.
1: Doncs, de tota manera, en el cas de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, encara té la vida original.
0: La té,
1: diguem, donar el servei als creients de la població, posem la guia espiritual.
0: Correcte.
1: Aquesta restauració, la Bastida, serà fora durant aquesta setmana, per tant ja li podran fer fotos un mes i mig abans, diguem, del dead time que els havien posat, per tant sense cap mena de problema, i aquesta retranca, oi, que quedarà d'haver pogut actuar sobre la imatge icònica de Sitges, sobre el campanar de la punta. Les campanes estan bé?
0: Estan bé, tot i que s'haurà de fer una petita restauració
1: també
0: en el seu moment. Uh-huh. Direm, haver-ho fet ara que tenim les bastides, ja, però sempre podem fer més i més i més i més, però hi ha una realitat econòmica
1: on arriba.
0: Que arriba fins on arriba. Uh-huh. Llavors, sí, arribarem, però bueno, les campanes estan en bon estat, és més un tema de restaurar puntualment, però que ho podrem fer des de l'interior.
1: I en qualsevol cas, amb en Jaume Trullà, entenc que en parlarem, en continuarem parlant, perquè oi que si això tira endavant, si aquesta segona fase tira endavant, aquesta idea del senyor rector de no només continuar la façana, sinó també doncs, arreglar la pujada, aquella pujada per la que gairebé hi ha bufetades, oi? Quan arriba Festa Major per veure els campaners en acció. Doncs bé, fer-ho d'una manera més, anava a dir, més regulada,
0: i
1: que la gent pugui accedir a veure el que és un dels nostres patrimonis de capçalera, que ho és de molts pobles. Allò, mira, puja, es pot pujar al campanar, sí, miri, vagi la mà esquerra i aquell senyor té la clau. Aquí, doncs, funciona, ha de funcionar d'una altra manera, perquè evidentment seria una cirereta, com cirereta ha estat poder pujar la Bastida per alguns sitgetans, entre els que, bueno, ens agraïm, vam tenir el privilegi d'acompanyar-vos. Jaume Trobellà, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina.
0: Gràcies,
1: ara, Joan. Ara ve la segona part, que és què diran? Això mai se sap, però en qualsevol cas entenem que la feina s'ha fet, la feina sobretot la feina de seguretat, que era la més important, és la que s'ha pogut portar tirant endavant, i després doncs, clar, aquest petit retoc s'ha volgut fer amb aquesta voluntat de no afegir coses noves, però sí que s'ha hagut de canviar el color del cos del campanar per aquesta necessitat de treure la part antiga, i això és el que més crida l'atenció. I això sí, mirin la Immaculada. Corona nova, i les corones noves llueixen, oi? Això sí que és una corona i no la de l'entram. Sí, que sobretot aquesta tasca, aquesta feinada que s'ha fet per part d'un grup d'expertes restauradores, d'un grup de paletes que són especialistes en això, i d'un grup d'arquitectes que s'estimen aquest patrimoni. Com deia, Jaume Trullà, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Joan.
1: I en parlem quan feu la resta de la restauració.
0: Oh, i tant, aquí serem.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Vinga, i ara ràpidament per acabar el programa repassem una de les entrevistes d'aquesta temporada, la que Pitu Valera li feia a Àlex Brea, sotscampió de Catalunya de gimnàstica rítmica, que amb només 14 anys va obtenir aquest segon lloc en la final nacional de categoria júnior nivell 4 d'entre 36 participants. Era el passat 3 de maig a Sant Jaume d'Enveja i, com dèiem, conversava amb ell Pitu Valera.
3: Doncs amb molts nervis, encara que ja tenia bastant cultura del meu exercici perquè ja havíem fet dos fases i aquesta era la final, llavors hi havia una mica més de nervis, però estava més controlat.
4: Passes molts nervis en la competició? Com ho gestiones, Àlex, això?
3: Perquè... Doncs la primera vegada que presento un ball sí que passo una miqueta més de nervis perquè no sé com sortirà i és la primera vegada que ho fem més seriosament amb música i davant dels jutges, però una vegada ho hem fet ja no... No estic tan nerviós.
4: És més l'instant previ, no? Abans de començar,
3: més,
4: no?
3: Sí.
4: Com ho faré, com sortirà...
3: Sí.
4: Un cop estàs allà...
3: Ja no és tant, perquè ja et veus a la situació i ja estàs acostumat.
4: Tens 14 anys ara mateix, Àlex.
3: Sí.
4: Des de quan fas gimnàstica rítmica?
3: Doncs aproximadament des dels 7 o 8 anys.
4: I com és que vas triar aquest esport?
3: Doncs tot va sorgir perquè jo tenia una amiga que doncs, va començar a fer rítmica i quan jo estava amb ella sempre m'explicava que era un esport superxulo, que feien coses molt guais, llavors jo vaig decidir que jo també volia. I llavors li vaig dir a la meva família i em van dir que sí.
4: Com veus gestionar això? Perquè clar,
5: bueno,
4: És que no vull dir-ho allò de, no és massa normal que et vingui el teu fill i digui vull fer gimnàstica rítmica.
5: No és...
4: Malauradament, vull dir, afegeixo el malauradament.
5: No és gens normal, i més que nosaltres tots som futbolistes.
4: Sí, sí.
5: I llavors quan ens ho va proposar, bueno, de primera em van dir, estàs segur? Perquè ell havia fet natació, no trobava l'esport que li agradava. I llavors, bueno, com la seva amiga va començar, vam preguntar al club si podia anar a provar, i va estar provant i li agradava. I, bueno, i ens van dir que ho feia bé i que, bueno, que ho intentés. I d'així va començar. Van començar el Maria Ossó.
3: Bueno, el Benaprés.
5: El Benaprés, és veritat, el Benaprés. I després ja el Maria Ossó.
4: Perquè abans de fer gimnàstica rítmica, Àlex, havies fet algun altre esport?
3: Sí, sí,
4: la mare ha dit que natació.
3: Sí, bastant. Sí, natació i ja està.
4: Però allò no t'agradava tant.
3: Bueno, era com molt... Tot els dies era el mateix. Llavors.
4: Molt monòton, no?
3: Sí.
4: Molt monòton. Molt bé, molt bé. Arribes al club i tot eren nenes.
3: Sí, tot eren nenes.
4: Tu eres l'únic nen.
3: Sí.
4: Com et van rebre?
3: Doncs és veritat que quan vaig començar doncs eren com moltes mirades, molta gent que preguntava com què fa aquest noi aquí. Però ara mateix... Bueno, ara jo crec que ja sóc com un mes i la veritat que ara estic molt còmoda, però al principi sí que va ser una mica com...
4: Sí, sí, ho acabes de dir fa uns moments. Sí. Què fa aquest nen?
3: Sí.
4: Se n'adonen, clar.
5: Sí.
4: I aquest punt de dir, bueno, un nen en un món...
5: I encara quan anem a competir, quan ell entra, anem caminant cap al pavelló on ha de competir, es giren com, és un nen? O què fa aquí, o qui és.
3: Sí.
5: Ara ja perquè el comencen a conèixer i la primera fase és... Sí que el miren i ara després diuen que és l'Àlex, però sí que és veritat que ell m'ho diu, mama, em miren. I bueno, perquè ets un nen i no estan acostumades a veure un nen aquí, però és normal. S'acostumaran.
4: Clar que sí, clar que sí. En certa manera, Àlex, suposo, et sents observat, no?
3: Sí, moltes vegades.
4: Més que les teves companyes d'equip. Tu comences a entrenar i allò t'agrada.
3: Sí, vaig començar el Benaprés i començàvem a fer alguns balls pel festival d'estiu o de Nadal i això m'agradava i pues, així vaig començar.
4: Fins que arriba un dia en què entra la competició.
3: Sí.
4: Dir, ja no només és entrenar, sinó que passes a formar part de l'equip i a competir.
3: Sí, va haver un dia que una de les entrenadores va venir i em va preguntar que si volia començar a fer precompetició. Llavors vaig estar un temps a la precompetició fins que vaig pujar a escolar i allà vaig fer el meu primer conjunt i d'allà va començar a competir.
4: Mm-hmm. Perquè això, em corregiu, vull dir, la gimnàstica rítmica és o en conjunt o individual, no?
3: Sí.
4: Tu has fet les dues disciplines?
3: Sí.
4: Quina t'agrada més?
3: Doncs ara mateix jo crec que m'agrada més individual, més perquè si al millor tu fas alguna cosa malament, tu fas per tu i no perjudiques a ningú.
4: Ja.
3: I també a vegades a l'inrevés.
4: Mm-hmm.
3: Però aquest any era la primera vegada que feia individual i m'ha agradat bastant. Mm.
4: Escolta'm, quan has de preparar una coreo, una coreografia, la fas tu, la fa la teva entrenadora,
3: doncs
4: ho feu els dos?
3: Sí, moltes vegades la meva entrenadora doncs em proposa coses o em diu el que puntua més o el que millor es veu estèticament. Llavors jo, si em surt o m'agrada, doncs ho fem. I si no, si veig que hi ha una cosa que no estic molt segur i al final em surt, ho deixem. Però si hi ha una cosa que al principi no em surt i que no m'acaba de sortir, doncs ho podem canviar per una altra cosa i és un treball com conjunt. Mm-hmm.
4: El millor moment que has viscut en aquesta etapa teva al club ha sigut precisament aquest segon lloc, aquest sotscampionat?
3: Sí, bueno, jo crec que quan més em vaig sorprendre va ser la primera fase que jo no era un expert en aquest tema, era la primera que feia individual i vaig quedar segon i va ser com, ostres, va ser molt...
4: Et va sorprendre, en certa manera, no?
3: Sí, la veritat que sí.
4: Com ho veu viure, això, a casa?
5: Jo em poso molt nerviosa, no sé per què. És que jo quan...
4: Em poses més nerviosa tu que ell, no?
5: Sí, jo sí, perquè jo el veig i dic, ostres...
4: Quin temple, no?
5: Sí, perquè jo de vegades no puc ni gravar-ho. Li haig de dir al pare, grava-ho tu, perquè si no, no. I el veig tan segur. És la primera vegada que ha fet individual, que jo tenia por de ostres, estar sol. Hi ha jutges davant d'ells, uh-huh. Estan totalment sol, amb un tapís molt gran, molta gent a les grades i tot noies. I a sobre té la pressió de que és l'únic noi i és com que ho has de fer millor... perquè clar, ets un noi. Llavors, quan va quedar segon, a la primera fase, jo vaig mirar el seu pare i dic, hòstia, ojo, eh? Perquè clar, fins ara no havíem vist a l'Àlex ballar sol. I, hòstia, ens van quedar molt parats. I van anar a la segona fase va, bueno, no ho va fer malament, va quedar quart. Uh-huh. I a la tercera fase, segon, però clar, era com, què passa aquí, què passa amb l'Àlex? I bueno, estem molt, molt contents. És la primera vegada que fa individual. I federat porta 2 anys només. Uh-huh. O sigui, ha fet conjunt amb les seves companyes l'any passat i aquest any la Laura va proposar que fes individual. Però clar, pensàvem, bueno, passarà una experiència, anar agafant
4: Suposo que en el moment que li proposen fer individual és perquè veuen alguna cosa.
5: Jo no entenc. Jo, quan surt ell i surten les seves companyes, les veig a totes que ho fan molt bé.
4: Sí,
5: jo sempre em pregunten i dic, jo parlo des de la meva inexperiència i veig que tot és molt difícil. Clar, jo tècnicament ja no sé si ell és millor o pitjor, però clar, jo em deixo aconsellar per la Laura i per les seves entrenadores. I bueno, i elles són les que van marcant el ritme de l'Àlex, perquè nosaltres ens deixem portar.
4: Uh-huh. Et preguntava abans, Vanessa, com vareu gestionar això? I clar, tot just això acaba de començar.
5: Sí.
4: Però això té un recorregut.
5: Sí.
4: I ara ens deia, bueno, això seguirà fins que ell doncs algun dia s'encansi o per circumstàncies de la vida doncs ho hagi de deixar, no? O per estudis o per feina o perquè sigui, no? Mm. Això és difícil de dir.
5: Sí, a veure, ara de moment li agrada molt i ell entrena moltes hores. És veritat que ara el pujarà de nivell, perquè ara pujarà de nivell a nivell 5, farà conjunt al setembre amb les seves companyes i és veritat que li han proposat i ella es queda una hora més. Llavors són 3 dies a la setmana, 4 hores d'entrenament i ho ha de compaginar amb els exàmens.
4: Amb els estudis.
5: Ell, uh-huh. ell sap que és el més important.
4: Uh-huh.
5: Llavors, mentre ell ho porti bé... Si veiem que li costa perquè no pot compaginar les dues coses, doncs tindrem de fer alguna
4: cosa, sí.
5: Ajudar-lo.
4: Com ho portes, Àlex?
3: Doncs,
4: això de compaginar estudis amb els entrenaments. De moment bé, no?
3: De moment bé, perquè no és molt difícil, però bueno, a vegades és veritat que quan hi ha un examen i no estic molt segur, sí que a vegades surto una miqueta abans d'entrenar per acabar de repassar, però bastant bé.
4: Perquè les entrenadores, què et diuen? Que tu vals, serveixes per això i que veuen que tu tens un futur? O,
3: sí.
4: O això no t'ho diuen?
3: Bueno, no
4: m'ho diuen, Àlex, vinga, a treballar, entrena...
3: Sí. No m'ho diuen directament, però moltes vegades potser sí que diuen a companyes o a altres persones que m'ho diuen, però a mi directament no m'ho comuniquen perquè, no sé...
4: Perquè no t'ho creguis massa.
3: Sí,
4: eh?
3: Sí.
4: Molt bé, molt bé. Escolta, tu tens ganes de continuar?
3: Sí.
4: De que això doncs, continuï endavant.
3: Sí, jo, mentre es pugui, a mi m'agradaria continuar.
4: I t'has fixat algun objectiu?
3: Doncs jo, des de sempre, quan vaig començar a saber el que era, sempre m'ha agradat arribar a un campionat d'Espanya, però, bueno, continuo amb aquest objectiu.
4: Campionat d'Espanya, eh? No, clar.
5: Bueno, jo crec que ara mateix és el tope on pot arribar, sí. Perquè no hi ha més. És el que deies, que la rítmica masculina està molt limitada. Arriba a campió d'Espanya i és com comencem una altra vegada. Llavors, clar, sí que és veritat que a nivell internacional té més sortida la femenina que la masculina, però bueno, si ell vol arribar al campionat d'Espanya, mira, ara és el campió de Catalunya, que tampoc ens ho pensàvem.
4: Clar, a nivell de comarca crec que l'Àlex és l'únic nen.
5: Sí, és l'únic. Ell, bueno, és que no s'ha trobat a ningú a cap fase ni a cap competició. Hi ha un nen més petit, sí. Que l'altre dia a Sant Jaume d'Enveja sí que el van veure, en una categoria inferior. Es comencen a veure nens, però clar, molt pocs.
4: Molt pocs. Molt pocs.
5: Molt pocs. Sí. És, a més, hi ha hagut fases que ell no ha tingut vestuari. No hi ha.
4: Clar, aquesta és l'altra part, no? És a dir, clar, quan tu vas a entrenar o vas a competir... Has d'estar en un vestidor diferent?
3: Sí, bueno, moltes vegades arribem allà, llavors tu ensenyes la teva fitxa, preguntes, i clar, les teves companyes els diuen, doncs, Club Primer Xes Garraf, el vestuari 5. Llavors preguntem, i masculí? No, masculí no hi ha, si et vols canviar allà, i si no, doncs pots anar a un lavabo.
4: Mare de Déu. Sí, sí.
5: Sí, s'ha d'esperar.
4: És a dir, la primera, no sé si desconsideració, no sé si està ben dit, eh? Ja arriba pròpiament de...
5: Sí. De la federació.
4: De la federació. Mm. És a dir, no, escolta'm, tu, si vols, et canvies amb les teves companyes o, si no, vas al lavabo directament.
5: Sí, sí.
4: Ostres.
5: Hem de dir que aquesta última fase...
3: Sí, hi havia un vestuari només per mi, que posava vestuari masculí i estava...
5: Van fer una foto?
3: Sí.
5: Perquè les altres fases ells havia d'esperar fora i fins que no es canviessin totes... A veure, que les seves companyes... Ja arriba un moment que hi ha molta confiança i a vegades el deixen entrar i es canvia.
4: Sí.
5: Però, clar, estan en una edat... Que, clar,
4: ara ja comença a ser una miqueta...
5: Quan eren més petites i més petits, sí. Pues, però ara ja, clar, ell s'ha d'esperar fora i...
4: A tu això, Àlex, et fa sentir malament en algun moment o no? Com ho portes?
3: Malament de, a lo millor, de tristesa o així, no? Però moltes vegades...
4: Sí, clar, suposo que quan estàs amb les teves companyes, clar, si estiguis amb elles, doncs podríeu xerrar, podríeu passar els nervis d'una altra manera, no?
3: Clar, moltes vegades...
4: I allà et trobes sol que dius, ostres...
3: Sí. Moltes vegades a mi em diuen que em vagi a posar el mallot i, clar, el meu mallot té una cremallera darrere i llavors jo potser m'estic canviant i he de sortir amb tota l'esquena a l'aire perquè
4: algú t'ajudi a acordar. Clar. Clar, detalls com aquest, doncs, molts, no?
5: Sí, és veritat.
4: Però, bueno, no.
3: No, però a mi no.
4: Són petits detalls que no...
5: Sí. S'ha acostumat, jo crec.
4: Sí.
5: Jo ho porto així i s'ha acostumat.
4: Al final ho acabem gairebé normalitzant tot.
5: Sí.
4: I això també, doncs... No sé si... Clar, el fet que l'Àlex ara comenci a despuntar, de moment sots campió... Això pot ajudar també a visibilitzar més, no?
3: Sí,
4: l'esport i de que altres nens... Perquè no sé si en tu alguna vegada algun amic teu ha vingut i t'ha dit... Per què et diuen els amics?
3: Bueno, molta gent que jo coneixo de primeres, doncs jo faig futbol, jo faig rugby, quan jo dic jo faig gimnàstica rítmica és com... Tu?
4: Com? Es queden estranyats, no, d'entrada?
3: Sí.
4: Mai has tingut cap problema, Àlex?
3: No, per la rítmica no. O sigui, la gent de la meva edat ho entén perfectament. A lo millor sí que moltes vegades al club alguna nena petita sí que m'ho pregunta com...
4: Vull dir, algun comentari fora de lloc,
3: sí,
4: algun comentari
3: però,
4: fins a cert punt despectiu...
3: No,
4: no t'has trobat.
3: No.
4: No. Aquesta és l'altra part, no? Sí. Hi ha el temor, suposo...
5: Bueno, ara fa poc hem vist a la tele un nen de... D'on era? Sevilla?
3: Sí,
5: que estava competint i un company ja l'agradava i s'estaven ficant amb ell. Ja, ell no ha tingut aquest problema. És més, ell ha sortit a ballar i, ostres, molta gent l'aplaudeix. O sigui, és que, bueno, ell té una forma de ballar que transmet. Sí. Llavors, es nota perquè la gent... es nota, no?, que li presten molta atenció. Clar, és un nen, crida l'atenció quan surt i es queden mirant. I jo per això dic a vegades, quina pressió, perquè jo no podria. I ell ho porta molt bé i mai hem escoltat cap comentari. Ni ell tampoc ens ha dit, mama, m'han dit això, no.
4: Mm-hmm. Sortosament, sortosament.
5: Sí, sí. En aquest aspecte hem tingut sort.
4: Molt bé. Clar, t'agrada ballar.
3: Sí.
4: I això també és un avantatge, no?
3: Sí.
4: Sí.
5: Des de petita ha ballat, eh?
3: Sí.
5: Sí. I, bueno, amb els meus pares són andalusos i, bueno...
4: Jo ara, abans de començar, li deia a la Vanessa, ell balla, no?
5: Sí.
4: Per Santa Tecla.
5: Sí.
4: És que hi ha una petita anècdota que em ve de gust comentar-la, perquè és que per Santa Tecla jo vaig veure l'Àlex ballar gitanes.
5: Mm, sí.
4: I veia que ho feia molt bé. I em vaig quedar, dic, ostres... em vaig quedar amb ell, amb la seva cara i, ostres, aquest nen ho fa molt bé, vull dir, tant de bo, doncs, continuï, perquè, clar, i a tu t'agrada això.
3: Sí, a mi m'agrada molt gitanes i m'ho passo molt bé quan anem a Santa Tecla.
4: Sí. És fantàstic, això.
5: Sí, sí, sí. Estava preocupat ara perquè deia, quan comencem al setembre, comencem a assajar gitanes i llavors, si tinc d'anar rítmica, dic, bueno, a veure... podràs fer.
4: Sí, o sí.
5: I, a més, que el deixen sortir de l'entreno per anar a assajar gitanes, però, clar, sí, li agrada molt. Mm. Ell no pot faltar.
4: Escolta'm, t'apreten molt els entrenos? T'exigeixen molt, Àlex?
3: No. Jo, moltes vegades sí que quan fem físic és una mica més dur, perquè...
4: Més rotllo,
3: sí,
4: no?
3: Que, sí, però no. Sempre és fins a jo arribo o fins a tots arribem i ja està. Mm.
4: Abans t'he preguntat, home, què et diuen les entrenadores? I les teves companyes, què et diuen?
3: Les meves companyes ho tenen supernormalitzat i, doncs, sé com si és una persona més.
4: Un mes.
5: Clar. Un mes, sí, és veritat.
3: Un mes.
4: I aquí alguna petita anècdota, també, que abans es comentava la Vanessa, clar, quan anuncien els campionats. Sí. Primera classificada, segona classificada, Àlex Brea.
5: Sí.
4: No, classificat.
5: Encara estem esperant que en alguna competició diguin classificat, perquè sí, sí. És veritat que ara a la final de Catalunya va segona classificada i subcampiona Àlex Brea i jo. No pot ser. Sí, l'has vist ballar fa...
4: Sí, clar, fa un minut.
5: Res. Quan... I bueno, a tots els trofejos igual. El mes passat va quedar primer el trofeig de Viladecans i igual... primera classificada,
3: sí.
5: I campiona del trofeig, Àlex Brecht. Bueno, ja està, no passa res.
4: Algunes de les curiositats, per tant, en aquesta conversa que vàrem mantenir ara fa unes quantes setmanes i ja tot just instants després o dies després que aquest jove sitgetà, l'Àlex Brea, es proclamés sotscampió de Catalunya de gimnàstica rítmica. En definitiva, la història d'aquest nen en un esport de clara tendència femenina, amb tot allò de bo i tot allò de no tan bo que han pogut escoltar vostès de la mà de l'Àlex i també de la seva mare. Posem ja en el punt final a l'acer obert d'aquest dimarts 7 de juliol, emplaçant-los a demà, a partir de les 9, que hi tornarem. Per tant, que acabin de passar aquest calorós dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Més d'un centenar de municipis de 18 comarques en situació de màxim risc d'incendi. Dels focs actius preocupa la potencialitat de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, molt inestable i atiat per la marinada. En canvi, els bombers han pogut estabilitzar el foc de Carme, a l'Anoia, i s'ha pogut aixecar el confinament de la zona. I els pagesos reivindiquen que la seva feina és clau en la prevenció i extinció d'aquests incendis. Des del sector es reclama a les autoritats facilitats administratives per poder tenir cura del territori. Això quan Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'Aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. Una vintena de persones ferides en un doble atemptat a Damasc, a Síria, en plena visita del president francès Emmanuel Macron, la primera d'un líder europeu. Les bombes no han afectat l'agenda del líder francès, que s'ha reunit amb el seu homòleg sirià, Ahmed al-Sharaa. I ataca un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. El projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs en aquesta zona, segons el portal nord-americà Axios. Detenen dues persones a Reus, al Baix Camp, acusades de robar bicicletes d'alta gamma arreu del país. Un d'ells es feia passar per ciclista i feia ruta fins que aconseguia que un altre li deixés provar la seva bicicleta, amb la qual fugia. Els imputen almenys 8 robatoris per un valor superior als 50.000 euros. Només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió, que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita amb el llibre en català es celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Esports.
1: Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina, Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica després de guanyar Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanc i blau presenta a aquesta hora, del migdia, Àlex Calatrava. I Tadej Pogacar surt aquest migdia com a líder a la quarta etapa del Tour de França, entre Carcassona i Foix, amb 4 ports de muntanya, tots d'aquests de segona categoria.
0: I el temps, l'onada de calor pren força amb màximes de 40 graus a moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada i no es descarta algun ruixat puntual i amb tempestes al Pirineu. 3CAT Info.

0: deixa que els bitxis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els nuclis on hi viuen les persones, i també es va establir una exempció, recordaran, d'un 15% de l'IRPF per totes aquelles inversions que vagin destinades precisament a la gestió forestal, incloent-hi la prevenció d'incendis. Per tant, per acabar aquest primer bloc, pensàvem que valia la pena traslladar-vos la reflexió que hem fet des de govern, en una reunió específica prèvia al govern, amb els departaments més implicats i aquells recursos que s'estan desplegant. Però sobretot insistir, cal, i estem notant per part de la ciutadania i de les entitats i dels ajuntaments, cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori i respecte a la gestió dels boscos i sobretot sobre aquestes actuacions per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya. I també cal fer un exercici d'honestedat. Aquesta transformació no serà fàcil, no serà ràpida tampoc, no serà immediata. Els boscos no s'han constituït amb aquestes masses forestals de continuïtat en un any i mig, ni en dos ni en tres. Són molts anys d'acumulació d'aquesta continuïtat forestal i tampoc la netejarem d'avui per demà. Però és molt important que s'acompanyi aquest canvi de paradigma, de mentalitat, que el govern des de l'any passat va iniciar i que requereix doncs, de tallar arbres i de tallar aquesta continuïtat de massa forestal. Per tant, canvis profunds en l'estructura del paisatge que han de fer pòsit i recuperar aquests espais oberts. No m'allargo més amb aquesta qüestió. Dir també, com a punt d'actualitat, que en aquesta reunió s'ha decidit convocar els grups parlamentaris avui a 6:15 de la tarda per explicar amb detall això que els estava comunicant, aquest canvi de paradigma des de l'any passat i totes les estratègies que hem d'anar implementant al llarg dels mesos i anys per tal de deixar Catalunya preparada o que Catalunya estigui preparada a una realitat climàtica, de canvi climàtic i amb una situació de massa forestal que requereix impulsar aquest nou marc d'estratègia forestal. Per tant, avui a partir de 6:15, el conseller Dalmau i jo mateixa ens reunirem amb els grups parlamentaris per poder tractar aquesta qüestió. I dir també que avui el perill és extrem a 111 municipis de 20 comarques que es troben en aquests moments a nivell 4 del Pla Alfa i dir també que hem restringit l'accés a diferents espais naturals, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Parc Natural de Montserrat, excepte el monestir, la Ribera Salada, Baronia de Rialb, Gavarres i properament també es limitarà l'accés al Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta limitació d'accés s'està fent en aquests moments als decrets d'impediment d'accés o de limitació d'accés, prohibició d'accés a aquests espais que els he dit, fins divendres, que és quan se'ns marca que podria allargar-se aquesta onada de calor. Evidentment, amb l'evolució de les hores i de les previsions que ens faci el Meteocat, això es podria allargar, però en tot cas la delimitació d'accés a aquests espais de moment és fins a divendres. I dir també que a partir de dimecres hi haurà diferents reunions també, conseller Dalmau, jo mateixa, conseller Samper, per atendre els alcaldes i alcaldesses de les diferents zones on hi ha hagut incendis. El primer serà amb els alcaldes i alcaldesses de les Gavarres, aquí serà el conseller Dalmau i jo mateixa que ens hi podrem reunir, i en el cas del conseller Samper, també el dimecres amb els espais industrials que han estat afectats també alguns uns espais industrials per aquests incendis. Segona qüestió prèvia que volia tractar abans d'entrar en els acords de govern. Com saben, també avui a les 11:00 els equips tècnics d'infraestructures de Catalunya ens han informat que havien detectat una afectació del terreny on està operant, on s'estan fent els treballs de la línia 9 en un pati interior. La primera prioritat ha estat garantir la seguretat de les persones i un cop assegurat aquest primer objectiu s'han desallotjat fins a 4 finques Un cop assegurat aquest objectiu i, a més, sense haver de lamentar cap dany personal, els tècnics han iniciat, des d'aquest moment, la revisió dels espais afectats i dels fonaments dels edificis propers. És a dir, no només s'està actuant estrictament en aquest pati interior, sinó que s'ha doblat el seguiment en termes de distància en els edificis més propers. Com els dic, en aquest àmbit està en aquest moment actuant s'està realitzant el túnel de la línia 9. Aquests treballs s'estan produint a uns 40 metres de profunditat,

en la zona. I posteriorment hem tingut també una reunió abans d'aquesta roda de premsa amb l'alcalde Collboni i amb els equips també tècnics de l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment doncs, podrem fer una atenció a premsa doncs, per veure quin és l'abast i quines són les solucions. Però en qualsevol cas estem en aquests moments amb aquests treballs tècnics, amb aquesta compareixença tècnica i els bombers també estan, els bombers de Barcelona, fent una revisió de l'àmbit per determinar si els veïns i veïnes podran tornar als seus habitatges en les properes hores o dies amb totes les garanties. A mesura que anem disposant de més informació, com els dic, amb total transparència, però quan tinguem aquesta informació tècnica contrastada, l'anirem comunicant. Per tant, reunió amb l'alcalde de Barcelona i amb el seu equip, desallotjament d'aquests quatre edificis, en aquests moments analitzant causes i mesures per corregir-ho i traslladarem tota la informació que anem tinguent a partir de les properes hores quan estigui constatada tècnicament. I ara sí, aquestes eren les dues qüestions que em semblava que eren oportunes de traslladar abans d'entrar en els acords de govern. Un primer acord de govern a assenyalar el programa d'activitats 2026 del Pla de Seguretat de Viària de Catalunya, un pla de seguretat que té una temporalitat 2024-2026. Per tant, el que hem aprovat avui a govern és el programa d'activitats del 2026 d'aquest programa Marc, i el que fa aquest acord de govern és concretar actuacions per reforçar la seguretat viària a la nostra xarxa de carreteres i sobretot per reduir la sinistralitat. Saben que tenim com a objectiu la disminució d'un 20% de víctimes mortals en els accidents que tenim a la nostra xarxa viària. En global són 675 actuacions que recull aquest acord de govern i aquesta planificació pel 2026. És una xifra que supera la de l'any anterior per incrementar, com dic, aquesta seguretat i acomplir aquest objectiu prioritari de reducció del 20% de víctimes normals a les vies interurbanes en relació a les xifres que teníem del 2019 i destaca la incorporació d'innovació i de tecnologia per desplegar sistemes vinculats a la intel·ligència artificial per tal de detectar conductes de risc, per exemple, nous radars, controls, drons, eines de gestió intel·ligent del trànsit que ens ajudin a actuar també preventivament en el flux també i en aquests comportaments de risc. Posem també el focus en aquells col·lectius més vulnerables en l'àmbit de la mobilitat, per tant, sobretot en mobilitats actives i seguretat de motoristes, impulsant rutes més segures en l'àmbit de la mobilitat activa dels ciclistes i també amb mesures de convivència entre els diferents modes de mobilitat dels usuaris de la via. Una mobilitat que sigui més segura també ha de protegir de manera especial o prioritària aquell que té més risc o més vulnerabilitat, en aquest cas motoristes i ciclistes. En paral·lel també reforcen accions de formació i de sensibilització a la ciutadania amb realitat virtual, també incorporant algunes eines innovadores, programes específics també dirigits a diferents perfils de conductors i també els municipis rebran també un suport a través de l'elaboració de plans locals de seguretat viària i assistència tècnica especialitzada per tal que aquesta perspectiva de millora de la mobilitat més sostenible i més segura doncs, tingui una perspectiva de tot el territori i una implicació de totes les administracions actuants. El govern destinarà 323,4 milions d'euros a la implementació del conjunt d'aquestes 675 actuacions d'aquest pla de seguretat viària. Finalment, la voluntat que totes les persones doncs, que es mouen per aquesta xarxa interurbana arribin a casa després de cada desplaçament. Un segon acord de govern que els volia destacar avui també és l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat. Necessitem reduir la dependència tecnològica externa i, per tant, incrementar el control que tenim sobre les nostres dades i sobre les infraestructures digitals del sector.

0: públic. Per tant, en definitiva, tenir més autonomia tecnològica, aquest és un element crític, com saben, en el tractament de dades. Per tant, volem preparar el govern de la Generalitat i el país pels futurs reptes tecnològics, garantir la seguretat, la capacitat d'adaptació, i en aquest sentit, aquesta estratègia defineix 20 mesures que abasten tot el sistema tecnològic. Perquè es facin una idea, en aquests moments les dades de la Generalitat estan ubicades en un 20% d'infraestructures que són de caràcter públic, el 80% privat, i l'objectiu que perseguim és que puguem allotjar aquest emmagatzematge de dades inicialment, sobretot aquelles més crítiques. Per tant, estem parlant de salut, estem parlant de dades de Mossos d'Esquadra, especialment seguretat i salut i educació serien aquelles més crítiques. Estem intentant arribar d'aquest 20% que tenim en aquests moments al 40% de serveis digitals de la Generalitat sota infraestructures de caràcter públic. La inversió i la licitació serà en les properes setmanes, serà de 481 milions d'euros en els propers 8 anys, i aquest núvol públic esdevindrà un factor determinant en aquest procés, primer d'agilitzar aquesta transformació digital, però sobretot de facilitar el desplegament de nous serveis digitals i reforçar el control, com es deia, arribant a aquest 40% de dades públiques. Per tant, ens consolida, de fet som pioners en aquest camí i ens pot ajudar a situar com a referent digital en l'àmbit europeu en aquestes estratègies de sobirania digital. I, finalment, destacar un últim punt. Sí, aquest seria l'últim que voldria destacar. Hem aprovat avui també un acord entre el Departament d'Educació i el Departament de Territori, Transició Ecològica, Habitatge i Transició Ecològica. És un programa d'educació per la sostenibilitat 2026-2030 que supera el programa que habitualment teníem com a conegut de les escoles verdes, un programa molt desplegat a les escoles, però aquí volem fer un pas més, pugem un esglaó per tal de reconèixer el paper transformador de l'educació en l'àmbit de la transició ecosocial, per tal de tenir ciutadania també formada, crítica, amb esperit crític respecte a la transformació ecosocial i, per tant, a les mesures d'adaptació, de mitigació del canvi climàtic que hem d'assumir i, per tant, a l'entorn dels grans reptes ambientals i socials que tenim a futur. Per tant, neix d'aquesta necessitat de formar ciutadania amb esperit crític, també ciutadania compromesa i preparada per afrontar aquests desafiaments del canvi climàtic. Dit d'una altra manera, la transició ecosocial no serà possible sense que l'àmbit de l'educació ens acompanyi. Molt breument, 4 àmbits d'actuació. El primer, directament dirigit a l'alumnat, per tant, potenciar les competències, incloure tot aquest àmbit de transformació ecosocial en l'àmbit curricular de les escoles, per tal que es puguin prendre decisions responsables i actuar amb criteris ambientals i també amb criteris de justícia social. Segon, dirigit als docents per millorar la seva formació, la seva capacitació també per incorporar aquesta perspectiva ecosocial a nivell transversal i curricular. Tercer, dirigit als...
1: Doncs deixem aquí les explicacions de la consellera portaveu, Sílvia Paneque, perquè ara podem escoltar les explicacions que estan donant Protecció Civil i Tècnics de l'Ajuntament sobre l'aparició d'aquest esvoranc aquest matí al districte de Sarrià-Sant Gervasi, prop de les obres de la línia 9 del metro.
2: Infraestructures de Catalunya, que estaven monitoritzant les obres del túnel, que han detectat un petit forat. Al arribar, el primer que hem fet, hem vist i hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat, i és una cavitat que aproximadament té uns 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Aquesta cavitat s'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals, per la instrucció i pel procediment de bombers, hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. En total afectava a 5 finques. Han sigut 5 finques les afectades. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat, i ens hem posat en contacte amb els serveis tècnics d'infraestructures i del Departament de Territori per donar resposta i minimitzar sobretot aquest esforant. En aquest moment estem ja treballant amb aquesta tasca de minimitzar l'impacte de la cavitat i paral·lelament repartir personal de bombers per fer seguiment de les finques. Les tasques, en concret, ara us hi donarà la responsable del Departament de Territori. I respecte als veïns, també en tenen un punt de trobada i d'atenció, que també us hi acabem d'explicar.
3: Ara mateix són finques que no corren risc,
2: entén? En aquest moment són finques que hem procedit a desallotjar per precaució. O sigui, la cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades, i com bé he explicat, ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat, que els expliquen en detall.
3: Llavors, són 5 finques afectades i desallotjades,
2: quantes? Són 5 finques afectades i desallotjades.
3: Ens faltava un número, doncs. Tenim el 2 i el 4 de Rubinstein i l'1 i el 3 de Pedra a la Madrid.
2: I el 6.
3: I el 6 de Rubinstein.
2: Sí.
3: 2, 4 i 6, i 1 i 3?
2: Sí, aquestes són les.
4: Bon dia. Sí? Bon dia, el meu nom és Laura Carrasco, sóc la responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori. Acompanyo aquí els bombers per explicar-vos una mica els antecedents i els fets ocorreguts. Aquest matí, a primera hora del matí, des de l'obra s'ha detectat un augment dels assentaments que s'estaven registrant en els edificis de la zona on s'està tunelant. Degut a aquest augment dels assentaments, des de l'obra s'ha decidit portar personal de l'obra per fer vigilància a l'entorn dels carrers on s'està executant aquest túnel, d'acord? I gràcies a aquest personal de vigilància per part de l'obra, doncs s'ha detectat, s'ha donat avís d'aquesta cavitat que comentaven des de bombers, aquesta cavitat amb les dimensions que ha comentat ells, i les primeres actuacions que farem i que ja estem duent a terme és el reompliment, no, el reblert d'aquesta cavitat. Ja es començarà d'immediat a formigonar, a injectar formigó en aquesta cavitat per tal de reomplir-la i a consolidar el terreny, no, i estabilitzar-lo en aquesta zona on ha quedat afectada per aquesta cavitat. Aquest formigonat serà un procés relativament lent, no s'emplena de manera immediata, sinó que s'anirà emplenant en formigó al llarg de tota la tarda.
3: Ara, si pots explicar una mica com ha estat quina és la relació directa de les obres de l'L9 amb aquest forat i si estan aturades.
4: A veure, sí, en aquest moment estem en aquest àmbit del Putxet, estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora, d'acord? I en aquest àmbit, justament, doncs, la tuneladora estava creuant, no? Estem a punt d'arribar al carrer Rubinstein, estem molt a prop d'arribar al carrer Rubinstein, i aquesta cavitat que comentava des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit.
5: En tota la zona
4: d'influència de la tuneladora s'instal·len una sèrie d'instruments tant en els edificis com en el terreny, en superfície i en profunditat. Aquests instruments són els que serveixen per registrar qualsevol moviment vertical, horitzontal, en totes les seves components, de tots els edificis i també del terreny, en superfície i en profunditat. Com us comentava abans, aquest matí hem detectat un augment dels assentaments, dels moviments verticals d'alguns dels edificis que estan situats en l'entorn de la construcció d'aquest túnel.
6: Perquè ens quedi clar, aquest esbranc és a la superfície o a la part de la tuneladora, diguem.
4: Aquesta cavitat s'ha format una mica més enrere de la posició actual de la tuneladora, d'acord?
5: La tuneladora
4: està més avançada respecte a aquesta formació de la cavitat. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat. M'explico?
3: Que se quedaria sobre el túnel que ha instal·lat la tuneladora. Aquesta tuneladora va instal·lar un túnel, no?
4: Aquesta tuneladora, ja sabeu, que excava secció completa i va instal·lant el revestiment de sosteniment definitiu a mesura que va avançant. Allà on s'ha produït aquesta cavitat, a sota, no?, ja tenim túnel construït. Val? Ja tenim túnel sostingut i revestit. D'acord?
6: Quan es parla d'esvorancs aquí a Barcelona, a vegades es recorda, evidentment, el de Carmel, perquè quedi clar, no té res a veure la situació.
4: No té res a veure la situació per diversos motius. Un d'ells és que estem davant d'un procediment constructiu totalment diferent al del Carmel. Estem construint el túnel, com us deia, amb una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic, un escut és un cilindre metàl·lic de 12 metres de longitud i de diàmetre que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere, d'acord? Això què vol dir? I és molt important. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat, d'acord? S'ha produït aquesta cavitat i ja no evoluciona més. Té la dimensió que té i es manté estable en aquestes dimensions.
3: I sabeu si una vegada s'hagi resolt amb el formigó o formigonant podeu continuar treballant amb
4: Perdona,
3: el túnel?
4: Repeteix la pregunta.
3: Una vegada hagueu formigonat el forat,
4: sí?
3: Es podrà continuar treballant?
4: Abans ja us he dit que la tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
6: Quants metres més aproximadament està, us hauries dit, la tuneladora?
4: Quan abans? Passada la desena de metres.
2: Us informen sobre els veïns?
7: Sí.
2: Que també...
7: Hola.
2: També
7: és... Jo sóc la Mercè Cuesta i sóc...
2: Sí, sisplau, els veïns, ara us ho explicaran, us vindrem
7: sí,
2: informant al punt de...
7: És veïna.
2: És pels mitjans de comunicació.
7: Ara vinc de seguida.
2: Sí, sap greu, eh? L'atenció als veïns ho fem
7: sí,
2: paral·lelament.
7: Espera, que aquests hem demanat del sol. Soc la Mercè Cuesta i soc cap territorial del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Nosaltres hem arribat aquí davant la intervenció preventiva que s'ha fet amb els veïns. Hem ubicat un primer punt d'atenció al mercat perquè estiguessin una mica més còmodes i refrigerats i hem començat a parlar i a valorar les necessitats de cadascuna de les persones. Llavors, ara ja hem obert un punt informatiu i d'atenció als veïns i a les veïnes que està ubicat aquí al districte, molt a prop, i on durant tota la tarda estarem atenent els veïns i les veïnes, escoltant les seves situacions i donant-los informació, conforme que l'anem tenint, de com va evolucionant tot. He de dir que molts veïns i veïnes han anat ja amb alguns familiars, o estan dinant, o alguns no hi eren al domicili en el moment. Llavors, per això deixarem aquest punt habilitat, per poder tenir aquest punt mentre treballen aquí, per informació, per poder estar, per poder ser atesos, etc.
3: On està aquest punt exactament?
7: És el centre cívic de Vila Florida. Estem acompanyant a les persones més vulnerables en vehicle i ens ha semblat que era el que reunia millors condicions per tenir lavabo, per estar una mica en privacitat i per poder estar més tranquils.
3: Perdona, no ens ha quedat clar de quanta gent parlem?
7: Inicialment, les primeres persones que mateix quan jo hi he arribat, potser al voltant d'uns 17, però estem oberts de que persones vinguin, o familiars fins i tot, perquè hi ha persones de perfil doncs, més gran i així.
1: Són les explicacions que estan donant des d'aquest punt del districte de Sarrià-Sant Gervasi, on aquest matí s'ha detectat un esvoranc molt a prop d'on s'estan fent les obres de la línia 9 del metro. És un forat d'uns 8 metres de diàmetre per 4 de fondària, segons estan explicant ara les autoritats de Protecció Civil, també de la Generalitat i entitats veïnals. S'ha detectat en un pati interior, ha afectat també un petit magatzem en una illa de cases i s'ha pogut detectar perquè s'ha constatat que hi havia un augment dels moviments verticals en edificis. Per tant, el personal que s'encarrega de supervisar aquesta obra ha alertat d'això i han pogut comprovar que efectivament s'havia produït aquest forat. És una part per on ja havia passat la tuneladora que està passant aquest túnel de les obres d'aquesta línia 9 del metro. Està una desena de metres per davant ja aquesta tuneladora que segueix treballant, segons han explicat. I, per tant, això què comporta? Doncs comporta que aquí sota d'aquest forat ja hi ha posat el túnel. Per tant, això és una garantia de seguretat i, segons han dit els tècnics, aquest esvoranc no pot anar més, no pot seguir avançant i, per tant, quedaria aquí. No hi ha hagut cap ferit, s'està ara comprovant quin és l'estat dels edificis. Són 5 finques afectades que s'han desallotjat per precaució. S'està ara comprovant quin és l'estat també dels edificis i dels fonaments dels edificis que hi ha al costat. N'anirem informant de seguida els següents blocs informatius de 3CAT Info.
8: Esports.
1: Fins a 2:15 del migdia. Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia. Avui es completaran els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran per una banda l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i més tard Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. Del primer partit de l'Argentina-Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
10: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pase, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro. Pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso. Y si no tenés eso, te vas afuera.
9: I ara sentim el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa que es disputarà després.
11: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate. Pero el equipo en general está creando ocasiones de gol y es un momento de... Cuando tenemos... Ese tema de crear ocasiones, nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
9: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ahir a la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
12: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
9: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, anunciava al final del partit la seva dimissió.
13: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
9: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
8: 3CAT Info.
9: L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Hartman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau.
14: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. I'm used to
15: that. Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
14: So I think that's something that
15: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
9: A Carmen, que serà presentat oficialment demà dimecres, és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. I l'Espanyol, qui s'hi ha presentat avui oficialment aquest migdia, és Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip de Manolo González, que tindrà l'oportunitat de debutar a primera divisió.
16: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos i... Y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
9: D'altra banda, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus han passat les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments.

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts 7 de juliol. L'excavació de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat un forat de 8 metres de diàmetre en un pati interior d'una illa de pisos del districte de Sarrià-Sant Gervasi. S'han hagut de desallotjar 5 finques i s'ha anunciat que ja comencen els treballs per formigonar aquest forat. Segons els tècnics, la tuneladora ja ha superat aquest punt i continuarà treballant. També estem pendents de les comarques que estan en màxim risc d'incendi. En són 18, amb més d'un centenar de municipis. Dels focs actius preocupa ara la potencialitat de l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, que és molt inestable i que està atiat per la marinada. En canvi, els bombers han pogut estabilitzar el foc de Carme a l'Anoia i s'ha pogut aixecar el confinament d'aquesta zona. I més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. Són 7 punts més que el 2023, segons recull un informe de la Fundació Arrels. De l'enquesta també destaca que més del 70% de les persones sense llar no tenen cap expectativa a curt termini de trobar un habitatge. A Veneçuela, primeres alertes de brots de malalties a la zona del doble terratrèmol. En concret, es tracta del xarampió o el tètanus, però també hi ha evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional del sisme se situa en les 3.500 persones mortes. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina, Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica, després de guanyar-hi Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.

0: Pel que fa al temps, l'onada de calor pren força, amb màximes de 40 graus en moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada, no es descarta algun ruixat puntual i amb tempesta al Prepirineu. En surt el Putxet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, on s'ha obert un esvoranc de 8 metres en un pati d'illa que està vinculat a les obres de la línia 9 del metro. S'han evacuat preventivament fins a 5 finques, com ha explicat des del cos de bombers.
1: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i, com bé he explicat, ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
0: L'incident no ha fet ferits. En breu han de començar els treballs per reomplir l'esvoranc de formigó. Ara sentirem Laura Carrasco, que és directora de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
2: Ja es començarà d'immediat a formigonar, a injectar formigó en aquesta cavitat per tal de reomplir-la i a consolidar el terreny, no?, i estabilitzar-lo en aquesta zona on ha quedat afectada per aquesta cavitat. Aquest formigonat serà un procés relativament lent, no s'emplena de manera immediata, sinó que s'anirà emplenant amb formigó al llarg de tota la tarda.
0: Carrasco també ha volgut deixar clar que la tuneladora de la L9 ja ha superat aquest punt i que continuarà fent la seva feina, els seus treballs.
2: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tonelada està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tonelada està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
0: Tècnics municipals i de bombers estan comprovant com estan els fonaments de les finques afectades, també dels edificis més propers, i s'ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades. Avui entrem en el primer dia crític, mentrestant, de l'onada de calor, amb els termòmetres disparats a gran part del país. Això no ajuda als diversos incendis simultanis que cremen en diferents punts de Catalunya. Ara mateix, el de Sant Manat, al Vallès Occidental, és el que més preocupa perquè continua actiu i perquè pot escampar-se al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, tal com va passar el 2003. I això és perquè bufa el vent de marinada. Ho ha explicat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, des de Caldes de Montbui.
3: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen, doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu amb diferents focs secundaris, doncs, tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo.
0: Per contra, els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme, a la comarca de l'Anoia, on s'ha aixecat el confinament de la majoria de les 33.000 persones que estaven confinades. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 13 persones ferides en aquests incendis. Del total, un home ha resultat ferit menys greu i la resta d'afectats són lleus, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. 3, però, han necessitat hospitalització. D'altra banda, per avui s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat, però això no afecta l'accés al monestir. Sentim Jordi Miranda, del cos d'agents rurals.
4: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc, i bé, demanem a la ciutadania, doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin al 112.
0: També s'hi han afegit els espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, i en total ja en són 5, els de la Baronia de Rialp, a més, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, de perill extrem d'incendi, que en té un total de 5 de nivells, i el nivell 4 és a 111 municipis de 18 comarques diferents. Doncs bé, l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, continua, com us dèiem, descontrolat, ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals, i ara mateix hi ha 67 mitjans terrestres i 7 d'aeris treballant sobre el terreny. Protecció Civil manté el confinament, que afecta a prop de 7.000 persones, i demana precaució especialment pel fum. Des de Sentmenat, Cristian Roldán.
5: Hores clau per intentar estabilitzar les flames. De moment, l'incendi ha cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que amb la marinada s'obri el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003 amb més de 2.000 hectàrees cremades. David Borrell és el cap dels bombers.
6: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
5: També preocupa el flanc esquerre que avança cap al barri del Farell de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis confinats. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, defensa mantenir els confinaments en aquesta zona.
7: El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
5: A hores d'ara hi ha prop de 7.000 persones confinades a tota l'àrea afectada pel foc.
0: I una seixantena de mitjans terrestres i aeris dels bombers de la Generalitat treballen per controlar l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia. La urbanització de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, és la part que continua encara confinada. Des d'allà, Marc Jurado.
8: El pitjor ja ha passat, però la nit ha estat llarga i complicada pels bombers i pels 33.000 anoiencs que han hagut d'estar confinats des d'ahir al vespre fins avui a les 8 del matí. És el cas de la Berta, que té un bar, del Lluís, que té una finca amenaçada pel foc, i de la Denise i l'Àngel, que han estat tancats a casa més de 12 hores amb les persianes avall i les finestres tancades.
9: Nosaltres vam estar oberts per veure si algú necessitava alguna cosa. És més, ahir a última hora em sobrava pa, dic, no sé si hauria de fer bocates per les entitats, pels bombers, per Protecció Civil.
10: Tinc una finca aquí a prop d'Urpí, i si el foc anava a direcció, no arribat allà, però bueno, però clar, és un perill. De la manera que està, és un perill. No es fan les coses com es feien abans.
11: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així, amb molta por.
12: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova, al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
8: Queden només uns 300 veïns de la urbanització de les Garrigues amb la mobilitat restringida. Amb tot, els bombers diuen que és qüestió de poques hores.
13: El missatge és d'optimisme en el sentit de que probablement si continua l'evolució de l'incendi doncs les properes hores com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, doncs possiblement de poder accedir ja d'una forma doncs més normal.
8: El foc ha cremat una àrea d'unes 500 hectàrees de perímetre.
0: Gràcies, Marc. I 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Avui s'hi han afegit 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Hi ha 12.000 evacuats, als quals es demana que no tornin als seus pobles, però alguns estan saltant els controls i ja són a casa seva una altra vegada. Enviada especial a Rodès, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
14: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes fumarades. Les temperatures són altes, estem a uns 33 graus i bufa el vent. Al poble de Rodès, envoltat de muntanyes, no hi ha cap veí, només bombers vigilant des de dalt de les runes del castell que no hi hagi revifades. El cap de l'operatiu respira més tranquil després de moltíssimes hores de feina intensa amb la que han aconseguit que les flames no arribessin al nucli urbà. Així ens descrivia fa poca estona la situació.
15: Favorable. On est maintenant sur des opérations...
16: Favorable. Estem remullant la zona per evitar revifades. Tornarem a tenir canícula i, tot i que bufa menys vent que ahir, a la part alta del poble és un vent que canvia contínuament. Això requereix una vigilància i control continu per part dels equips que tenim allà.
14: A Rodès no s'han cremat cases a dins del poble, però sí als afores. Encara no ens donen números, parlant de desenes. Nosaltres n'hem comptat dues, una absolutament calcinada i l'altra fumada per les flames que han destruït completament el jardí. A Vinçà, l'últim poble desallotjat, ahir a la tarda no hi hem pogut entrar ni tan sols amb el comboi dels bombers. Encara hi ha massa fumaroles a la muntanya i el perill de revifada és molt alt. Malgrat això, el Daniel, un dels veïns, espera la carretera amb més gent del poble, que va ser desallotjada ahir a la tarda, que el deixin entrar.
17: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu perquè la meva sogra necessita algunes coses, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
14: Recordem que hi ha 12.000 persones evacuades per aquest incendi i, tot i que l'ordre és de no tornar als pobles, més d'un s'hi està arriscant. I arriben per camins secundaris on no hi ha controls dels gendarmes, enmig de boscos cremats i de camps de fruiters on avui ja hi ha alguns operaris treballant.
0: I al País Valencià, els 500 veïns del municipi de Suéver, a l'Alt Palància, ja poden tornar a casa des d'aquest matí. Han dormit dues nits fora del poble per l'incendi forestal que ha afectat unes 200 hectàrees i que està estabilitzat. Els efectius dels bombers continuen revisant la zona perquè no hi hagi revifades de punts calents. Des de Suéver, Pepa Ferrer.
18: A Suéver hi va haver veïns que van veure les flames a pocs metres de casa. Una d'elles és Maravilla. Ella i els seus dos fills han retornat avui fa ben poc.
19: Ay, sí, tenemos, la verdad es que teníamos muchas ganas ya de volver. Y de ver todo nos ha dado pues mucha pena de ver todo esto, lo bonito que es.
18: A poc el poble recupera la normalitat. Desenes de veïns, clau en mà, obrin les portes de casa. La farmàcia ha obert, la panaderia no ha pogut i l'única botiga del poble oberta, que també és un bar, ja està plena. Susi és la propietària.
20: Hace media hora que lo tengo abierto y está ya medio lleno, porque la gente ya tenía ganas de tomarse café.
18: Al carrer una desena de veïns s'abracen i celebren que ja estan a casa. Cristina.
21: Pues así celebran que hem tornat a Vorems, que estem tots junts així en el poble, que ja tenien ganes de tornar.
18: Però no tot són somriures. També hi ha la crítica i la indignació. Juan Miguel és un dels veïns.
22: Había ganado, había ovejas, limpiaban, había... Los agricultores estaba todo el término todo limpio. Ahora no. Ahora ya no hay agricultores casi. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el monte se ha perdido, está abandonado. Entonces, pues lo que pasa. Viene el fuego y arrasa con todo.
18: I és que pensen que les altes temperatures i la poca cura de les muntanyes fan que els incendis siguin cada vegada més freqüents. Així, a Suéver és el segon en 5 anys.
23: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: A punt d'arribar a 3:15. Comprovem quina és la situació del trànsit a aquesta hora. Carreteres i autopistes del país, nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, a aquesta hora comencen les retencions en punts habituals a l'entorn de la ciutat de Barcelona, especialment a les dues rondes. De moment, però, retencions poc destacades. Pel que fa al transport públic, recordem que pel foc que crema a l'Anoia les línies R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat no tenen servei entre Capellades i Igualada. Com a alternativa, hi ha un servei d'autobús que para a totes les estacions.
23: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
25: Continua intensificant-se aquesta onada de calor que vàrem entrar el passat diumenge i avui ja s'esperen màximes de 40 graus cap a punts de la Catalunya central i més de 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les màximes poden arribar a 42 i no descartem que algun punt de Catalunya, sobretot de Ponent, arribés als 43 graus. Avui, breu respir, el que s'espera cap a les comarques de Girona amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36-37 graus perquè demà encara pujaran més. Tot això avui amb un dia assolellat de cap a cap, si bé cap al Pirineu, aquesta tarda creixeran algunes nuvolades i de manera puntual podria caure algun ruixat. Atenció perquè també podria aparèixer alguna tempesta seca, és a dir, tempesta sense precipitació. De cara a la nit, alguna precipitació també es pot presentar cap a l'àrea de la Noguera. De cara a demà dimecres, dia àlgid d'aquesta onada de calor, les màximes arribaran als 40 graus des de Ponent fins a les comarques de Girona, passant per bona part o per la totalitat de les comarques de la Catalunya central. Les més altes, novament, 42-43 graus, els que esperem cap al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Un dia tòrrid, acompanyat de sol, amb algun ruixat que es pot presentar durant la tarda cap al Pirineu i també no es descarta cap als massis dels ports. Aquesta onada de calor tindrà continuïtat durant tota la setmana, si bé les temperatures perdran una miqueta de força el proper divendres i també dissabte.
23: 3cat Info. 3cat Info.
0: Seguim quan passen 2:45. Més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona de la Fundació Arrels, que mostra un increment de 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia feta el 2023. Una de cada 5 persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil mitjà és el d'un home de 42 anys i de nacionalitat estrangera. La pèrdua d'habitatge és la porta d'entrada al carrer, segons l'enquesta feta el 2025, que també constata que el 72% de les persones sense llar no tenen cap expectativa de trobar una residència. Per la Fundació Arrels, això demostra que l'actual sistema d'atenció a les persones sense llar no està donant resposta al fenomen i alerta del risc de la cronificació a mitjà termini. Per això reclama que el Parlament aprovi d'una vegada la llei de sensellarisme. Doncs bé, Junts per Catalunya i el Partit Popular portaran al Consell de Garanties Estatutàries la llei presentada pels comuns al Parlament per posar fre a la compra especulativa d'habitatge. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha advertit que aquesta norma atempta contra el dret a la propietat privada i el portaveu dels comuns, David Cid, ha lamentat que el principal partit de l'oposició recorri a aquesta llei.
1: És perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
2: Ja han vist el que està passant, és a dir, la patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
0: El ple del Parlament farà demà el primer debat de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, però la votació definitiva es podria ajornar fins després de l'estiu perquè el recurs al Consell de Garanties Estatutàries ho podria endarrerir. La proposició de llei permetrà als ajuntaments que puguin limitar la compra especulativa en aquelles zones de mercat residencial tensionat, és a dir, allà on hi ha dificultats per accedir a un habitatge. D'altra banda, ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per l'assassinat d'un home a Tortosa, al Baix Ebre, ara fa 2 anys. El fiscal demana 25 anys de presó per als dos acusats que, segons el seu relat, després de matar l'home, l'haurien llançat al riu Ebre. Tarragona, Manel Sastre.
3: Els fets van passar en una finca del barranc de la Llet de Tortosa. Els acusats van convocar la víctima a jugar una partida de cartes. Segons el relat del fiscal, després d'una discussió, els dos acusats, que estan empresonats de forma preventiva, van apallissar la víctima i el van traslladar fins a Campredó, a la zona de Font del Quinto. Van arrossegar l'home fins a la riba del riu i el van llançar a l'aigua amb una pedra lligada al cos. Gairebé 3 setmanes després dels fets, es va descobrir el cadàver en un avançat estat de descomposició. La fiscalia demana, a més dels 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria, una indemnització de 90.000 euros per la germana i la filla de la víctima. El judici s'està fent amb jurat popular i la previsió és que s'allargui durant tota la setmana.
0: I la fiscalia demana presó provisional per l'home detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, dijous passat. El Ministeri Públic considera que hi ha risc de fugida, d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva. La detenció es va fer dissabte i la investigació continua sota secret d'actuacions. La policia manté, però, que tot apunta a una acció directa contra la víctima. I han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família a Mònaco. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de la policia. Ella estava buscada per la Interpol i la fiscalia monegasca l'acusava d'intent d'assassinat, col·locació d'artefacte explosiu i conspiració criminal. Fonts de la investigació creien que la sospitosa de 39 anys havia fugit a Alemanya. Recordem que l'oligarca tenia sancions del govern ucraïnès per fer negocis a la Crimea ocupada pels russos. L'aeroport de Catània, a Sicília, es manté tancat per l'activitat del volcà Etna. Fins ara, la presència de cendra volcànica ha obligat a cancel·lar més de 120 vols i a desviar-ne una 60. Fa més d'una setmana que el volcà Etna torna a estar actiu i això continua afectant greument el trànsit aeri a Sicília. De fet, la reactivació del volcà, que està expulsant lava, ha obligat les autoritats italianes a intensificar la vigilància. Preveuen que la dispersió de la cendra continuï en les pròximes hores. Els vols desviats s'estan reprogramant als altres aeroports de l'illa, per això les aerolínies recomanen consultar l'estat dels vols abans d'anar a l'aeroport. I a Veneçuela, l'Organització Mundial de la Salut alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. Però preocupa molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació que ha deixat aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
4: Som a l'hospital de campanya que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
5: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta qué estaba pasando. Como tal.
6: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
4: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
7: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escucharon a nosotros, de verdad se hayan acordado todo lo que nosotros les hemos enseñado. Porque les enseñamos todo, cómo meterse abajo de la mesa, cuánto tiempo tienen que esperar.
4: I a la zona zero, el doctor Martín Solimán adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
9: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
4: I després hi ha els nens, com la Naomi.
10: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
4: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
26: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat, a l'estrès, la tristesa, la ràbia...
4: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
0: Gràcies, Miquel. I el MoMA de Nova York acollirà l'any que ve una retrospectiva sobre Pere Portabella, que posarà punt final al programa internacional del govern per homenatjar el cineasta i activista polític. L'exposició s'emmarca en les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura impulsen per celebrar al febrer de l'any que ve els 100 anys de Pere Portabella. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia també preparen diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta.
23: Esports.
0: Fins a les dues, Eudald Serra, bon dia.
27: Bon dia. Avui es completen els 8 anys de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries, que enfrontaran per una banda l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i més tard la segona entre Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. Del primer partit de l'Argentina a Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
28: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras... Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro. Pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso. Y si no tenés eso, te vas afuera.
27: I ara sentim el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa, que, com dèiem, es disputarà després.
29: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate. Pero el equipo en general está creando ocasiones de gol y es un momento de... Cuando tenemos... Ese tema de crear ocasiones, nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
27: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ahir a la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
30: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
27: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, denunciava a l'acabar el partit la seva dimissió.
8: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
27: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
23: 3CAT Info.
27: L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Carmen, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau.
11: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. I'm used
12: to that. Un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
11: So I think that's something that
12: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
27: Harman, que serà presentat oficialment demà dimecres, és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. I l'Espanyol també ha presentat oficialment aquest migdia Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu, de l'equip de Manolo González.
13: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos i... Y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
27: D'altra banda, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanquiblaus passen durant el dia d'avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. El Tour de França avui es disputa la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya, amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta. L'eslovè Tadej Pogačar surt com a líder després de guanyar a la tercera etapa. Pogačar encapçala però la general amb el mateix temps que el danès Vingegaard. I en hoquei patins, el Barça ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba procedent del Tricino.
14: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita. No tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido, mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo.
27: Gavioli firma per 2 anys, fins al juny del 2028. D'altra banda, en bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic substituint Pedro Martínez. El Madrid, mentrestant, ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Paradilla, fins ara l'equip valencià. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat la renovació de l'escorta Ainhoa López per una temporada més.
15: Sis espais naturals tancats i 111 municipis amb risc extrem d'incendi en plena onada de calor. Bon dia, són les dues.
16: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
15: Catalunya torna a afrontar un dia complicadíssim pel que fa al risc d'incendis després dels diferents focs simultanis que vam tenir ahir, Joan Bota.
17: S'han tancat els espais naturals de Montserrat, la Ribera Salada, les Gavarres, la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i properament es tancarà també el Cap de Creus. Dels més de 50 focs que van començar ahir, el que més preocupa ara mateix és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha diversos habitatges afectats. El mateix ha passat al foc de Carme, a l'Anoia, que ja està estabilitzat.
15: Connectem amb aquests dos punts, Cristian Roldán i Montsegener.
19: L'incendi de Sentmenat segueix actiu i a prop de 7.000 persones confinades a la zona. L'evolució de les pròximes hores serà clau per determinar-ne l'abast, ja que el principal perill és el vent de marinada que entra en joc en aquests moments i pot empenyar les flames més enllà del perímetre que delimiten els bombers.
20: Justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat. Amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes, és una situació crítica.
21: Ja no es veuen flames a la muntanya ni a la serralada que connecta amb Carme. Sí que queden flames al centre de reciclatge a l'entrada de la Pobla de Claramunt i per això els Mossos mantenen tallada la carretera que va a Vilanova del Camí. L'escenari és de devastació. Tota la muntanya que queda sobre la Pobla fins al castell cremada. I les empreses del polígon Plans Arau arrafant d'un gran ensurt perquè les flames els han arribat, en algun cas, fins a dins.
15: I en aquest escenari, el govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar-hi els canvis en la gestió dels boscos i en l'estratègia contra els incendis. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
1: El govern de Salvador Illa insisteix que és urgent un canvi de paradigma per fer front a aquests episodis cada cop més inevitables. La recepta de la Generalitat passa per delimitar i separar els boscos de manera que els focs ho tinguin més difícil a l'hora de propagar-se sense control. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
2: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
15: I a la Catalunya del Nord, mentrestant, més de 12.000 persones continuen evacuades per l'incendi encara descontrolat entre Prada de Conflent i Perpinyà. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
3: El foc encara no s'ha estabilitzat, però a les zones cremades que hem visitat aquest matí ja no hi ha flames. L'ordre d'evacuació continua vigent, però hi ha veïns que se les salten i que tornen, o almenys intenten tornar als seus pobles.
5: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
6: Sí, que això és on et pides.
15: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet, relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Anem cap allà, Joan Garcia.
7: No hi ha hagut ferits. S'han desallotjat els veïns de 5 finques del carrer Rubinstein i Teodora la Madrid a Sarrià-Sant Gervasi. Els bombers treballen per assegurar el terreny al voltant d'aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària que ha sortit arran de l'esfondrament en un pati interior molt a prop de les obres de la línia 9. Els veïns expliquen que a primera hora els havien aparegut esquerdes.
15: De la crònica internacional, la justícia francesa confirma la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional Marine Le Pen en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Luis Aliot. Corresponsal Isabel Galí.
9: Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics, també Luis Aliot, i s'ha ratificat per ella la pena d'inhabilitació. A la pràctica haurà d'estar un any i tres mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. S'acaba, doncs, la seva aspiració a presentar-se per quart cop consecutiu a la presidència de França i deixa les portes obertes al jove president del reagrupament nacional, Jordan Bardella.
15: I a la cultura, Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen els premis més importants de la Setmana del Llibre en Català que es farà com cada any al mes de setembre. Barcelona, Montse Camps.
18: Ramon Solsona se'l reconeix amb el Premi Trajectòria per ser un narrador fabulós i un mestre de la llengua, segons el jurat, mentre que Màrius Serra guanya el Premi Difusió per contribuir de manera decisiva a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Els premis s'entregaran durant la setmana que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
15: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
22: Bon dia.
15: Avui queden definits tots els partits de quarts de final del Mundial de Futbol.
22: Perquè juguen els dos últims partits a vuitens, a les 6 de la tarda Argentina-Egipte i a les 10 Suïssa-Colòmbia. Ahir es van classificar Espanya i Bèlgica per als quarts de final. El Barça avança pel fitxatge de Cancelo, l'Espanyol fitxa el lateral neerlandès Hartman, que arriba cedit del Burnley, i el Tour de França. Avui es disputa la quarta etapa entre Carcassona i Foix. Pogacar surt com a líder.
15: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia. Doncs complicada, sobretot a la C32, perquè es troba tallada a Mataró en tots dos sentits de la marxa per un incendi. Bombers informa que són al carrer Can Negoci d'Argentona, a tocar d'aquesta carretera C32 per un foc que estaria afectant palets al recinte d'una nau industrial. Més enllà d'aquesta incidència, densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona, destacant les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
15: I ens falta el temps.
25: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
15: I sobre el temps no tenim sorpreses. Néctor Gómez, bon dia.
31: Hola, bon dia. Doncs no, cap sorpresa, calor. Perquè el que tenim és més calor que fins i tot ahir. Ja a aquesta hora, Pantà de Siurana arriba als 42 graus, Torroja del Priorat, Vinebre, 40 graus, Falset, 40 graus, i encara els hi queda recorregut per anar pujant, sobretot a les terres de Ponent, on es donaran cap a mitja tarda aproximadament la temperatura màxima. Un dia de calor intens.

0: des de Ponent, passant per la Catalunya Central, fins i tot a les comarques de Girona, de tal manera que demà possiblement tocaran sostre les temperatures, però es mantindran molt altes durant tota aquesta setmana i possiblement la vinent.
1: Doncs anem carregats de paciència. Gràcies, Néstor. Bon dia.
0: Fins ara. Adéu.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. Hores complicades pels incendis forestals que cremen a diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. De fet, hi ha 5 focs actius. L'últim s'ha declarat fa poca estona a Savallà del Comtat, a prop de Montblanc, a la Conca de Barberà, amb una vintena d'efectius dels bombers que hi treballen. Aquesta simultaneïtat obliga els bombers a dispersar els efectius. Fins ara, els esforços es concentraven a Sant Manuel, al Vallès Occidental, que és el que més preocupa perquè no està estabilitzat, Mònica Mas.
3: Sí, i també perquè té focus secundaris inestables i, segons els bombers, preocupa perquè es pot escampar cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, tal com va passar l'incendi del 2003, que va ser devastador. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ara per ara no es pot aixecar el confinament de les 7.000 persones que ahir van haver de marxar de casa seva.
4: Es queden hores complicades, amb d'altes temperatures, on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la noia, que un cop l'incendi doncs estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
3: El segon gran incendi és el de la noia, que aquest matí els bombers han pogut estabilitzar i que sí que ha permès aixecar el confinament de les 33.000 persones de la zona.
1: Però davant d'aquesta situació de calor extrema i de baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendis. Què implica aquest nivell 4?
3: Doncs mesures específiques per minimitzar el risc d'incendi en 111 municipis de 18 comarques de Catalunya i també restringeix l'accés a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret l'accés al monestir, que encara estarà obert.
5: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin al 112.
3: És Jordi Miranda dels Agents Rurals que també ha afegit els espais naturals del Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, i en total són aquests 5 parcs, juntament amb els de la Baronia de Rialb, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres.
1: Aquesta, però, és la fotografia general. Ara entrem en matèria i amb més detall anant sobre el terreny. Com dèiem, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua descontrolat. Ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 mitjans aeris treballant sobre el terreny. Els bombers alerten de represes importants i Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Sentmenat, Cristian Roldán.
6: Bon dia, Òscar. Doncs sí, moment crític aquí a Sentmenat. L'incendi continua actiu i ara tot just entra un factor que serà clau, la marinada. Les flames ja han cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que per l'empenta del vent s'obri ara el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003, que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho explica David Borrell, és el cap dels bombers.
7: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
6: Però alhora també preocupa el flanc esquerre, que avança cap al barri del Farell, de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis urbans que s'han confinat. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demanava respectar les restriccions a tots els veïns de la zona.
8: El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
6: Mentrestant, les tasques d'extinció continuen aquí. Veiem els mitjans aeris sobrevolar-nos, també diferents mitjans terrestres que entren i surten de la zona de comandament, i a hores d'ara hi ha encara 7.000 persones confinades a tota aquesta àrea afectada per l'incendi.
1: Mentrestant, una cinquantena més de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de la Noia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i alguns veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
9: Hola, bon dia. Veiem la muntanya del Castell de Claramunt just sobre el nucli de la Pobla, cremada fins dalt. Al poble li va anar de molt poc. El barri de les Tres Fonts, que és el més elevat i que literalment toca la muntanya, va tenir el foc a sobre, però es va salvar. Hem trobat la

0: Vam ser una veïna.
1: Va ser complicat pel fet de que teníem les flames molt a prop i clar, els efectius sí que van venir, però clar, no podien accedir a tot arreu. Més que res, també l'Hotel Robert, que era el més proper, que és la gasolinera.
0: El foc va entrar per dalt de la muntanya que separa Carme de la Pobla. A les 5 de la tarda, a l'empresa Whitman, del polígon dels Plans d'Arau, van veure primer fum i després el foc que treia el cap per la carena que tenen al davant. Van pensar que no travessaria el riu, la via i la carretera, doncs sí que ho va fer més tard. Els treballadors van marxar intranquils i el gerent Salvador Gràcia, el gerent de Whitman, que té davant el bosc cremat, ens explicava aquest matí l'afectació que s'ha trobat.
2: Llavors he arribat a les 6:30 i m'he trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Tenim uns arbustos i hi havia un dels arbustos que encara estava fumellant. Llavors a partir d'aquí el primer és agafar una galleda, intentar apagar. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí, justament aquí baix. Llavors ja els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només amb una galleda ja ho tens controlat.
0: Una de les empreses cremades és de Glaçons. Sentim el seu responsable.
3: Debut a les guspires que ens imaginem que van saltar i això, ens va provocar, bueno, pues, com es pot veure aquí, el camió aquest cremat, i a dins a la nau pues, ens va afectar la teulada. Tenim també una sèrie de plaques que també no han pujat, però segurament que estan afectades.
0: Durant tot el matí, els helicòpters van llançant aigua perquè tot està molt calent i la temperatura de l'ambient està a prop dels 40 graus.
4: Davant de tot això, el govern de la Generalitat insisteix que cal canviar de mentalitat per contenir incendis com els que estem patint. I la solució diu que passa per acotar l'extensió dels boscos perquè els focs no s'escampin sense control. Aquesta mateixa tarda, els consellers es reuniran amb els grups parlamentaris per tal d'abordar el tema. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
5: Què tal? Bon dia. Sí, aquest pla de boscos no és nou, però arran dels últims incendis està escalant en l'ordre de prioritats del govern.
6: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
5: Això és el que proposa la consellera de Territori, Sílvia Paner, que és començar a separar els boscos, que no estiguin connectats entre ells i que els nous camps de conreu o les zones de pastura serveixin de tallafocs. Aquesta tarda la consellera ho explicarà en detall als grups parlamentaris, però l'oposició vol saber fins a quin punt el seu departament té alguna cosa a veure amb l'incendi de les Gavarres a l'Empordà. Recordem que el va provocar un operari d'una empresa de manteniment subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera.
6: Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar, però insisteixo, sobre el nivell de responsabilitat de cadascuna de les parts treballador d'empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
5: Sigui com sigui, alguns partits de l'oposició ja han demanat a Paniqué que comparegui al Parlament. Per ara, el que ha confirmat el govern és que començarà també una ronda de contactes amb els alcaldes afectats a les zones dels incendis.
4: I mentrestant, 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Hi ha 12.000 evacuats, dels quals es demana que no tornin als pobles, però alguns s'estan saltant els controls i ja són a casa seva. Avui s'han afegit a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Enviat especial a Illa, Montse Poblet, amb Pep Casanovas.
7: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes columnes de fum. Al poble de Rodés no hi queda ni un veí, els van desallotjar, però els carrers són plens de bombers que vigilen possibles revifades. Avui estan més tranquils. El paisatge està devastat, completament calcinat, però han aconseguit que les flames no entressin al nucli urbà. Les cases cremades, encara sense quantificar, són les que hi ha als afores del poble. Hi ha 12.000 persones evacuades i tant els bombers com la prefectura de Perpinyà i els alcaldes els demanen que no tornin als pobles perquè encara hi ha perill. Tot i això, al llarg del matí més d'un ho ha intentat i molts ho han aconseguit.
8: No va poder marxar tothom i els que eren aquí ens han enviat vídeos com que hem vist que estava tranquil. Aquest matí hem tornat passant per camins perquè les carreteres estan tallades. És dramàtic, hi ha cases cremades i sobretot explotacions agrícoles.
9: l'explotació agrícola.
7: La Monique viu al poble de l'Illa, on som ara mateix, però no és l'única veïna que ha tornat a casa. Les botigues estan tancades, les persianes de les cases abaixades i no hi ha cotxe circulant, però els camps avui ja hi tornen a treballar. El marit de la Margarita avui ja l'han cridat perquè hi anés.
10: Vam tornar ahir. Ahir el cap del meu marit li va dir que no treballés, però aquest matí els préssecs s'han d'acollir i, esclar, han hagut d'anar a treballar.
7: Ara bé, alguns no podran tornar a treballar ni que vulguin, perquè les flames també han destruït vinyes i camps de fruiters.
4: I en un altre incendi, el de les Gavarres, del cap de setmana, un centenar d'efectius dels bombers continuen treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Anem a la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Fèlix Martín.
11: Sí, bon dia. Es tracta de no perdre el temps i anar per feina. Els propietaris forestals a la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcior Soler.
12: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
11: També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
13: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern, doncs, es plantegi, doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
11: Mentre es feia aquesta reunió a la Bisbal d'Empordà, els bombers han continuat remullant la zona afectada per l'incendi que va començar divendres. Avui són molts menys efectius, una vuitantena de bombers sobre el terreny, que confien poder donar per controlat aquest incendi en les pròximes hores.
4: Tots aquests incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors, Jordi Canal.
14: Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs, eviten el creixement descontrolat de la massa forestal i això evita aquests incendis. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
15: Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
14: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, es topen.
16: No només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
14: Això, insisteix Serrat, és un dels diversos motius que fan que hi hagi molts pagesos que deixin aquesta activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
4: Deixem tota l'actualitat relacionada amb els incendis, tot i que hi tenim un ull posat i donen al Catalunya Migdia segur que tornarem a parlar-ne, però les obres de la línia 9 del metro a Barcelona han provocat un esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta bàsicament el pati interior d'una finca del carrer Rubinstein, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Amb tot, per precaució, s'han desallotjat aquest edifici i 4 més. Els bombers i els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc i per reomplir-lo. Barcelona, Joan Garcia.
17: Han sortit dos grossos aquest matí al costat del mercat de Sant Gervasi, quan un esfondrament a l'interior d'una illa de cases ha deixat un esvoranc, com deies, de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Ningú no ha pres mal, però s'han desallotjat 5 finques dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. El responsable dels bombers ha precisat el lloc exacte de l'esvoranc i què s'hi farà.
18: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però han procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
17: Els veïns concentrats aquí al carrer encara estan corpresos. S'ha habilitat un punt per atendre'ls al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí ja s'han trobat esquerdes.
9: Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes, que estan les parets, que es veu clarament. Aleshores, corre, veurem què passa. No sabem res més, la veritat.
17: Tot això ha passat molt a prop de les obres del tram central de la línia 9, al Putxet, en un punt on la tuneladora, que té un cilindre metàl·lic que sosté el terreny per on passa en forma d'escut, ja havia deixat enrere. Laura Carrasco, responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
19: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
17: Des del govern es dona un missatge de tranquil·litat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que escoltaran els tècnics i que es farà el que calgui per assegurar la seguretat de les persones i que en el desenvolupament de l'obra hi hagi els màxims estàndards de seguretat.
4: I ara anem a París, perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després que la justícia l'ha condemnat en apel·lació a 15 mesos d'inhabilitació ferma per malversació de fons de la Unió Europea. Les eleccions presidencials a França són a l'abril de l'any que ve. A Le Pen també l'han condemnat a portar un braçalet electrònic durant un any, en un fet significatiu perquè ella havia suggerit que evitaria fer campanya sota aquestes circumstàncies. Com dèiem, anem a París. Isabel Galí, bon dia.
20: Bon dia. Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics i el Tribunal d'Apel·lació ha ratificat part de la pena d'inhabilitació que s'havia imposat en primera instància. La inelegibilitat és de 45 mesos, dels quals l'alliberen de 30 i, per tant, a la pràctica, la pena per Marine Le Pen és d'un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. Però hi ha confusió a hores d'ara sobre si ha complert part d'aquesta inhabilitació ja o no. En cas que els hagi de complir de nou, la primera volta de les eleccions presidencials són el 18 d'abril de l'any que ve i aquí s'acabarien les aspiracions de la filla del fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, a poder ser candidata a la presidència de França per quart cop consecutiu. En tot cas, ella ha dit sempre que no vol fer campanya. Si, pel que sigui, es decideix que sí, que ja no ha de, que ja no ha de complir la pena d'inhabilitació, ella no vol fer campanya amb un braçalet al braç. La pena també s'ha ratificat per Louis Alió, l'actual alcalde de Perpinyà, però la inelegibilitat no l'ha de complir i, per tant, no haurà de deixar el càrrec, en principi. La presidenta del tribunal ha justificat la sentència amb l'argument que els fets de malversació de fons públics són greus, sobretot per la responsable de l'organització, Marine Le Pen.
4: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses relacionades amb l'habitatge.
21: Catalunya migdia.
22: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
23: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
24: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
25: Sona Qashqai e-Power.
24: I el 0% TAE.
25: Que estrena un Nissan.
24: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample, a Barcelona, eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos, Laia Ortega.
28: Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
29: Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, a la Copa Amèrica, és brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica. Alguns l'estan provocant.
28: L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries.
4: I ja que parlem del mercat immobiliari, ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i de patrimoni segons un estudi del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, aquest informe conclou que el fet de posseir o no posseir un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, Roc Fargas.
0: L'informe situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. En el cas dels propietaris d'un habitatge s'enfila un 50% més fins als 32.000 euros. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda puja als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000. quatre vegades més que la renda dels inquilins. El mateix passa amb el patrimoni. Mentre que el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000. El dels arrendadors supera els 400.000 euros i el dels multiarrendadors s'acosta al 1.000.000. 450 vegades més que els llogaters. Aquestes diferències, que van en augment, diu l'informe, superen àmpliament les que existeixen entre generacions i afirma, per exemple, que els joves no tenen menys riquesa pel fet de ser-ho, sinó bàsicament perquè són llogaters. Segons l'estudi, tot i que els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge havia caigut al 32%.
4: I mentrestant, un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona que ha fet la Fundació Arrels i que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia que van fer l'any 2023. Sara Canyeter.
1: Sí, cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua de l'habitatge. La majoria de persones sense llar, el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
2: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
1: Una de cada cinc persones que viu al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, uns 40 anys, i estranger. Els últims recomptes xifren en més de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona i des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme.
4: Tornem a la informació internacional perquè nous anuncis d'acords multimilionaris per la compra d'armament en l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats s'han compromès, entre d'altres, a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons. Són accions dels governs europeus per demostrar que fan cas de la demanda de més inversió en defensa de Donald Trump, que ja ha arribat encara. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. Enviat especial a Ankara, a Turquia. Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. Zelensky vol que els Estats Units els donin permís per poder fabricar en territori ucraïnès els míssils nord-americans Patriot, claus per frenar els bombardejos russos. Zelensky espera convèncer demà mateix el president Donald Trump, aprofitant que es reuniran a la cimera de Turquia.
5: Mentre continuï aquesta guerra, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir més míssils de defensa aèria. Ara mateix aquesta és la nostra màxima prioritat. La resta ho podem fer nosaltres mateixos.
3: Per una banda, reclama míssils Patriot per defensar-se, però per una altra, Zelensky també reivindica la fortalesa dels drons ucraïnesos per atacar objectius militars russos. Ho ven com un esquer per reclamar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN.
5: De debò creieu que seria encertat deixar fora de l'OTAN un país i un poble amb aquest nivell de capacitats defensives? El més sensat seria que aquestes capacitats formessin part de la defensa col·lectiva de l'Aliança.
3: I diu això conscient que l'OTAN busca reforçar les seves defenses antidrons. Els governs aliats invertiran en aquest terreny, però també han anunciat avui contractes multimilionaris perquè empreses com Airbus o SAP fabriquin nous avions de guerra. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho ha justificat així.
6: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
3: Amb aquestes inversions, els aliats volen esperonar la indústria armamentista europea, que no fabrica el mateix ritme que voldrien els governs.
4: I Veneçuela comença a preparar i a planificar la reconstrucció del país mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles de les zones no afectades pels sismes del 24 de juny i les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital, a Caracas. La qüestió de la salut, i especialment de la salut mental, amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque, bon dia.
7: Bon dia, Òscar. S'ha entès la recuperació mentrestant de cossos. Els edificis ensorrats queden sobretot voluntaris veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els seus familiars entre la runa. A la Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de l'ONG Metges del Món a La Guaira. Ha estat tractant psicològicament rescatistes i metges.
8: Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar a les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants, amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent, de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Als metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
7: Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern veneçolà fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar a fosses comunes.
4: Una cosa més abans de la cultura. El govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte al Congrés dels Diputats la setmana que ve. Els objectius de dèficit i que, de moment, no tenen els suports necessaris per acabar tirant davant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
10: Bon dia. El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%. 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
11: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
10: El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
11: Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
10: Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica i molt la tramitació dels comptes públics.
4: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema «Molt per veure, mort per llegir». A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català, Montse Camps.
12: Sí, l'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
13: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia «Quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català?». Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i hi haurà 8 espais, com la Carpa de la Llengua, que vol servir per ampliar el tipus de públic. Cristina Domènech és directora de la setmana.
14: Hem de tenir en compte que només l'any passat van passar 120.000 persones per la setmana, no és poc, i no hem d'oblidar que bona part són catalanoparlants, però molt bona part tampoc no ho són. És realment una oportunitat per obrir-nos a un públic nou.
12: També hi participaran 282 segells editorials.
4: I ara anem al teatre.
15: Queien un nom, Romeu.
9: Què és el que val? Quin és el preu?
4: Àngels Bunyalons, ovacionada després de l'estrena de El retrat de Dorian Gray en el marc del Festival Grec. És una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde que dirigeix Marc Rossich amb música de Jordi Cornudella i que es podrà veure al Teatre Romea fins al dia 2 d'agost. Marta Vives.
15: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època que va considerar el llibre immoral i decadent. Ara arriba al Romea en una versió de Marc Rossich protagonitzada per Àngels Bunyalons, que la tenia entre la llista dels seus desitjos, com ens ha explicat a Catalunya Ràdio.
16: Que s'ha de ser jove per fer Dorian Gray, ja fa 30 anys que la tinc a la llista, i clar, he d'anar esborrant, no? Diu, i el Marc, com amb la seva cosa pilla, que te diu, no, tenim una manera de fer-ho.
15: I a partir d'aquí, Bunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta quatre personatges diferents.
16: Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sibyl Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
15: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó, en una història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista que tant en ressona. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Bunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
4: I del teatre a una pel·lícula.
17: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
4: L'exili republicà a Xile, l'any 1939, arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, El barco de la esperanza. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. I ho fa a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys, Montse.
18: Basada a la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat. El seu codirector, Beñat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
19: En Xile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
18: El film amb participació de 3CAT i en versió en català arriba avalat pel Festival d'Annecy, el més important del món en cinema d'animació, i es preestrena avui al Cinema Girona amb la presència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
4: I ara notícies sobre aquesta casa. Per exemple, que la justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, Valèria Obereda.
20: Sí, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda de considerar que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
4: I Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast. So soon you'll be forgotten. És La flora i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura.
20: Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar al màxim nombre de persones possible. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats, Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer.
27: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
4: Aquesta tarda, Leo Messi es juga a ser als quarts de final del Mundial de Futbol.
21: A les 6, Argentina-Egipte, partit de 8 de final. També s'ho juga en Suïssa-Colòmbia i ahir Espanya va eliminar Portugal.

0: A poc el Mundial de Futbol es va estrenyent. Avui quedaran definits tots els quarts de final. Qui són les 8 millors seleccions? De moment, ahir van aconseguir un lloc Bèlgica, després d'eliminar els Estats Units, i també Espanya, després d'eliminar Portugal. La selecció espanyola va superar el primer gran rival que s'ha trobat en aquest Mundial, va saber resistir als últims minuts, va rematar la feina i gràcies en part a l'entrada al camp d'un blaugrana, Roger Bosà.
1: De Ferran Torres, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses, doncs ahir va sortir al 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts i ho va arrodonir amb una gran passada de gol, l'assistència que li va fer a Mikel Merino, que va resoldre el partit al temps afegit. Va ser un dels millors partits d'aquests 8 anys de final, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. Molt bon paper d'un altre jugador del Barça, Dani Olmo, que va tornar a ser titular i que ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar Lamine, això que es va lesionar el seu millor defensor, Nuno Mendes, una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i Lamine. Aquest és Ferran Torres sobre la jugada i l'assistència en el gol de la selecció espanyola.
2: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
1: El jugador escollit millor jugador del partit va ser Rodri, el migcampista del Manchester City, el capità de la selecció espanyola, que creu que l'equip encara pot millorar.
3: Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
1: Espanya, que torna avui cap a Los Angeles, on ja va jugar els 16ens contra Àustria, doncs ara tornarà a ser l'escenari d'aquests quarts de final aquest divendres contra Bèlgica.
0: Doncs ahir alegria a la selecció espanyola i a l'altra banda decepció a Portugal, on després del partit Arbu es van confirmar comiats.
1: Sí, és el final de cicle per a Robert Martínez i també per a Cristiano Ronaldo. El tècnic de Balaguer acaba aquí la seva etapa a la selecció portuguesa, on hi ha estat durant 3 anys i mig i on ha guanyat una Nations League l'any passat precisament contra la selecció espanyola. Se li acabava el contracte un cop s'acabés el Mundial i ara que ja sap que Portugal no el guanyarà, diu Robert que no té sentit seguir.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
1: I també va ser l'últim partit en Portugal de Cristiano. Va confirmar ell mateix que al final sí, que aquest ha estat el seu últim Mundial amb 41 anys i insisteix que marxa feliç i tranquil.
5: Una consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Una de les claus de la classificació d'Espanya per als quarts de final la trobem a la defensa, amb Pau Cubarsí com un dels líders d'aquesta línia defensiva, però també a la porteria, perquè Unai Simón encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, Josep Gaya.
6: Unai Simón és l'únic porter d'aquest Mundial que encara no ha encaixat cap gol. Acumula ja 609 minuts amb la porteria 0, que equival a gairebé 7 partits. Entre aquests partits hi figuren el 5 d'aquest Mundial i els partits del Marroc i el Japó de Qatar 2022. Gràcies a les seves actuacions, el porter espanyol ha superat el porter italià Walter Zenga, que tenia el rècord d'imbatibilitat d'una Copa del Món amb 517 minuts durant el Mundial del 90. Unai Simón se situa en la primera posició del rànquing de porters amb més minuts sense encaixar un gol en un Mundial i ha superat a jugadors de renom com ara Iker Casillas, Sepp Maier, Gianluigi Buffon o Oliver Kahn. El mèrit del porter d'Espanya no és només per les seves aturades, sinó que també ho és per l'estil de joc de l'equip.
7: Al final creo que habla muy bien de la solidez defensiva que estamos teniendo. Somos un equipo que es verdad que tenemos mucho balón y es uno de los motivos por los que no nos atacan tanto como igual a otras selecciones.
6: Unai Simón ha fet només 6 aturades en aquest Mundial, poc més d'una per partit.

0: I de l'eliminatòria d'Espanya-Portugal passem a l'altra eliminatòria, perquè Bèlgica serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final, i així com sentiu han celebrat els belgues el gol de Lukaku, el 4-1 definitiu, ahir contra els Estats Units, i que de fet la celebració van fer el mem del ball de Donald Trump, Arbu.
1: Sí, després de tota la polèmica de les últimes hores amb el cas Balogun, amb aquest escàndol amb Balogun, Bèlgica va parlar al camp ahir i va ser superior a la selecció nord-americana. Ja no queda viva cap selecció anfitriona, va guanyar de manera força còmoda Bèlgica, 1-4, amb dos gols de Deketeler, un de Van Aken i aquest de Lukaku, l'últim, que ahir va començar a la banqueta. Tampoc van ser titulars jugadors imports com Doku i De Bruyne. Partit fluix de la selecció nord-americana, en què Balogun ni tan sols va tenir protagonisme. S'acaba aquí el camí de la selecció de Mauricio Pochettino, que reconeix que no van estar a l'altura.
2: Me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, no ha tocado en un mal momento. Y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
1: I a la selecció belga una mala notícia, tot i el pas i els quarts, que és que perd el migcampista Madou Onana, el jugador de l'Aston Villa, que té una lesió al genoll i que a hores d'ara sembla greu. Per tant, no té pinta que pugui jugar divendres aquest Espanya-Bèlgica.
0: I sobre els Estats Units, la FIFA i el perdó de la sanció a Balogun, el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, explica que no es tracta d'una anècdota o d'un cas aïllat. A les seves xarxes socials, Tebas diu que fa anys que el model de govern deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol. I de la jornada d'avui hem de parlar de dos partits, el Mundial, que arriba una jornada a ritme de quartet cordobès amb aires de cúmbia.

0: L'Escaloneta, la selecció argentina dirigida per Lionel Scaloni, busca avui un lloc als quarts de final del Mundial i ho farà contra Egipte, Montserrat.
1: Leo Messi viu el que podria ser el seu últim Mundial acumulant rècords i somiant a veure una Argentina que sigui campiona del món per segona vegada consecutiva. L'Egipte de Mo Salah es troba als vuitens després de superar per primera vegada una eliminatòria d'un Mundial. En una Copa del Món on s'han vist algunes eliminacions il·lustres com Alemanya o el Brasil i alguns equips favorits patint com ahir Espanya o fins i tot França amb el Paraguai, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar quina és la recepta per continuar vius.
2: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras, con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
1: L'equip egipci va superar Austràlia als 700 de final als penals. Els faraons van empatar a un al temps reglamentari i van marcar tots els llançaments de penal. Avui a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a l'estadi d'Atlanta.
0: I tancarà els vuitens de final el partit que juga avui a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia, un duel inèdit en una eliminatòria del Mundial, Montse.
1: L'equip de les Creus Vermelles continua invicta al Mundial i amb només l'empat del debut contra Qatar. Suïssa, dirigida per Murat Yakin, va golejar Bòsnia i Hercegovina i va derrotar el Canadà en fase de grups i els 700 van superar còmodament Algèria 2-0. Enfront es trobaran la Colòmbia de Néstor Lorenzo, amb un camí fins ara també gairebé perfecte. El central colombià Jerry Mina creu que s'han de centrar en què poden millorar per accedir als quarts de final.
3: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también en lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: A l'equip suís i els dubtes de dos jugadors que han estat importants per a l'equip i que no van participar a l'últim entrenament són Manzambi, que ha fet 3 gols i és el màxim golejador de Suïssa, i Vargas, que ha aconseguit 2 dianes. L'únic precedent d'un Suïssa-Colòmbia en un Mundial va ser a la fase de grups el 1994 als Estats Units. Els sud-americans es van imposar per 0-2. Avui, Suïssa-Colòmbia a Vancouver a les 10 del vespre, i qui guanyi s'enfrontarà en quarts del Mundial el vencedor del duel entre l'Argentina i Egipte.
0: El Barça avança en el fitxatge de Cancelo. Eliminat Portugal del Mundial, el club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació al lateral. Ramon Salmurri.
4: Una operació que ja està pràcticament enllestida. L'acord és total entre les tres parts, entre el club de procedència de la Lliga Àrab de João Cancelo, una operació que rondarà els 10 milions d'euros. La clàusula de rescisió del futbolista són 15 milions d'euros, però les males relacions de João Cancelo amb el seu anterior club han facilitat aquesta rebaixa. Un João Cancelo que també assumeix una fitxa molt alta, tenia un salari molt alt en el seu contracte amb el seu anterior club i que haurà de adaptar-se a la realitat del Barça, però també està acordat aquesta matèria amb el jugador i ara un cop resolt l'enigma del Mundial per João Cancelo, serà el moment de fer efectiva aquesta operació.
0: I l'Espanyol va per feina, ha presentat aquest migdia el primer fitxatge per la pròxima temporada, però també ha anunciat un segon fitxatge, Sergi Andreu.
5: Sí, comencem pel final. El nou fitxatge és el lateral esquerre neerlandès Hillingy Harman. De 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Harman és internacional i va començar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló i firma per 5 temporades. És un vell desig de Manolo González, com ha reconegut el mateix jugador.
6: Ya tuve con él una reunión cuando él estaba en Badalona. Me acuerdo que ya quería ficharme. Por lo que sea, al final no se dio, pero sé que me quiere, sé que quiere confiar en mí y pues intentaré trabajar devolver esa confianza. Creo que es un poco también algo parecido a mí, que creo que viene de abajo, ha conseguido llegar ahí pues con esfuerzo, sacrificio, y creo que eso también pues nos puede hacer que seamos, hagamos un buen equipo.
5: Després d'haver passat pel Castelló i per diferents equips del futbol territorial català, com l'Horta, el Sant Andreu o el Parets, Calatrava debutarà ara amb l'Espanyol a primera divisió.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Li ha dit que no compta amb ell, i per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
0: Doncs aquests girs que s'estan produint al mercat de bàsquet, al mercat de fitxatges, ahir ho va explicar l'Ernest Macià al Tot Costa i ara ho explicarà el Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia.
9: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
10: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
11: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
10: Per què?
12: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
13: Sort del RAC.
12: RAC, i som per ajudar.
14: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
15: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai Dai de Barcelona.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: Avui al Tour de França, Tadej Pogačar ha començat la jornada com a mallot groc.
17: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. L'està seguint i seguirà totes les etapes fins al final Isaac Vilalta. Isaac, amb quina situació ara de cursa?
1: Mira, situació interessant. Era una jornada prevista, dissenyada, perquè l'escapada, la fuga, tingués èxit i de moment queda molt, 120 quilòmetres pràcticament, però és que és una fuga molt nombrosa, amb molts interessos. 34 ciclistes, per exemple, Àlex Molinar, el garrotxí, que ja està sumant punts per recuperar el mallot de líder de la muntanya. També hi és el català Joel Nicolau, i hi ha homes molt importants com Mats Pedersen o Jasper Philipsen, grans candidats a la victòria. 118 quilòmetres per al final de l'etapa, a Foix, 3 minuts i 20 segons dels escapats respecte del gran grup amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants.
0: Avui l'etapa ja la trobem en territori francès, després de gairebé una setmana a Catalunya, entre el Gran Depart i les primeres 3 etapes. Quina valoració hem de fer d'aquests 3 dies catalans de competició en aquest Tour?
1: No, la valoració és molt bona en tots els aspectes. Sobretot el que ens interessa en la qüestió del públic ha estat un èxit total. Tant sigui Barcelona, epicentre d'aquestes 3 jornades inaugurals, com Tarragona, Granollers, també protagonistes en primera persona, com tots els pobles per on ha passat aquestes etapes. Veiem la collada de Toses amb unes imatges espectaculars de molts, molts aficionats. Això en l'aspecte del públic, però és que esportivament el nivell ha estat altíssim, amb el Visma dominant el primer dia amb Jonas Vingegaard, i després el relleu que li ha donat l'UAE de Tadej Pogacar, amb la segona etapa que li regala Del Toro, i la tercera que ja la guanya ell en solitari o amb uns metres d'avantatge als angles, situant-se líder. Justament Pogacar parlava d'aquest mallot groc que aconsegueix encara en territori nord-català.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
3: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: El Tour de França, clar protagonista de Ràdio Volta, que estarà disponible d'aquí uns minuts ja a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, amb l'anàlisi del que estem vivint i amb alguna entrevista entrant ben bé als budells del Tour de França per saber també com funciona tota la marca ASO.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet la notícia l'ha explicat l'Ernest Macià ahir al Tot Costa i ara l'ampliem. El Barça es fa enrere amb Paolo Galbiate, qui fins ara era el tècnic favorit per ocupar la banqueta del Barça, Ernest.
5: Exacte, el Barça va comunicar-ho ahir a Paolo Galbiate, que és a Detroit. No pagarà aquest milió d'euros de la clàusula per alliberar aquest entrenador que pertany al Baskonia, tenint en compte que els bascos volen que el Barça passi per caixa. Per tant, el Barça no hi vol passar i diu que amb aquesta retirada, doncs, primer, deixa el Baskonia amb 2 entrenadors. El problema ara passa a tenir-lo al Baskonia, perquè ja tenien lligat a Velimir Perasovic per la temporada que ve, i actualment, Laia, si mirem el mercat, hi ha entrenadors de renom encara sense equip, com Sergio Scariolo, ex del Madrid, Ioannis Sferopoulos, ex del Maccabi, l'Olympiacos i l'Estrella Roja, i tot i que el tricampió d'Europa, Erguin Ataman, tampoc té equip, és altament improbable que vingui. Avui hem sentit que el propietari del Panathinaikos diu que anunciarà 4 bombes. Una d'elles podria ser el fitxatge d'Isaac Bonga, l'alè que volia el Barça. Doncs bé, el fitxa el Panathinaikos per quasi 7 milions d'euros en 3 temporades. El Madrid ha fet oficial que s'emporta Jaime Pradilla del campió de Lliga al València per 5 anys. A València ja tenen substitut de Pedro Martínez, serà un dels seus ajudants, Xavi Albert, i la base catalana Ainhoa López renova amb l'Uni Girona per una temporada.
0: Doncs amb aquest mercat dels fitxatges al bàsquet tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Recordeu, a les 7 més informació esportiva al Tot Costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit, especial Mundial, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estan els diferents incendis que afecten Catalunya. Avui hi ha 111 municipis en risc extrem per foc. Hi ha 6 espais naturals tancats i els bombers van fent atacs contundents als incendis que es declaren per evitar que es facin més grans. Això després que ahir diversos incendis simultanis compliquessin i molt la tarda. El que més preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu. També ens hem fixat en l'Esvoranc, que les obres de la línia 9 del metro metro de Barcelona han provocat al barri del Putxet. I hem connectat també amb París, on la justícia francesa ha confirmat la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs explicaves que l'incendi que més preocupa ara mateix els bombers és el de Sentmenat i sembla que el flanc dret està revifant. Més detalls des d'allà mateix, Cristian Roldán.
8: Bona tarda, doncs. Sí, el vent ha fet revifar diferents focus secundaris d'aquest flanc dret, ja ho direm bé, que, com us deia abans, és un dels més crítics per la potencialitat que té, perquè recordem, a hores d'ara s'han cremat prop d'un centenar d'hectàrees, però si avancés, si les flames avancessin per aquest camí, podrien arribar a cremar-ne més de 2.000, com ja va passar el 2003. Per aquest motiu, ara en el centre de comandament tots són corredisses i, sobretot, destinar els mitjans aeris perquè puguin atacar aquest flanc i intentar controlar les flames que tot just s'han començat a revifar ara amb l'entrada de la marinada.
3: Mentrestant, un incendi crema també a Savallà del Comtat. Això és a la Conca de Barberà. Allà una quinzena de dotacions dels bombers hi estan treballant. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Bona tarda. Sí, les flames han començat en una zona agrícola del municipi de Savallà del Comtat. Això és a la comarca de la Conca de Barberà, com bé dieu, però també afecta en zona forestal. Els bombers el que fan ara és prioritzar el cap i el flanc esquerre d'aquest foc, perquè són els punts on crema amb més intensitat. 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil de moment el que ja ha fet és demanar el confinament del petit nucli de Segura, això que implica, doncs, bàsicament, que els veïns han de tancar portes i finestres i evitar la mobilitat.
3: I els bombers també treballen en l'extinció d'un foc, en aquest cas a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa molt a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. Afecta una zona de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers confirmen que no hi ha persones ferides. Sobre una altra de les notícies que han centrat aquest Catalunya Migdia, penja d'un fil el futur polític de la líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després d'aquesta condemna que avui ha confirmat la justícia francesa per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé se li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, i això jurídicament li permetria concórrer a les eleccions presidencials previstes per l'abril de l'any que ve, el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic, i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. Un cop sabuda la sentència, Le Pen s'ha traslladat a la seu del seu partit, on, segons els seus advocats, estudiarà el camí a seguir. És previst que Le Pen faci pública la seva decisió en una entrevista que ha concedit en un canal de televisió a les 8 d'aquesta tarda. A Mònaco han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de policia. De tornada a Catalunya, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, defensa que no podia canviar la decisió de prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat al judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no gestionava les llistes dels agents ni coordinava els equips que administraven la vacuna. I el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir 2 cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometedora sobre comandament de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Ho ha explicat davant del jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarregar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez.
6: Passen 5 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: De seguida saludem a qui ens acompanyarà des d'ahir fins a les 4, però si tenen algun dubte sobre de què parlarem, a banda de tot això que ha explicat el Joan Bota, ara mateix els bombers informen d'un altre incendi agrícola a Salvanera, a Torrefeta i Florejacs. Activen 14 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 3 hidroavions per tal de fer front a aquest nou incendi que s'ha decretat ara mateix i que s'ha detectat per part dels bombers. Veurem si va més o no aquest nou incendi, però ja veieu que la tònica és la mateixa d'ahir, i és que van apareixent diferents focs i que els bombers intenten atacar-los el més aviat possible per evitar que vagin a més i que no es converteixin en grans incendis i quedin tots plegats en surt. De tot d'això, segur que en parlarem amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
11: Bona tarda.
6: La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
6: I la politòloga Júlia Miralles, que de seguida arribarà, perquè ens ha avisat que arribem una mica de retard. Per tant, aquí l'esperem, que no corri, no corri, Júlia.
11: Potser vindrem.
6: Crec que no. Un altre transport públic em fa l'efecte, però ara quan arribi ella, si vol, que ho expliqui. Doncs, en tot cas, si ens escoltes, Júlia, no cal que corris, que ja t'esperem aquí. Nosaltres no ens mourem. Com tampoc no ens mourà qui ens proposa el primer tema. Els dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
6: Com estàs?
12: Acalorada, com tots.
6: Sí,
12: no?
6: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
12: Què es queda fent?
6: Sí, i a més això durarà, eh? Perquè ja ens han dit que tota la setmana que ve. Per tant,
12: sí. Bé, paciència, no?
6: Mentalitzem-nos.
12: Sí.
6: A veure, de què vols parlar?
12: Bueno, mira, jo avui volia parlar...

0: càsting fet amb l'Helena de Troia, no? Que és una actriu negra, i llavors alguns doncs, consideren que no és prou guapa ni prou rossa, no? Podríem dir. Però d'altra banda, a banda de la pel·lícula de Christopher Nolan, tenim que fa poc la Casa dels Clàssics ha publicat una nova traducció de l'Odissea, firmada per Pau Sabater, una traducció que ha sigut supercelebrada i que porta 5 setmanes a la llista de més venuts. Homer, un bestseller, eh? Vull dir, qui ens ho havia de dir? Aquesta doble coincidència fa que em pregunti si és casual o si rere d'aquest interès per l'Odissea s'hi amaga alguna cosa, no? Alguna cosa que tingui una explicació sociològica. No sé, vull dir, què ens interessa? És el relat de resistència el que ens interessa dins d'aquest món on tot li és hostil al protagonista? Són els paral·lelismes amb l'estranger fora de casa seva, no? Fora de la seva terra, que ressonen en els països privilegiats com els nostres, i d'alguna manera ens ajuden a tenir una actitud més hospitalària. No ho sé. Vosaltres revisitareu l'Odissea?
1: A veure.
2: Al cinema, doncs, quan arribi, segurament. I és veritat que l'edició de la Casa dels Clàssics, com tota la col·lecció de la Casa dels Clàssics, bueno, la Carlota és escriptora i en sap molt més, però des de la presentació a les edicions superacurades i unes traduccions que a mi em semblen molt bones i que aconsegueixen això, que literatura que potser en català encara no ha estat traduïda o són traduccions antigues, doncs tinguin un protagonisme, el protagonisme que es mereixen. Jo no sabia que estava tan amunt en la llista.
0: Sí, bueno, a veure, que ja sabem que en aquest país quan es venen molts llibres se'n venen 4, eh?
2: Ja,
0: tampoc,
2: bueno, però
0: no estem venent milers d'exemplars,
2: bueno,
0: de l'Odissea.
2: Bueno, però tot i així, o sigui, ja, però a mi que aparegui, sí, a la llista ja em sembla, sí, molt bona notícia.
0: 5 setmanes, eh? 5 setmanes seguides, vull dir, això estan els editors encantats.
3: Jo crec que la pel·lícula, sense cap mena de dubte, s'haurà de veure. A més, si es va confirmant que les crítiques són tan bones, no?
1: Estic reconeixent implícitament que no el llegireu.
2: No, sí, jo la pel·lícula, sí. Ah, va. O sigui, jo faig la col·lecció, de Bernat Metge, la faig. Mm-hmm. Perquè, a més, són llibres que estan, de veritat, que estan molt ben editats. Si algú no ho té al cap, tapa dura, sí, blanca... Mm-hmm. Destacant sempre el nom de traductor o traductora, que crec que, a més, en aquest tipus de llibres...
1: La Carlota no ho dirà perquè ella n'és de traductora.
2: Sí,
1: però
2: per això.
0: N'he traduït un cas dels clàssics, també.
1: I edicions com aquesta reivindiquen la figura del traductor.
2: Sí,
1: i com d'important és que hi hagi un bon traductor o una bona traductora que et faci arribar de manera entenedora i amb tota la riquesa de la llengua un original que, per desconeixement, malauradament, no podries llegir.
2: Si no m'equivoco, i ara parlo de memòria, per tant, que l'editorial em disculpi, crec que quan van fer la presentació de l'Odissea, un dels que hi havia era precisament el traductor, és a dir, que se li dona molt protagonisme perquè crec que el tenen, aquestes edicions.
3: Jo anava a dir, no?, que les traduccions dels clàssics al català són una gran aportació. Una, perquè, òbviament, hi ha els traductors al darrere. Dues, perquè ens permeten, no?, revisitar els clàssics en la nostra llengua. Ara, per exemple, sense ser d'aquesta col·lecció, i parlant d'una altra, però en tot cas, la Universitat de Barcelona acaba de traduir el Leviatán al català, que també ha estat una edició, diguem-ne, celebrada, no? I, per tant, benvingudes siguin les traduccions que es puguin fer, òbviament, sempre reconeixent els drets dels traductors. Un dia en aquesta tertúlia en parlàvem, no?, que són massa sovint i per llàstima de tothom oblidats.
1: Ha arribat la Júlia Miralles. Júlia, bona tarda.
4: Bona tarda, disculpes.
1: No passa res, no passa res. L'Odissea, que torna a estar de moda.
4: Ui. Molt fan de la col·lecció dels clàssics de Bernat Metge. De fet, hi ha una edició molt, molt recent de El retrat de Dorian Gray, que ara ja no es diu El retrat, no? Que em va semblar fantàstica.
0: Sí, que a més aquesta edició del retrat de Dorian Gray se suposa que recupera un text no censurat, perquè el que es va publicar, no? Vull dir que al final això de traduir els clàssics és una manera de tenir una normalitat en el que és la cultura catalana, no? Vull dir, qualsevol cultura s'ha de reapropiar dels clàssics, i hi ha aquella cosa que diu que cada 30 anys s'ha de fer una nova traducció dels clàssics perquè cada generació necessita reapropiar-se'ls amb el seu propi lèxic, la seva pròpia, diguéssim, cultura sintàctica, podríem dir, o cultura lingüística, no? Vull dir que això, que és molt celebrat, i jo us convido que la llegiu. Ho dic perquè teníem ja unes quantes traduccions, més d'una en català, de l'Odissea, però, clar, a vegades hi ha algunes que són una mica més difícils de llegir, en el sentit de, bueno, que no és que siguin molt difícils, però que no t'ho posen fàcil. I aquesta, jo, pel que de moment he vist, és molt amable. Vull dir que revisitem els clàssics. El seu seria llegir el llibre i després anar a veure la pel·lícula, saps? Perquè, si no...

0: Bueno, a veure,
1: potser el viatge d'aquest estiu, no?
2: Veus, exacte.
0: Sí,
2: més a saber si molta gent no està recuperant l'Odissea perquè va de viatge a Grècia i diu, mira, saps què? Vaig a documentar-me. Tampoc no seria una mala manera de documentar-se, eh? Per tant, està bé, està bé. Carlota, gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
2: D'aquí a un parell de minuts serà un quart de quatre de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria, ja us aviso, que parlarem i molt de focs.
3: Catalunya migdia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som
4: 3CAT.
7: És un quart de quatre, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. Com dèiem, parlem de focs, perquè continuen cremant els incendis forestals que s'han declarat de manera simultània a Catalunya. A hores d'ara, el foc que més amoïna els bombers és el de Sentmenat, al Vallès Occidental. A l'Anoia, el foc que va començar ahir a Carme ja està estabilitzat, igual que el de les Gavarres, a l'Empordà, que ha cremat durant tot el cap de setmana. Però anem a aquest de Sentmenat, que com dèiem que és el que més amoïna. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
8: Bona tarda, Òscar, què tal?
7: A les 3 ens deies que hi havia corredisses i nervis perquè havia revifat un dels flancs més perillosos, entre cometes, perquè era el que toca més a un espai que podria acabar escalant i de molt les hectàrees afectades.
8: Sí, exactament. Tot just fa uns minuts que estàvem aquí al centre de comandament i hem començat a veure això que el que comentàvem, corredisses de bombers, anaven trucant també a mitjans aeris i a comandaments per tal de desviar aquests mitjans i aquests esforços, perquè s'ha començat a veure una columna de fum cada cop més prominent en aquesta zona del flanc dret, just el que seria una mica per sota del farell, aquesta zona que podria obrir-se cap a un gran, bueno, 2 milers d'hectàrees que parlàvem, per exemple, que hi havia aquesta potència realitat de perill que les flames s'extenguessin per aquesta zona, i era una de les zones clares que des dels primers moments els bombers ens deien que volien assegurar, que hi treballaven, que intentaven perimetrar-la com fos, perquè, com deies, si s'escampa, per d'alguna manera, les flames, si traspassen el cordó de sanitari que han muntat els bombers, i aquesta potencialitat de que el foc encara s'esquitxi a altres zones, i parlem d'una catàstrofe molt més perillosa, o si més no lamentable, que l'actual.
7: Continuem igual, és a dir, de moment no hi ha hagut més atenció a la premsa i per tant no tenim actualització sobre les hectàrees cremades que estaven al voltant d'un cent i escaig.
8: Exacte. Ens estem movent per sobre d'aquestes 120 hectàrees cremades que suposem que hauran avançat en els últims minuts, sobretot per aquestes flames i columnes de fum que veiem en aquests moments, però de moment, si no hi ha més comunicació oficial, sí que veiem això, que els esforços són constants. També sentim com per ràdio demanen més efectius, i això dificulta una mica tot el que és l'operativa, perquè a la simultaneïtat dels focs arreu de Catalunya, com comentàveu, estan dificultant molt la capacitat dels bombers d'actuar aquests flancs que potser van revifant. També ara comença a entrar aquesta marinada. De fet, fins fa poc això era un desert a nivell de vent, sol, o sigui, tot era bastant dur, i ara comença a revifar una mica el vent, però clar, això té una afectació, com ja preveien els bombers, força sinistra pel que fa a l'evolució de les flames, perquè les empeny i fins i tot les fa saltar cap a altres zones.
7: Doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta última hora d'aquest incendi de Sentmenat, que insisteixo és el que ara mateix amoïna més els bombers, perquè és el que ara mateix no està ni tan sols estabilitzat, com sí que ha passat amb els altres, el de l'Anoia o també el de les Gavarres, que ja fa més dies que n'estem pendents. Fins ara, Cristian.
8: Fins ara, Òscar. Només dir-te, si puc fer un darrer apunt, perquè ens comentaven aquí també que una de les... que és un missatge que hem anat enviant durant tot el matí, però sobretot demanen que el confinament es respecti, perquè, per exemple, a diferents llocs d'aquests nuclis que hi ha disseminats per la muntanya, havíem vist com hi havia gent que s'havia saltat aquest confinament, i sobretot ens deien que s'ha de ser molt curós perquè si s'ha de fer algun rescat d'alguna persona perquè estava fent algun comportament que no tocava, és un efectiu menys que tenen els bombers per atacar el foc. De fet, ens ho explicava la mateixa Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, fa uns moments.
9: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos. I tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
8: Llavors, bàsicament, recollir aquest missatge de prudència i sobretot respectar les restriccions. De cara a les 6, esperem que la cosa millori i allà potser es podrien començar a relaxar algunes de les mesures.
7: Doncs n'estarem pendents de les actualitzacions que es facin, per tant, si hi ha bones notícies pel que fa referència a aquestes mesures, però mentre estiguin en vigor, doncs, òbviament, demanem a tothom que les segueixi, les respecti i que facin cas dels avisos que fan les autoritats. Cristian, fins ara. Bona tarda.
8: Fins ara, Òscar. Gràcies.
7: Passant gairebé 20 minuts de les 3 de la tarda. Arran d'aquests dos incendis, el de l'Anoia i també aquest de Sentmenat, ahir vam sentir el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicant que el foc posava en risc algunes cases d'algunes urbanitzacions i una frase que potser ens va sobtar a tots plegats. Els bombers deien que era impossible protegir algunes d'aquestes cases, algunes d'aquestes propietats.
10: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
7: Cases disperses, moltes d'elles de fusta, al mig del bosc, i que això feia impossible pels bombers defensar les cases i, per tant, prioritzaven defensar les persones, però donaven per perdudes algunes de les cases perquè no poden arribar totes i, a més, és impossible defensar-les. Això ens ha fet tornar a pensar que a Catalunya, igual que vam veure quan parlàvem de les zones inundables, tenim un problema amb les urbanitzacions, on hem construït i de quina manera hem construït. Natàlia Ramon, bona tarda.
11: Bona tarda.
7: T'has fixat en això, no?, en la dispersió urbanística que tenim a tot Catalunya.
11: Exacte, i que s'ha expandit per tot el país i això ha tornat a evidenciar els problemes que se'n deriven. Un, com deies, l'hem tornat a veure ara arran dels focs forestals d'aquesta setmana, quan els bombers han hagut de donar per perdudes algunes cases, sobretot les que estan disseminades dins d'espais naturals que han cremat finalment sota les flames. De fet, l'escampadissa urbanística a Catalunya, amb aquestes urbanitzacions fora dels nuclis urbans, té l'origen als anys 60 del segle passat, però amb la bombolla immobiliària, a partir del 2008, aquest fenomen s'ha continuat incrementant notablement. Si al principi, entre els anys 60 i 80, aquestes urbanitzacions eren fonamentalment de segones residències, ara estem parlant de llocs on la gent hi viu de manera més o menys permanent. Però moltes d'aquestes urbanitzacions es van construir fent parcel·les de sòl que era rústic i que són de dubtosa o sense cap mena de legalitat. Per tant, es van fer sense planejament urbanístic ni tampoc de serveis bàsics i en terrenys que avui no es consideren aptes de cap manera per la construcció. Entre el 2003 i el 2007, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura va encarregar un inventari de les urbanitzacions a Catalunya i els resultats expliquen un país on la dispersió es fa del tot evident. Hi ha a Catalunya 1.500 urbanitzacions amb prop de 40.000 habitants que sumen més de 300.000 parcel·les. I si parlem del risc d'incendis d'aquestes urbanitzacions, segons un pla que van elaborar conjuntament agents rurals, Mossos i bombers l'any passat, el 2025, a les comarques, només un cito algunes, el Bages, el Berguedà, Moianès, Lluçanès o Osona, per exemple, hi ha 80 urbanitzacions, on 7 de cada 10 estan en un lloc amb un risc alt de perill d'incendi. De fet, ahir mateix la consellera Núria Parlon va reconèixer que la majoria d'aquestes urbanitzacions no tenen plans contra el foc ni tan sols tenen els perímetres de seguretat que exigeix la llei. De fet, com més compacta és la urbanització, els bombers diuen que el risc és més baix perquè hi ha molts elements de construcció i no hi ha masses forestals entre les cases. En canvi, les que són, les que no són compactes, que tenen cases disseminades, que aquestes són les més abundants a tot el país, són un polvorí i són molt més complexes de gestionar en cas de que escali foc.
7: Saludem l'Anna Badiana. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
7: L'Anna Badia és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenint en compte aquesta radiografia, 1.500 urbanitzacions arreu de Catalunya, tenim un problema amb les urbanitzacions al país?
12: Sí, tenim un problema. Tenim un problema i suposo que també hem de parlar de corresponsabilitat amb això. En principi, si hi ha moltes, esteu parlant d'algunes que són urbanitzacions que no compleixen la regulació, però n'hi ha moltes que sí, i n'hi ha moltes que estan en risc d'incendi, que segueixen la normativa i si són allà són perquè s'han donat llicències d'obres. Mm-hmm. Per tant, jo parlaria de corresponsabilitat. Moltes vegades des de la població es demana que des de l'administració se'ls resolgui tots els problemes, i això és un problema. I aquí falta molta informació, molta pedagogia, molta comunicació. Mm. Perquè la gent que viu allà ho tingui clar d'on viu.
7: Clar, i per tant ens poden sobtar, però potser ens hem de començar a familiaritzar a declaracions com aquesta que hem començat escoltant del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, dient no, és que hi ha cases que no les podem defensar. Estan molt dins del bosc, molt aïllades, molt envoltades de vegetació, no hi ha la franja de seguretat, algunes d'elles fins i tot de fusta, per tant hem de prioritzar els esforços en les vides humanes.
12: Exacte. Això ja és un problema, i de fet això ja fa anys que es parla. Parlem molt d'incendis de sisena generació. Mm. Aquests incendis, clar, amb un incendi de sisena generació, quan a més hi ha simultaneïtat i quan a més tenim incendis en zones d'interfàs urbana forestal, clar, la prioritat és defensar la vida de les persones i defensar els seus béns. Però, clar, el que és important tenir en compte és que ja parlàvem fa molts anys d'incendis d'interfàsia urbana forestal sense tenir aquests incendis de sisena generació. Moltes vegades parlem d'això, de sisena generació, però no se sap d'on surt això de sisena. Mm. És que hi ha una primera generació, una segona, una tercera, una quarta, una cinquena i una sisena. Per tant, i aquesta sisena generació és el que està fora de la capacitat d'extinció. Quan nosaltres parlàvem inicialment d'incendis de primera generació, feien referència, eren incendis de continuïtat. Els de segona generació eren de velocitat. Ja tenim més combustible. Això està relacionat amb l'acumulació del combustible que hem anat tenint a partir de la segona meitat del segle XX. La tercera generació ja és d'intensitat. Ostres, aquí ja tenim un problema. La quarta generació ja són incendis d'interfàsia urbana forestal. La cinquena generació són a simultanis, que ja hi afegim la simultaneïtat, i la sisena, que és la que ara s'ha posat de moda, això sobretot a partir del 2017, amb els incendis de Xile, de Portugal, després de Grècia, aquests que estan fora de la capacitat d'extinció, que ja ens estan creant tots aquests pirocúmuls, aquestes tempestes de foc que no podem apagar, i que ja ens diuen que estan fora de la capacitat d'extinció. Si això està al costat de zones d'interfàsia urbana forestal, però ja et dic, això ja fa anys que s'està parlant del problema de la interfàsia urbana forestal. Llavors esteu dient una cosa també de cremen les cases de fusta, que sí que són més vulnerables, però s'estan trobant que també cremen les altres cases. Quan hi ha aquesta intensitat, les estructures són molt més vulnerables. Per tant, quan estem parlant de cultura del risc i cultura del foc, fem referència a això, de que la gent sigui conscient, de donar tota la informació, de comunicar-nos bé, perquè la gent sigui conscient de que estem vivint en zones, o que hi ha gent que està vivint en zones que poden tenir un problema greu. Poden tenir un problema greu. I, sobretot, dir que el foc no és l'enemic. El que és l'enemic és aquest incendi de sisena generació, però el foc no és l'enemic. Mira, es parla molt de que som fills i filles del foc. És això que diem de la cultura, no? La cultura del foc. I aquí s'ha de fer molta pedagogia. Criminalitzem el foc i no s'ha de criminalitzar.
7: Per tant, quan dius que hem de tenir més informació, és que la gent ha de ser conscient que viu en un lloc en què potser els hi afecta un incendi i, per tant, han d'estar mentalitzats que en algun moment potser han d'abandonar casa seva i assumir que la poden perdre.
12: Exacte. O que s'han de confinar, ara ho estàveu dient, no? Que això està tensionant els equips d'extinció. Perquè, clar, si la gent no fa cas, i per això és tan important aquesta comunicació, i potser n'hem de parlar de la comunicació ara que tenim els incendis, hem de parlar ja des de petits. Des de les escoles s'ha de parlar d'això, tant del risc d'inundació, del risc d'incendis. Hem de comunicar-nos bé perquè estava parlant d'això, no? Del problema de que la gent no es vol, clar, o no es vol quedar a casa, no es vol confinar, o potser no volen deixar casa. Clar, si t'ho està dient una persona que en sap, t'ho has de fer cas. Per tant, sí.
7: Anem a dir que, clar, la gent pot dir, escolti'm, jo tinc una casa que he comprat, que està construïda legalment perquè he complert la llei, perquè hi ha uns plans que algun ajuntament, alguna diputació, o el govern de la Generalitat, o el govern central, qui sigui, m'ha autoritzat, i per tant, el problema no és meu, és allò que deia de la corresponsabilitat, no?
12: Sí, però estem a les mateixes. Sempre estem tendint a dir que això, jo crec que, que està relacionat amb aquesta societat que anem cap a l'individualisme. No? Pensem una miqueta més en global, pensem una miqueta més en la col·lectivitat i pensar que les meves accions poden tenir efectes en tensionar més els equips d'extinció. Per tant, si algú ens està dient que té la informació, ens està dient, i veure, i sempre es poden equivocar, sempre es poden equivocar, però moltes vegades... Ui.
7: No, digui. És que són els senyals horaris de 3:45, ara seria...
12: Vale. Doncs si ens ho estan dient gent que hi entén, jo crec que hem de fer cas.
7: Perquè solucionar-ho no ho podem solucionar, és a dir, s'hauria de construir, per tant, algunes urbanitzacions, enderrocar-les. Per exemple, hem tingut l'exemple a Alcanar, l'Ajuntament va decidir expropiar algunes cases i tirar-les a terra perquè estaven en una zona inundable. Aquesta és la solució, haver de construir?
12: A veure, jo posaria dos nivells diferents als incendis que les zones d'inundació. Uh-huh. Els incendis es poden fer accions de baixar la càrrega de combustible. Jo no m'atreviria a dir si han de derruir o no. El que sí que a les zones on encara hi som a temps, potser val la pena que alguns ajuntaments es pensin si hem de densificar zones més baixes i alliberar zones que tenen més risc d'incendi. Això podria ser una possibilitat. I d'altra banda, doncs totes les mesures d'autoprotecció. Estem parlant molt de solucions basades en la naturalesa. Aquestes solucions de recuperar el que és important, en aquests casos, recuperar els mosaics agroforestals. Hem canviat l'ús de sòl, l'hem canviat. No podem tornar, és evident que no podem tornar als paisatges de fa 70 anys, no podem tornar. Però sí que podem fer paisatges més resilients. I aquests paisatges més resilients com els fem? Doncs això, recuperant mosaics, mantenint les pastures, mantenint ramaderia. I una cosa que s'està dient molt últimament, però només ho diem quan tenim una catàstrofe, quan tenim una emergència, que és consumir local. Hi ha molta gent que diu és que val molts diners. Doncs potser hem de començar a canviar de xip i potser prioritzar, no? No ho sé, és complicat, Totes aquestes solucions són complicades, però potser és que ens falta molta més informació. Hi ha una publicació que està feta per gent de la Fundació Pau Costa, pel Centre de Recerca, per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que es diu La comunicació del risc d'incendis. Potser hauríem de llegir com hem de comunicar el risc d'incendis, com hem de tenir més cultura del risc, cultura del foc, perquè siguem entre tots que aconseguim fer uns paisatges més resilients.
7: És les reflexions de l'Anna Badia, geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
12: A vosaltres, gràcies.
7: Us veia a la taula apuntant, però de fet és un debat de país que ara l'afrontem pels incendis, fa uns mesos per les inundacions i fa un any, dos anys per les dificultats de fer arribar l'aigua potable en una època de sequera a segons quines urbanitzacions. Vull dir que és un problema que no té a veure només amb el foc, sinó que és un model de país, diguem-ne, que és insostenible per segons què.
13: De fet, el conjunt de casos que expliques segurament es relacionen amb la necessària adaptació al canvi climàtic, no? El que diem de fa anys que hem parlat de les polítiques contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions, que evidentment segueixen sent indispensables i estem molt lluny dels objectius que hauríem de tenir, però que és veritat que comencem a veure com hi ha grans catàstrofes climàtiques o qüestions com incendis, com més inundacions, que són les més presents segurament a Catalunya, que també requereixen que comencem a planificar i a fer polítiques d'una altra manera, tenint en compte que, per exemple, aquest juny ha sigut doncs, més de 3 graus superior la mitjana de temperatures a la de la sèrie històrica, per tant, també l'augment global de les temperatures segur que implica doncs, major risc, en aquest cas, d'incendis, davant del qual ens hem d'adaptar i, doncs, bé, segurament el tema de les urbanitzacions no és només problemàtic pels incendis, ho és per molts altres motius, i és una qüestió més que cal planificar i començar a pensar d'una altra manera.
9: Clar, però la qüestió és què fas amb les que ja tens.
13: Clar. Igual
9: perquè,
13: que amb les inundacions.
9: Perquè, clar, perquè donava aquestes xifres i ara, abans de venir a buscar tunes, que són de primers d'any, per tant, dades de la Generalitat, sortia que hi ha 730 urbanitzacions il·legals a Catalunya. A la província de Barcelona, en habitatges, són 42.000. Que la gran majoria, crec que ho heu comentat vosaltres a l'informe previ, són dels anys 60-70. Sí. Què era? Que la gent es comprava el terreny...
7: Autoconstrucció.
9: I feien autoconstrucció en molts casos. Després anaven a veure l'Ajuntament i li deien no tinc clavegram, qui tinc un problema amb la llum... I els ajuntaments, doncs, en fi, de fet, el programa aquest que hi ha a la Generalitat i altres comunitats autònomes, el que estan fent és com donar instruments als ajuntaments per intentar legalitzar algunes d'aquestes urbanitzacions. Però, clar, estan on estan i en la situació en què estan. M'ha agradat molt quan l'Anna Badia parlava de la cultura del risc i del foc, no? I deia... hem d'entendre tots que és una qüestió col·lectiva, no? I no només individual. Per tant, si els bombers et diuen que el que convé és això, doncs potser individualment a tu no et convindrà, però és el que convé al conjunt, no? Però clar, deia una altra cosa. Quan deia, per exemple, que com s'ha de conscienciar, doncs ara diré una cosa que és que no agrada d'escoltar, però... Moltes vegades l'única manera que hi hagi gent que entengui el què és multant. És a dir, si tu no tens al voltant la neteja feta, l'has de tenir. I a més, ara em deia un company que ja entén molt, que no és el meu cas, deia, ara la franja mínima és de 25 metres.
7: Mm-hmm. Doncs, i aquí comença a dir que aquesta franja és molt poca, que hauria de ser més àmplia.
9: Ell em deia, hauria de ser el doble. Però oi que igual amb el període de retorn de les inundacions... en primeres 50 anys ereu, no, s'han de fer a 100 anys, perquè amb això que deies tu, Júlia, no? amb el canvi climàtic, doncs aquests episodis brutals seran molt més sovint. Doncs això és el mateix, és a dir, si vostè viu aquí, vostè ha de complir una sèrie de condicions, i una és que tot això que té al voltant ho ha de tenir net. I a partir d'aquí podem debatre després en quines condicions han d'estar aquestes urbanitzacions. I aquest debat de què s'ha de fer amb el bosc i els propietaris... I, en fi, jo crec que des que em dedico a aquest ofici que en parlem i no n'acabem de treure l'aigua clara.
7: No? I que després, sí, com deia l'Anna... que la gent sigui conscient, que és molt bucòlic i queda molt maco, no? Visca al mig del bosc, sí, però això té una contrapartida. Has de tenir la teva parcel·la neta, la franja necessària de seguretat, i has de ser conscient que en cas d'extrema necessitat, doncs igual has davant d'una casa teva i la pots perdre, perquè està en una zona molt exposada, i ara ho has sentit per primera vegada per boca d'un bomber de dir, no, escolti, és que no li podem defensar la casa.
9: Jo soc d'una zona...
7: Que no et compensa, doncs no hi visquis.
9: No, o jo he vist... En fi, jo soc del Pirineu i allà gent que potser s'ha fet la casa en un lloc molt bucòlic i quan? Ara perquè neva molt menys. És que no em netegen la carretera. No, senyora, és que aquella carretera no és una carretera principal. Vostè ha decidit que anava a viure allà. Algú li ha donat el permís per viure allà. Aquesta és una altra. Però no podrà tenir les mateixes condicions dels que estan en una zona on hi viu la gent.
14: Jo crec que quan parlem de sequera o parlem d'inundacions o parlem d'incendis, en parlem quan passen les coses, sempre. Però al final tenen un comú denominador que és claríssim, no? Que és per què no n'hem parlat abans o per què no ho hem gestionat abans. Perquè al final, quan arriba la sequera, diem, home, hi hauria d'haver les plantes dessalinitzadores, etc etc. Quan parlem d'inundacions, diem, és que les lleres del riu estan brutes, etc etc. Ara arriben els incendis i ahir, no?, escoltaves la ràdio o veies TV3 i deies, clar, és que sortia un munt de gent dient, és que els boscos estan molt bruts. És veritat, els que tenim el mal vici de sortir a caminar pel bosc, podries omplir cotxes i cotxes i cotxes de llenya que està tirada i que en aquests moments és un polvorí claríssim, no? Per tant, jo crec que en aquests casos, sigui per una cosa, per una altra o per una altra, i també serveix per les urbanitzacions, el més important és el que ens diguin els experts. És a dir, l'Anna Badia ens ha fet una lliçó de què vol dir no planificar i de què hauríem de tenir en compte o no. Crec que els bombers estan fent una feina molt pedagògica, explicant-nos com ens funcionen els incendis, com calculen que el vent influirà, com diuen aquesta hora passarà això, aquesta hora passarà allò, i jo que sóc, em declaro fan del cos de bombers de Catalunya, doncs crec que ho fan molt bé, que ho fan amb una gran professionalitat i que, a més, aguanten una tensió molt gran, perquè és evident que quan algú li toca en casa seva, doncs es poden produir, com a mínim, nervis, no? Per tant, aquesta situació de simultaneïtat que s'està donant aquests dies és grossa i la porten molt bé. Pel que fa a les urbanitzacions, doncs també n'hem parlat moltes vegades. Al final, que a Catalunya hi hagi 1.500 urbanitzacions que amb el que això implica, doncs és greu. Al voltant de Caldes de Montbui i a la zona del Farell i tota aquesta zona que està cremant l'incendi de Sant Manat, avui ho llegia, no? Només al Vallès Oriental, això és occidental, però oriental n'hi ha 62, que a banda de que no sabem si són legals o no són legals, no estan recepcionades i, per tant, vol dir que els ajuntaments no se n'han pogut fer càrrec i que, per tant, els serveis encara els estan pagant els veïns, però no hi ha el pla perquè els ajuntaments ho tinguin endavant. Aquest març d'aquest any, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis van, no?, fer un manifest amb el Col·legi d'Arquitectes demanant que es garantissin els drets dels residents, de les urbanitzacions, el dret a una ciutat digna, el dret a la igualtat d'oportunitats i el dret als serveis, que, no?, que a tothom ens sembla molt fàcil tenir clavegueram i tenir llum i tenir-ho tot arreglat, i en canvi en algunes d'aquestes urbanitzacions no és tan evident, no? Per tant, és evident que tenim un problema amb les urbanitzacions. El problema ve d'inici, de qui les va deixar construir, i el problema vindrà després. Avui hem sentit, no?, que ara hi està havent una reunió del govern amb els grups de l'oposició per veure com es gestiona tot això. Jo, francament, ja entenc que la política ha de donar resposta, però crec que en aquests casos el millor seria que escoltéssim els experts. I que, perquè ara, no?, ja estava veient un tuit de que els grups de l'oposició ja estan carregant contra el govern perquè la radial de les Gavarres, etc etc. Si hem de fer política del fet de que s'estiguin produint 5 incendis al mateix temps, crec que tenim un problema. I, per tant, seria bo que, com fan els països seriosos, en aquest cas ens escoltéssim els experts i que els planejaments que s'hagin de fer en el futur, no?, val pels incendis i val pels plans de gestió del risc d'inundació, si hi ha un pla de gestió d'un risc d'inundació que els ajuntaments no permetin, perquè ho han dit els experts i l'han aprovat els experts aquest pla, no permetin que s'hi construeixin cases, perquè s'acabaran inundant. I per tant, jo diria més experts en aquest cas i menys política de baixa estofa.
7: I perquè, a més, quan passen coses d'aquestes és quan llavors t'adones de coses que són absolutament incomprensibles. És a dir, per exemple, com pot ser que estan en el risc extrem d'incendi es permeti que estigués treballant amb aquesta radial famosa. D'acord. Que segurament el responsable no és el treballador, perquè no. Algú li va ordenar aquell treballador que fes aquella feina. Ara s'està investigant. Ahir sentia, crec que era el Farell, però igual no era, però en una d'aquestes urbanitzacions que els bombers deien, no, és que no hi podem accedir perquè només hi ha una via d'accés. Per tant, allà és una ratera. I llavors penses, com pots permetre, un cop ja està feta, que si s'ha estat amb autoconstrucció o no, perquè no sé si és el cas exacte d'aquesta urbanització, però encara que sigui una que s'ha fet als anys 60 per autoconstrucció, ara després les autoritats tenen la responsabilitat de, un cop tenen allò allà, que sigui el més segur possible i que, per tant, si cal fer una altra via d'accés o si cal desallotjar i tirar a terra aquells edificis perquè allò no pot ser, doncs s'ha de prendre aquestes decisions, perquè el que no pot ser és que ens n'adonem quan hi ha un incendi i els bombers intenten accedir i diuen no, és que no hi podem arribar, perquè si arribem igual no en sortim.
14: I, però ahir ho explicaven claríssim, sí, el Farell, perquè el foc anava en direcció de les cases i només podien sortir
7: a
14: la direcció del foc.
9: Això sempre són diners. Són diners.
14: Llavors, això, el foc arribarà en 4 hores.
9: L'Ajuntament, sí. El que sigui, sempre et diu que no en té. La Diputació et diu pels determinats camins i per altres no és competència meva. La Generalitat arriba on arriba. I, ja.
7: I ens en recordem sempre.
9: Però és evident que al final és una qüestió, doncs, això, d'esmerçar-hi els diners que toquin.
7: I ara creuarem dits, perquè la tarda sigui més tranquil·la que la d'ahir, i els pròxims dies també, perquè ens anuncien els companys des de meteorologia que la onada de calor durarà fins la setmana que ve, ben entrada la setmana que ve. Fins i tot hi ha mapes que la setmana que ve la pinten pitjor que aquesta a nivell de temperatures, per tant haurem d'estar pendents de si aquesta situació, que és una bomba de rellotgeria pel que fa als incendis, amb poca humitat, amb vent a més, a vegades tramuntana, a vegades marinada, i a sobre amb aquestes temperatures, doncs fa que tinguem molts números perquè n'hi hagi més d'incendis com aquesta ratxa que estem tenint en aquestes últimes setmanes, en què ha sortit pràcticament un parell o tres d'incendis al dia, com aquell qui diu.
9: Volia dir una cosa, és que quan has comentat el paper dels bombers, que és, a vegades ens queixem quan les administracions, en general, no expliquen les coses, no comuniquen bé, arriben tard, i... No per aquests episodis d'ara, sinó que, en fi, jo me'n recordo que vaig haver de cobrir els del Solsonès fa 1000 anys. Bombers, el departament de qui sigui, de comunicació de bombers, però no només, també els que posen la cara allà al capdavant, ho expliquen molt bé. I crec que sabent l'esforç que suposa amb la quantitat d'hores acumulades, l'atenció, els nervis, que estiguin donant aquesta informació, a més... de manera sovintejada, els que treballem en mitjans sabem que ens faciliten vídeos, àudios, els directes. Vull dir que des d'aquí és d'agrair la feina que estan fent d'informar la ciutadania. En primer lloc, evidentment, els que estan directament afectats, però no només.
14: No, perquè a més ho fan de manera raonada, amb calma, no? I això, en situacions d'emergència, també és important, sí, no? Sí. Que aquí se'ls hi adreci. Ho faci...
7: I exhibint coneixement, eh?
14: I exhibint no, molt coneixement.
7: Fan això, després canviarà el vent farà que les flames vagin cap allà i després vas veient que a mesura que passen les hores es compleix tot allò que ells t'han advertit que passaria.
9: A més, tenen paraules que no sabíem,
7: també,
9: eh?
7: També, sí.
14: Els tenen estudiadíssims, a més, els focs.
7: Bé, doncs en tot cas, saben... esperem que es quedi en la part teòrica i no en la pràctica, que no hagin
14: d'aplicar-ho. Perdó,
7: passa un minut de 3:15, fem una pausa, no arriba ni al minut, i de seguida anem amb un altre ensurt que hem tingut avui a Barcelona.
3: Catalunya migdia.
15: Rere queda ja la i però...
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
15: I pujo al metro de nit...
17: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
7: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. I ara hi afegim el Joan García. Joan, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda.
7: Perquè deia que avui hem tingut un ensurt i dels grossos a Barcelona, perquè un esvoranc en un pati interior d'Illa, al barri del Putxet, a la ciutat de Barcelona, ha obligat a desallotjar 4 finques senceres. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que sembla que té relació amb la construcció de la línia 9 del metro. La tuneladora d'aquesta línia 9 ja havia passat per aquest punt, havia superat aquest punt i, de fet, ja avança cap a la plaça Lesseps, a Gràcia. Però els tècnics donen per fet que el forat aparegut al Putxet té relació amb aquestes obres. L'Ajuntament de Barcelona ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades mentre els bombers treballen per comprovar que les cases són segures i els tècnics començaran a omplir de formigó l'esvoranc. Els que tenim una edat i els que, a més, som del Carmel, ràpidament hem tingut la memòria de l'accident, precisament per unes obres del metro, al barri del Carmel. Què ha passat al Putxet avui, Joan?
18: Doncs ha passat, d'entrada ningú no ha pres mal, però el que ha passat és que a primera hora del matí tant els veïns han començat a veure esquerdes als edificis, a cases i a botigues, com una clínica dental, per exemple, que ens explicaven que hi havia tancat com qualsevol dia, i avui quan han obert ja han vist unes esquerdes i els mateixos tècnics de la Generalitat han constatat un augment, ells en diuen assentaments, però per assentaments hem d'entendre moviments verticals. Els sensors detectaven aquests moviments verticals i a partir d'aquí és quan en una illa interior d'aquestes cases de la zona del Putxet s'ha produït aquest esvoranc. Són 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, o sigui que Déu-n'hi-do. Afortunadament, com diem, ningú no ha pres mal i ràpidament els bombers l'han perimetrat i l'estan ja començant a omplir amb formigó. Ara mateix allà el que està passant són dues coses, que els bombers estan omplint aquest forat amb formigó, s'ha perimetrat el lloc dels fets i els veïns desallotjats, que són de 5 finques, algunes molt antigues, una veïna ens deia, aquest edifici té més gairebé 100 anys, no? Doncs els estan atenent al centre cívic Vila Florida i hi ha una compareixença anunciada per les 5 de la tarda que protagonitzaran l'alcalde Collboni i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: Aquesta tarda compareixen els polítics, podrien dir, però al migdia han comparegut els tècnics. Han donat alguna explicació de què és el que ha passat? Tenen alguna teoria?
18: Sí, s'atribueix directament doncs, això a les obres de la línia 9, això que dèiem, que s'havien començat a notar augments de moviments al subsol. Ha parlat la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat. És la Laura Carrasco, la coneixem bé, els que seguim infraestructures, perquè és la responsable això de les obres subterrànies. Moltes vegades hem fet visites amb ella a la tuneladora de la línia 9, l'hem vist... És una màquina doncs, que fa 12 metres de diàmetre, gairebé un centenar de metres de llargada, i és la que està doncs, perforant aquesta part del territori. Ella avui ha tornat a explicar com funciona la tuneladora i ha explicat la manera com treballa per justificar que l'esvoranc, un cop s'ha produït, no pugui empitjorar.
19: Una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat.
18: Amb aquesta explicació volia marcar diferències justament amb això que deies, amb les similituds del Carmel. Diguéssim, la tuneladora per aquí ja havia passat, per tant, ja hi hauria aquest revestiment.
7: El túnel ja està fet amb el revestiment de formigó, per entendre's.
18: Això mateix. La tuneladora està ja uns metres per davant, entre el Putxet i la Ceps, ara mateix. Li quedaria gairebé un quilòmetre per arribar i volia donar un missatge de tranquil·litat per qui pensés amb el Carmel que aquest esvoranc no podia anar més.
7: Per tant, si el túnel està fet amb el sosteniment que diu ella del formigó, el que s'ha mogut és la terra que hi ha per sobre d'aquest túnel, entenem, no? I no poden anar més avall.
18: Sí, això mateix, si no es podia anar més en profunditat.
7: Molt bé. Sí. No sé si això tranquil·litzarà molt o no els veïns que han vist que aquest matí se'ls creuen unes esquerdes a casa i que ara veuen que tenen un forat al pati de l'illa de cases. No sé com ho veieu, perquè realment són aquelles coses que penses, ai, ai, ai, ai.
9: El Carmel, ella l'ha citat a les declaracions, hi ha un moment que diu, això no és com el Carmel. Vull dir que, clar, perquè saben que és el referent més proper. També és veritat que a Madrid, ara fa un parell d'anys, també amb unes obres del metro, també els hi van sortir tot d'esquerdes d'edificis. No sé si va bé esvoranc, perquè és veritat que la foto de l'esvoranc crida l'atenció. Però, clar, tal com ho ha explicat, en principi no... És l'assentament que deies tu, Joan. Ara, a veure què diuen ara a les 5, sí? No, normal que els veïns no estiguin tranquils.
13: Sí, s'entén la preocupació, però també és veritat que, bé, tranquil·litza com a mínim tenir explicacions tècniques, solvents, que segur que no fan que el risc sigui zero o la percepció de risc sigui zero, però bé, és important. Jo crec, com deia abans la Mònica, no escoltar també els experts i no posar-se en el pitjor dels casos. Esperem que no hagi de passar res més.
14: Jo crec que s'ha d'esperar a les 5 de la tarda a veure què ens diuen. El Carmel era inevitable, perquè tenim a la memòria, no? És que ja tenim una certa edat. l'esvorant de l'accident al Carmel, i per tant era com molt... No? Jo quan ho he sentit per la ràdio he dit, tiep, Carmel, no? Però bé, en tot cas esperem
9: clar, ja hi havia
14: que
9: molts
14: aquí.
9: Edificis, sí, sí, estructures clar. Afectades, gent desallotjada durant setmanes...
14: Sí, allò, sí.
9: Clar, que si això s'acaba...
14: Si s'acaba en un forat al pati i no, el pati enfonsat, doncs...
7: Ara, que aquesta tarda...
14: Tant de bo que sigui així.
7: Que aquesta tarda no anunciïn... Si ho han d'anunciar, òbviament ho anunciaran, però una aturada a les obres per reavaluar, òbviament, si s'ha de fer que es faci... Ara, en quin punt estan aquestes obres? Perquè quants anys fa que haurien d'estar acabades i en quin punt estan aquestes obres de la línia 9 al metro, que allò sembla la cançó de l'enfadós.
9: Crec que nosaltres tres ens en recordem quan Pujol les va anunciar, sí. Te'n recordes?
7: No, però havia d'estar acabat ja fa no sé quants anys, i en canvi encara tirant molt més per endavant perquè això s'acabi.
18: Ara treballem amb l'horitzó de veure-ho acabat pel 2032, però també és veritat que hi ha un calendari, està tot calendaritzat, i anirem veient obertures d'algunes estacions per fases. O sigui, no ens hem d'esperar...
7: No esperen el 2032
18: per
7: tot.
9: Si és el 2032, encara no podrem anar a fer visita d'obres jubilats.
7: Encara ens tocarà explicar-ho. Sí, sí.
18: Parleu per vosaltres, però... Però vull dir que abans veurem algunes coses.
9: De distantes, que igual ja passarà.
18: Va, dic una mica el calendari. O sigui, ara mateix tenim la tuneladora entre el Putxet i la Ceps, i per mig hi ha aquest calendari. El més pròxim, 2027. Quatre estacions, Guinardó, Hospital de Sant Pau, que és una mateixa, plaça Maragall, Sagrera i Sagrera Alta Velocitat. 2030, Lesseps i Camp Nou entrarien en funcionament. 2031, Campus Nord, Sarrià, Mandri i Sant Lleí, i quedarien pel final 2032 ja Manuel Girona i Putxet. I d'aquesta manera ja donaríem continuïtat a tot aquest tram central, que és el que dona sentit a la línia 9, que el tenim amb els dos extrems, no. Línia 9 nord i sud, però mentre no hi hagi el tram fet, aquesta línia, que és el que ha d'alleugeria el trànsit del metro transversal de Barcelona, doncs no té sentit.
7: Quan has dit Sant Lleí? Quina data està prevista Sant Lleí?
18: 2031.
7: 31, som a 26, els queda 5 anys. Jo no recordo, si tiro enrere, i no recordo quants anys fa que la plaça Sant Lleí està inutilitzada perquè ja hi ha un dels pous d'atac per on entra la tuneladora. No sé quants anys fa que està aquella plaça ocupada per les obres. I ara 5 anys més. O sigui, els veïns d'aquella plaça ja no recorden el que és tenir una plaça. Perquè, clar, ja fa no sé quan... Perquè insisteixo que és un dels pous d'atac i, per tant, vull dir que, en fi... Déu-n'hi-do. Bé, doncs veurem. Esperem, primer, que no vagi a més aquest esvoranc, que, òbviament, és el principal, que hi hagi seguretat, que els responsables avui donin més explicacions aquesta tarda... Si les han d'aturar per un motiu de seguretat, òbviament, doncs que les aturin. Ara, clar, només falta que a sobre encara es vagin endarrerint més. Llavors sí que nosaltres i tot ens enxamparà.
9: El fet que surti la consellera i l'alcalde, que no és la regidora, que està Maria Eugènia Gall i un secretari... Vull dir que el fet que surtin ells dos deu ser que volen també calmar una mica els nervis.
18: Sí, la consellera...
9: A part de si no sé si faran algun anunci, que no en tinc ni
18: idea. Ja ho ha dit a la reunió de govern i ha fet, llançat un primer missatge de tranquil·litat de que faran el que calgui, òbviament per garantir la seguretat de les persones i també els màxims estàndards de qualitat en l'obra. I ara, doncs, al cap d'unes hores més que han passat els fets, doncs, a veure quines novetats poden aportar.
7: Doncs veurem quines explicacions donen aquesta tarda i com evoluciona tot plegat després d'aquest, de moment, esperem i toquem fusta, ensurt, que s'han endut uns veïns al barri del Putxet de Barcelona. Joan, gràcies, bona tarda.
18: Bona tarda.
7: Ens queden 3 minuts, per tant, no podem allargar gaire més, però queda demostrat que Donald Trump i Gianni Infantino no tenen tant de poder com podien semblar, perquè els Estats Units els han eliminat del Mundial de Futbol. Ja sabeu tot l'embolic que hi va haver amb la trucada de Donald Trump perquè es perdonés una sanció a un jugador dels Estats Units. No sé com ho heu viscut, això, en la política i els interessos, anem a dir, polítics o econòmics, o no sé ben bé quins, inmiscuint-se en un Mundial de Futbol.
9: Que el meu dubte és, en aquest cas, li va funcionar,
7: sí,
9: no?
7: Sí.
9: I això pot ser que hi hagi hagut altres vegades on hi hagin hagut moviments similars i que els hagi fet gent menys bocamoll que Trump i, per tant, no ens n'haguem enterat? Pregunto, no, des de la ignorància.
14: Diu molt poc de Trump i diu molt poc de la FIFA, no? Perquè si aquest senyor ens pot explicar que, a banda de que no sap què és una targeta vermella, ha fet la trucada i hem vist que li han retirada i que ha pogut jugar, vol dir que a la FIFA hi ha qui rep la trucada i qui es deixa influir, no? Per tant...
7: I explicava que a mi el que em sobta és aquesta... voluntat de Donald Trump de fer evident que ell ha tingut un paper en això, perquè d'altres ho fan i ho callen. Dic, escolta, que no es noti i acabo tenint la influència. Però ell no, ell ho fa, i quan li pregunto, sí, sí, jo vaig trucar i vaig parlar amb en Gianni, a més parlar així com si fos
20: Gianni,
7: amic,
20: si
7: amic,
20: fos sí, el sí. seu col·lega.
7: I a veure què.
14: Sí, però ell, Trump ja devia saber que no guanyarien el Mundial.
20: Exacte.
14: I, no? I per tant, és una manera de donar-se una mica més d'espai.
13: Sí, sí, però el despreci a les normes per Trump no és ja només una manera de fer trampa, sinó que és la reivindicació, no?, de jo tot això m'ho salto i ho fa amb anècdotes, tot i que greus com aquesta, com amb qüestions, diríem, de política internacional molt rellevants.
7: Mm-hmm. Ara, clar, quan es veu tan evident el poder que té algú com Donald Trump, ara he vist com, per exemple, la premsa espanyola està com molt amoïnada perquè el pròxim Mundial l'organitzen Espanya, Portugal i Marroc. Hi ha una competició per qui acull la final del Mundial. Hi ha un nou estadi, diria que és a Casablanca, una ciutat marroquina, que realment és espectacular, i hi ha aquí el Camp Nou. No se sap si arribarà o no a ple rendiment, però a la premsa madrilenya opten pel Bernabéu com a opció. I llavors ara ja estaven especulant que Donald Trump, amb la mala relació que té amb Pedro Sánchez, també li estaria dient a Gianni Infantino que la final fos a Marroc i no a Espanya.
14: Trucarà a Florentino.
20: Però quatre anys, no?
7: Ui, sí, sí, però això s'ha de dir ja, eh? Yeah. On es juga la final, no esperen 4 anys.
20: A veure, no, anava a dir, si hi havia marge suficient perquè Trump ja no hi fos, sí, sí. La decisió no estigués presa,
7: clar,
20: encara.
7: Clar, vés a saber, però, en fi. Veurem com evoluciona tot plegat, però realment hem tingut un episodi en què la política i els interessos gairebé mafiosos s'han immiscuït amb la disputa del Mundial de Futbol. Neus Tomàs, Mònica Sabata, Júlia Miralles, gràcies als tres. Fins la pròxima.
20: Adéu.
7: Nosaltres ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per sentir la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3CAT Info, en què estarem pendents de la situació pel que fa referència als incendis al país. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

after the sound is gone. That's where I found you.

0: 3CAT Info.
1: Són les 9. El risc d'incendi és molt alt i demà encara ho serà més. Hi ha més d'un centenar de poblacions en fase 4 del PAFA, que és la més alta. Demà seran més de 200. A més, s'ampliarà a 7 la xifra de parcs naturals amb accés restringit. Als que tenim avui s'hi afegirà Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. L'incendi de Sant Manat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar demà. Mentrestant, Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats. A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, també han cremat 113 hectàrees aquest dilluns. S'estan investigant les causes de l'incendi, tot i que una de les principals hipòtesis és que l'haurien provocat uns operaris que feien treballs de manteniment en una línia elèctrica. Les flames també han calcinat una granja on han mort 800 porcs. Veïns del barri de Sant Gervasi de Barcelona van avisar fa un mes de l'aparició d'escletxes a casa seva, coincidint amb les tasques de la tuneladora que treballa a la línia 9 del metro, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio. Els veïns, que viuen al més de 90 habitatges que s'han hagut de desallotjar per l'esvoranc, han provocat les obres, hauran de passar la nit fora de casa. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. La cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. L'aliança prepara inversions de més de 40.000 milions d'euros en despesa militar. I Sting actuarà aquesta nit al festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes, arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio.
0: Esports.
2: Remuntada èpica de l'Argentina davant d'Egipte. Els argentins perdien 0-2 quan faltaven 15 minuts de partit. Han fet 3 gols i han acabat classificant-se pels quarts. Ara jugaran contra el vencedor del Suïssa-Colòmbia, que comença a les 10. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Thorstein Traen es converteix en el nou mallot groc. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba cedit pel Burnley anglès.
1: Nits tòrrides a la façana costanera i nits tropicals a les comarques interiors. Aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant als 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: El risc d'incendi és molt alt i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del PAFA, la més alta. Si avui hi havia al nivell 4 poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 els municipis de 24 comarques i també restringirà l'accés a 7 parcs naturals. Davant d'aquesta situació, que s'amplien també algunes restriccions als municipis que estiguin en aquest nivell 4 del PAFA, en parlem amb el Sergio Delgado, el subdirector del programa de Protecció Civil. Senyor Delgado, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, bon vespre, ja a aquesta hora. Ara ho dèiem, els municipis que demà estaran en aquest nivell 4 es doblen pràcticament respecte als que hi havia avui. S'esperen temperatures rècord o fins a quan podem arribar?
3: Bé, la informació que tenim des de Protecció Civil que ens ha facilitat aquest matí i al llarg del dia d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya en el comitè d'emergències que hem fet ens indica que aquest episodi tot just està començant i està arribant a la seva intensitat en el dia de demà, però es mantindrà diversos dies amb una certa oscil·lació, algun dia que pot rebaixar aquestes temperatures màximes, però amb una idea molt clara de cara a la població, i és que aquest episodi tot just acaba de començar, es mantindrà, sembla, tota aquesta setmana i veurem com evoluciona de cara a la setmana vinent. Per tant, ens trobem davant d'una situació força excepcional, dins de que no és la primera onada de calor, és una onada de calor intensa, hem vist les temperatures màximes avui com s'han enfilat en molts punts, demà seran encara més elevades i que es mantindrà diversos dies. Per tant, un missatge molt clar també de cara a la població. Els efectes d'aquesta onada de calor, a mesura que passin els dies, seran cada vegada més clars, més intensos i, per tant, els riscos en general per la salut, pels incendis forestals, per totes les components, s'aniran incrementant al llarg dels dies.
1: Li volia preguntar, perquè vostè parlava d'incendis, parlava de la salut, ara li faré diverses preguntes relacionades amb aquests temes. De totes maneres, apuntaven a les 8 del vespre que el catàleg de restriccions s'amplia, com heu anunciat. De què estem parlant exactament per aquests municipis que estiguin en el nivell 4 del Pla Alfa?
3: Sí, aquests municipis a nivell 4 del Pla Alfa vol dir que són municipis on agents rurals està fent un control específic del compliment d'una sèrie de mesures que, entre d'altres, ja destaca és el tancament dels diversos massissos que s'han determinat. En general, comporta la suspensió de tota activitat que pugui generar un risc d'incendi forestal, però, a més, s'han pres una sèrie de mesures relacionades, complementàries a les habituals, relacionades amb dues qüestions. Primer, protegir la població i, per tant, doncs, aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària, relacionada, com deia, amb aquesta situació de risc molt elevada que tenim aquests dies i que anirem mantenint. Per tant, són mesures que estan relacionades amb evitar que es produeixi un incendi, però també evitar trobar-nos exposats a un possible incendi, i per això es fan aquests tancaments als massissos i per això es fa també la prohibició o la limitació de les activitats de joventut en el medi natural.
1: Senyor Delgado, parlar d'aquests massissos, hi ha 7 parcs naturals a partir de demà, aquestes restriccions són el seu tancament total, per tant no s'hi pot fer cap activitat.
3: Correcte, el que no podem fer és, per entendre-ho tothom, és anar a fer una excursió a aquest parc natural, anar a fer activitats que, diguem-ne, que de forma ordinària, una situació de risc d'incendi que no sigui elevada, podríem fer, doncs no podem fer. És molt important que tothom respecti aquests tancaments. Aquests tancaments estan senyalitzats i, per tant, ens trobarem un element físic que ens informarà d'aquesta restricció, però si algú té dubtes, el que ha de fer els propers dies, abans de fer qualsevol activitat en qualsevol punt del territori, és consultar a la pàgina web de Generalitat, d'Interior, del Departament d'Interior, quines són aquestes restriccions, perquè aquestes restriccions poden anar variant en cada moment. Ara s'han publicat uns municipis i uns massissos amb aquest tancament, però demà, quan actualitzem la situació de risc, es poden incrementar, en tot cas poden variar. Per tant, abans de fer cap activitat en el medi natural els propers dies, consultar que sigui viable, que no hi hagi un tancament. I una petició generalitzada a tota la ciutadania. Mm-hmm. Són dies on hem de limitar qualsevol activitat que pugui acabar generant un incendi o que ens pugui comportar trobar-nos exposats enmig del medi natural a un incendi. Són dies complicats, vindran dies encara més complicats i, per tant, doncs és important aquesta corresponsabilitat de tothom, evitant que es pugui produir un incendi i evitant que ens puguem trobar afectats per un incendi.
1: Abans apuntava vostè sobretot el tema de la salut. Els consta persones ateses ja per cops de calor en aquests dos dies que portem d'onada?
3: Sí, hi ha atencions que va realitzant el sistema de salut pública i concretament el sistema d'emergències mèdiques a través de les emergències que es van notificant, i sí que es produeixen aquestes atencions mèdiques per a aquest efecte de la calor. Aquest efecte de la calor que té una doble afectació, si val la redundància, les temperatures màximes de dia, però també les temperatures de nit, que no baixen lo suficient i no ens deixen deixen descansar i no deixen que el sistema, doncs el nostre sistema nerviós, el sistema orgànic, es recuperi. Per tant, també és important tenir clar aquesta idea de que les nits seran complicades i que aquests efectes sobre la salut s'aniran acumulant. Consells per a la població molt clars: evitar activitat física a l'aire lliure, especialment a les hores centrals del dia, hidratar-se sempre. És una obvietat, però de vegades ens oblidem, no tenim set, podem no tenir la sensació, ens hem d'hidratar més del que és habitual, beure molta aigua, i estar molt pendents als col·lectius més vulnerables. Els menors d'edat, lògicament, les persones que tenen malalties, però també la gent gran que pateix especialment aquests efectes de les temperatures elevades.
1: Mm-hmm. Confirma, per tant, que sí que hi ha hagut persones ateses per cops de calor en aquests darrers dos dies, eh?
3: Sí, es van produir, no per cops de calor, sinó a tensions degut a la calor, a les altes temperatures, a tensions doncs, per aquests efectes de l'alta temperatura, que és diferent d'un cop de calor, que és un element doncs, més concret i que en aquest cas, en aquests moments, no tinc confirmació que s'hagi produït un cop de calor com es defineix com a tal. Mm-hmm.
1: Senyor Delgado, una darrera pregunta, perquè parlàvem també dels incendis. Aquests darrers dies hem tingut simultaneïtat de focs i això ha obligat en molts casos a confinar ciutadans. De fet, en quedaven a l'incendi de Sant Benet al Vallès.

0: que la situació ha millorat, però en caràcter general, un missatge també molt clar a la ciutadania davant d'aquesta situació, d'aquests incendis que estem veient, com evolucionen molt ràpidament, com tenen aquesta afectació important, aquestes intensitats, aquesta virulència. No exposar-nos mai als efectes d'un incendi, recordar que la mesura d'autoprotecció és el confinament. Evidentment, perquè el confinament sigui segur, doncs l'habitatge en el que ens confinem ha d'estar en condicions de seguretat, ha d'estar net, no ha de tenir elements inflamables que puguin cremar a prop, però recordar això, el confinament és molt més segur que intentar una autoevacuació en el moment de l'incendi. I en tot cas, recordar que tothom va rebent quan correspon aquestes alertes al telèfon mòbil a partir de les decisions que es van prenent d'aquest confinament o d'altres mesures que es puguin determinar, i qualsevol persona que estigui en risc important doncs, per aquesta situació d'incendi, trucarà al telèfon d'emergència 112 perquè pugui ser atès degudament.
1: Sergio Delgado és el subdirector de programes de Protecció Civil. Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Ho apuntàvem ara, l'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Com que l'incendi continua sent molt inestable, Protecció Civil manté alguns confinaments d'alguna organització i d'algun nucli disseminat. Coneguem quina és l'última hora perquè, segons ens apuntava ara la Maria Costa, que té el suport tècnic d'en Xavier Cussó, han rebut ja aquest missatge és alert que confirma quines zones segueixen confinades i quines no. Maria, bona tarda, bon vespre.
2: És alert que s'ha enviat...
1: Ara, Maria, que no et sentíem, perdona, què ens deies?
2: Bon vespre, doncs sí, és un alert que s'ha enviat, com sentíem, fa pocs minuts, quan passaven pràcticament uns 5 minuts de les 9 del vespre. El confinament doncs s'ha aixecat a les urbanitzacions de Can Gurri i Can Vinyals, que pertanyen a Sentmenat, també al balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, a Castellà del Vallès, així com al nord d'aquesta ciutat. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes de Montbui, on hi viuen unes 300 persones. Són les dues zones que queden ben bé a dalt de la muntanya del Farell i on el foc encara és actiu, tot i que en vies ja d'estabilització. Ho celebrava el cap de bombers, David Borrell.
3: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
2: A la zona de Guanta, els bombers calculen que hi ha hagut una construcció afectada, que es tractaria d'una barraca construïda de manera irregular. Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració els posa moltes traves. Maite Fuerte és propietària de terrenys i habitatges a aquesta zona.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
2: Ara els mitjans aeris ja s'han retirat amb l'arribada de la nit i els bombers mantindran aquesta nit el dispositiu per intentar estabilitzar aquest incendi com a mínim demà al migdia.
1: És l'última hora que ens arriba des de Sentmenat amb la nostra unitat mòbil, amb la Maria Costa i en Xavier Cussó, els comandaments tècnics. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I pendents aquesta tarda també a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, ja s'ha pogut donar per estabilitzat l'incendi i ara estan pendents de quan es podrà donar per controlat el foc que ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals, Lleida, Julià Albacar.
5: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
3: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats...

0: durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
1: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
2: Un minut i mig per sobre d'un quart de 10 de la nit.
3: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Aquesta segona onada de calor avui ja ens ha portat rècords de temperatura en quatre estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, a Margalef, a Torroja del Priorat, al Pantà de Riba-roja, a Huascó, Priorat i Ribera d'Ebre, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre. Moltes màximes que han superat els 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, Ebre o també alguns punts del Prepirineu més occidental, i demà les temperatures encara voldran pujar més. Aquesta tarda hem tingut algun ruixat o tronada. Aquesta propera era nit i matinada, les temperatures no baixaran gaire, costarà de dormir, avisos de calor nocturna a la costa, amb nits tòrrides i prelitoral central, també nit tropical cap a comarques interiors i cap a Ponent, i demà tindrem un dia de sol, a la tarda altre cop tornaran a créixer nuvolades, repetirem algun ruixat o tornada, però tota Catalunya amb avís de calor. Demà, aquesta calor que s'intensifica no només cap a Ponent o punts de la Catalunya central, sinó també prelitoral central i comarques gironines. Moltes més màximes arribant als 40 graus o per sobre, i les més altes altre cop entre els 43 o 44 graus, també amb nivell moderat cap a Pirineu. Una calor que no fluixa es mantindrà també de cara a dijous i una anada de calor que s'allargaria ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte poden baixar una mica les temperatures.
3: 3CAT Info.
2: Pendents també aquest dimarts de l'esvoranc que s'ha obert a una illa de cases i finques de Barcelona. El govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercedàries del barri de Mercedàries, volíem dir, del barri de Putxet fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la L9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc, com dèiem, que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Roger Santaló.
5: Segons el puc comprovar, Catalunya Ràdio, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Maria Carlina, una de les religioses, explica com van descobrir els desperfectes.
6: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. I que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
5: Les esquerdes, de rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora la Madrid. Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, diu que estudien si els dos fets estan vinculats.
7: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies. Igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
5: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de dues dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
8: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
5: Els tècnics segueixen omplint durant tota la nit el forat de formigó i demà al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
2: 9 i 20.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb el braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
9: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada. Però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això recorrerà la sentència al Tribunal Suprem, Tribunal de Cassació, en diuen a França. Això li permet que la pena del braçalet quedi suspesa fins a la decisió d'aquest alt tribunal i començarà a fer campanya des d'ara mateix, ha dit aquest vespre a l'entrevista a la televisió TF1.
10: Je pense que...
11: Crec que la inelegibilitat planteja un enorme problema democràtic, ja que el poble no tenia realment cap opció i la decisió es va prendre per ells. I crec que no s'hauria d'imposar mai res als francesos. Han de tenir l'última paraula i el poble francès tindrà l'última paraula.
9: La decisió de la líder de l'extrema dreta francesa torna a posar la pressió en la justícia, però té riscos, perquè el Tribunal de Cassació ha avançat que no tardarà a emetre veredicte sobre si s'han vulnerat els drets judicials de Marine Le Pen. Riscos perquè podria perdre aquest cas de nou i ser considerada culpable per un tercer tribunal. Què farà aleshores? Què faria aleshores si renuncia o no? És, de nou, la gran incògnita.
2: I a Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se a l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial encara Bruno Forteamires.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
3: 3CAT Info.
2: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa el 8 d'agost del 2024. Veu indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf de Barcelona. Apunta que va ometre el deure de perseguir delictes perquè no van detenir Puigdemont malgrat les ordres que hi ha contra ell. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteuir i Vox. La tomba així i l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció en un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president.
3: 3CAT Info.

0: Sting actuarà aquesta nit al Festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio Marc Ruiz.
1: El conjunt amb el que està fent la gira és un trio elèctric, una formació molt lleugera però versàtil. Això li permet interpretar un repertori que no es limiti a la seva carrera en solitari, on abunden les cançons amb arranjaments que inclouen una gran diversitat d'instruments. En aquesta gira sí que acostuma a interpretar temes intensos com Fields of Gold, Mad About You o Fragile, però el cantant i baixista també aprofita la formació que porta per interpretar grans clàssics de The Police, com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres. Pel que fa a la posada en escena, també cal esperar un concert auster, sense grans efectes, més enllà d'un fons d'escenari. Serà una bona oportunitat per veure com es comporten les cordes vocals als 74 anys en cançons com If I Ever Lose My Faith in You o Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Esports. Fins a 2:15, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Informació esportiva que arrenquem destacant la patida classificació de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol. Els argentins han derrotat en vuitens de final per 3-2 a Egipte, tot i que al minut 78 de partit perdien per 0-2 amb gols dels egipcis. El primer a la primera meitat, en concret al minut 15, obra d'Ibrahim. Amb el 0-1 favorable a Egipte, Leo Messi ha fallat un penal. Egipte, mitjançant Zico, havia arribat a marcar el 0-2, invalidat pel VAR. A la segona ha estat la bona per a Zico, que el 67 ha fet el 0-2, aquest cop sí, vàlid. I a partir d'aquí, la rauxa final dels argentins, amb gol de Romero al minut 79, aprofitant una assistència de Messi, al 83. Messi mateix ha empatat a 2 i semblava que conduïa el partit a la pròrroga, però fins i tot els argentins ho han aconseguit evitar amb el tercer gol, que ha arribat ja a l'afegit del partit, obra d'Enzo Fernández, al segon minut del temps afegit d'aquest enfrontament. Per tant, l'Argentina, que in extremis accedeix als quarts de final del Mundial. Messi, amb el gol que ha marcat avui, en suma 8 en aquesta Copa del Món i també acumula 9 partits consecutius marcant en Mundial. Per tant, xifres de rècord de Leo Messi. L'Argentina, als quarts de final, s'enfrontarà contra el vencedor del Colòmbia-Suïssa, que comença ara a partir de les 10. Amb aquests dos partits ja queda concretat l'últim duel de quarts, només amb un equip per conèixer, que és el guanyador del Colòmbia-Suïssa. Ahir va quedar definida la tercera eliminatòria de quarts, que jugaran Espanya i Bèlgica divendres a les 9 de la nit. Van eliminar a Portugal els espanyols, als Estats Units els belgues. Per cert, que el tècnic balagueri Robert Martínez ha dimitit com a seleccionador portuguès per aquesta eliminació a mans del combinat espanyol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda, més futbol per parlar de l'Espanyol, que avui ha fet oficial la segona incorporació de cara a la propera temporada. Es tracta de lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Jilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, un equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau. Sentim Harman.
4: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. Mm-hmm. I'm used
5: to that. Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. So I think that's something that els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
2: Internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, Harman el presentaran demà. Avui l'Espanyol ha presentat el seu primer reforç. Es tracta de l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió.
6: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
2: Per cert, que l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació relativa a l'Espanyol, perquè l'exjugador blanc i blau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades.
3: 3CAT Info.
2: Pel que fa al Barça, aquest dimarts ha presentat Barça Play, que és un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim bloc poliesportiu parlant del Tour de França, perquè a la quarta etapa, la primera íntegrament en territori francès, hi ha hagut victòria a l'esprint entre el grup dels escapats per al danès de l'equip Trek, Mats Pedersen. Canvi de líder també, ara el mallot groc és en mans del noruec Thorsten Traen, el millor a la general d'entre els escapats. Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, els noms més importants del gran grup, s'ho han agafat amb més calma avui i han consentit l'escapada. Han arribat a 13 minuts del vencedor del dia. Demà, cinquena etapa de perfil principalment pla entre l'Enemesa Nipo de 158 quilòmetres. Si afegim que en tenis, en quarts de final del torneig de Wimbledon, Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime empaten a un set.

0: En punt 9:45 de la nit, moment de fer un cop d'ull als principals temes que ens deixa aquest dimarts que s'està acabant. El risc d'incendi és molt alt i demà encara ho serà més. Hi ha més d'un centenar de poblacions en la fase 4 del Pla Alfa, que és la més alta. Demà seran més de 200 poblacions. A més, s'ampliarà a 7 la xifra de parcs naturals amb l'accés restringit. Els que tenim avui s'hi afegirà Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Pel que fa a l'incendi de Sentmenat, ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ja ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat com a mínim fins demà. El que han controlat els bombers ja sí és l'incendi de les Gavarres, actiu des de divendres al matí, i continuen treballant 16 dotacions dels bombers. Ara us explicarem, però, que el govern ha traslladat als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal amb una reunió aquesta tarda al Palau, on l'executiu ha posat al dia els partits d'aquest estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. Ho ampliem de seguida, com també repassarem una altra vegada el que està passant a Sant Gervasi, a Barcelona, on hi ha veïns del barri que van avisar fa un mes de l'aparició d'escletxes a casa seva, coincidint amb les tasques de la tuneladora que treballa a la línia 9 del metro, tal com han explicat a Catalunya Ràdio. Els veïns que viuen als més de 90 habitatges que s'han hagut de desallotjar per l'esvoranc que han provocat les obres hauran de passar la nit fora de casa. La propera mitja hora, però, també us parlarem del sensellarisme, que continua creixent a Barcelona. Hi ha 2.000 persones dormint al carrer i la gran majoria no té cap expectativa de trobar residència. I que divendres desembarca als cinemes Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una pel·lícula d'animació sobre la gesta humanitària de Pablo Neruda, que va salvar exiliats republicans.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. David, amb quins temes?
2: Doncs amb el fet que aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial de Futbol amb els dos darrers partits de vuitens. Un acabat amb victòria en extremis de l'Argentina, 3-2, contra Egipte. Un combinat argentí que espera arribar als quarts de final sortirà del Suïssa-Colòmbia, que arrenca a les 10. Els argentins han eliminat per 3-2, com dèiem, els egipcis, remuntant un 0-2 advers dins ja dels últims 15 minuts de partit.
0: Nits tòrrides a la façana costanera i nits tropicals a les comarques interiors. Aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor, serà el punt àlgid d'aquesta segona onada. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts a 9:45 del vespre. El risc d'incendi és molt alt i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, la més alta. Si avui hi havia un nivell 4 amb poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 municipis als de 24 comarques que ho estaran. També registrarà l'accés, es restringirà l'accés a 7 parcs naturals i s'amplien algunes restriccions, com ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada s'hauran de fer en nuclis habitats, les activitats de cases de colònia s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les activitats de casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de cunetes. El parc natural amb restricció d'accés que hi havia avui també s'hi afegiran el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Avui, una quarantena d'observatoris del Meteocat han superat els 40 graus i de cara a demà s'espera que l'onada de calor encara faci pujar més els termòmetres. Aquesta onada de calor fa que sigui més complicat les tasques d'estabilització dels focs. Per exemple, l'incendi de Sentmenat ja està en vies de fer-ho, però ha sigut una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona de Farell i el de Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Ho coneixem de primera mà amb la unitat mòbil a Sentmenat, amb en Xavier Cussó i la Maria Costa. Maria, bona nit.
4: Bona nit. L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt, molt intensa, amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. És precisament la zona que queda ben bé dalt de la muntanya del Farell, a prop del foc, que és encara actiu. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar-lo fins com a mínim demà al migdia. Ho explica el cap de bombers, David Borrell.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
4: Aguanta, els bombers calculen que hi ha hagut una construcció afectada que es tractaria d'una barraca construïda de manera irregular. Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració els posa moltes traves. Maite Fuertes és propietària de terrenys i habitatges.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier, és a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
4: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees.
0: Des de Sentmenat, Xavi Cusó i Maria Costa, gràcies. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I els bombers continuen treballant en l'incendi de les Gavarres, que a aquesta hora el donen per controlat. Mentrestant, però, ja es comença a posar fil a l'agulla per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees afectades pel foc que va començar divendres. Aquest migdia, els propietaris forestals s'han reunit amb els responsables del govern. Girona, Laia Claret.
6: La proposta dels propietaris és liderar aquest pla a 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta Melcio Soler, president del col·lectiu.
7: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
6: Des de la Direcció General de Boscos veuen amb bons ulls la iniciativa que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. L'enginyera forestal i coordinadora de l'Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres, també era a la reunió i confia que aquest incendi suposi un abans i un després per potenciar la gestió dels boscos.
8: Esperem, no?, que aquestes 2.200 hectàrees sigui un punt d'inflexió a nivell de país, que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
6: En concret aquí, pels propietaris, cal treballar en tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, que abasten unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, ja s'ha pogut donar per estabilitzar l'incendi i ara estem pendents de quan es podrà donar per controlat. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals, Lleida, Julià Albacar.
9: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
1: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
9: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: I els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar ahir a l'Anoia i que va obligar a confinar més de 30.000 persones. Les flames van tocar a municipis com la Pobla de Claramunt i avui, un cop els bombers han estabilitzat l'incendi, els veïns afectats han començat a avaluar els danys. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
10: Hola, bona tarda. Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
11: Estamos pues, asustados todos. Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas, que s'han quemado muchas casas también, y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
10: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
12: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
10: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
12: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
10: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
13: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
10: A 2 quilòmetres al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
14: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleda ja ho tens controlat.
10: Encara hi ha moltes fumaroles que els bombers van apagant.
0: Precisament sobre els incendis, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquesta tarda als grups parlamentaris amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb la radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntari Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
18: 3CAT Info.
0: 9:41 minuts. El govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercedàries del barri del Putxet fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la línia 9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seuana i Roger Santaló.
19: Segons ha pogut comprovar Catalunya Ràdio, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Maria Carlina, una de les religioses, explica com van descobrir els desperfectes.
20: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
19: Les esquerdes a rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora la Madrid. Laura Carrasco, responsable de geologia i obres subterrànies del Departament de Territori, diu que estudien si els dos fets estan vinculats.
21: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies. Igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
19: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de 2 dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
22: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
19: Els tècnics segueixen omplint durant tota la nit el forat de formigó i demà al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
23: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
24: Que permitirà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
23: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
25: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
26: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
23: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
27: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
23: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: I abans de la previsió meteorològica us expliquem que el cap de l'oposició del govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
1: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Sin los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que en condicions generals un treballador de baixa no cobra el 100% del seu sou. Alguns convenis col·lectius però inclouen clàusules que obliguen a les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
18: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui la segona onada de calor ja ens ha portat temperatures de rècord a la zona del Priorat i a la Ribera d'Ebre, a Margalef, a Torroja del Priorat, Pantà de Ribarroja, Huescó, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre. Màximes de 40-42 graus cap a Ponent, punts de la Catalunya central, ruixats i tronades de tarda, que a estones han descarregat amb una mica més d'intensitat, i demà i demà passat tindrem aquest pic de calor màxim de la onada de calor, dimecres i dijous. Temperatures encara més altes. Demà tota Catalunya amb avisos de calor intensa. En alguns casos, de nivell molt alt, alt o moderat. Per tant, molta precaució, perquè això també significa que augmenta, doncs, el perill d'incendi. Temperatures altes, els valors més alts tornaran a situar-se cap als 43 o 44 graus, però també moltes més màximes arribant als 40 o per sobre, no només a Ponent o interior de l'Ebre, també en sectors del prelitoral, Catalunya central i comarques gironines. També amb avís de calor moderat al Pirineu. En un matí de sol i altre cop amb temperatures que no baixen gaire durant el nit i matinada, nit tòrrida a la costa central i nit tropical a comarques interiors i fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Aquesta onada de calor que persisteix també de cara a dijous, amb avisos de calor intensa i que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que divendres i dissabte baixaran una mica les temperatures.
18: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El sensellarisme continua creixent a Barcelona. Hi ha 2.000 persones dormint al carrer i la gran majoria, un 70%, no té cap expectativa de trobar una residència. Així ho indica l'última enquesta de la Fundació Arrels. Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És el cas d'aquesta veïna de 82 anys. Fa un mes i 10 dies que dorm en un bla en un banc al davant de l'Hospital Clínic. Són declaracions a TV3.
3: Per lo menos asentades em dona la sensació de que puc vigilar més. Durant la nit, molts robos, és horrible. Jo crec que no dormo mitja hora seguides, no ni de dormo. I estic, bueno, agotada, cansada, i les cames, és horrorós. Les tinc, bueno, a punt d'explotar.
0: Una de cada 5 persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat d'uns 40 anys i estranger. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada per totes la llei de sensellarisme. Un de cada 4 docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que avança el Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè estan reservats a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. I des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
4: Sovint, ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
5: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que de secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
18: 3CAT Info.
0: Absol l'alcalde de Vidreres, l'inspector i els dos agents dels suposats nomenaments irregulars a la policia local del poble de la Selva. L'Audiència de Girona conclou que Jordi Camps no va actuar amb voluntat d'esquivar la llei. Girona, Laia Claret.
6: Durant el judici, l'alcalde va negar que afavorís un agent per nomenar-lo cap de la policia local entre els anys 2020 i 2021. Va considerar que buscava una solució urgent per substituir l'aleshores cap del cos, que marxava a un altre destí. Jordi Camps va assegurar que havia actuat segons les recomanacions tècniques i d'experts quan va aprovar o deixar sense efecte diversos decrets al llarg del procés. L'audiència també conclou que l'alcalde no es va conxorxar amb els altres tres investigats, l'aleshores inspector i dos agents que van acabar ascendint. Per això també els absol, segons ha avançat l'agència de notícies ACN. Jordi Camps s'enfrontava a 14 anys d'inhabilitació per exercir una feina o càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació administrativa.
0: 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables pels seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
7: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Viladamuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
8: Que em deixen pintat de sòl prioritari el 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
9: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
11: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
7: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
12: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beita, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
13: En Xile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos y en cambio aquí pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film, avalat pel Festival Dansi i la participació de 3CAT, s'ha estrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista. I Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola de l'any 2022, negociada amb Esquerra, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la seva presència a les plataformes audiovisuals han fracassat i recorda que aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs. En un comunicat assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del català que situar-se al voltant del 3%. Entre les plataformes internacionals, Amazon Prime Video supera el 9%. En l'àmbit estatal, Filmin és l'excepció, amb més del 20%. L'entitat també denuncia que les obligacions de finançament de producció en català previstes a la llei són del tot insuficients. La normativa obliga les plataformes internacionals a destinar una part dels ingressos a finançar producció europea, però reserva al català només un 0,3% de la facturació obtinguda al mercat espanyol. Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit.
18: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
14: Bona nit. Esports que encapçalem parlant del Mundial de Futbol. Avui
10: amb nova classificació d'un equip per als quarts de final i ben patida, un dels partits que ens deixa aquest Mundial més destacats, ha fet amb classificació de l'Argentina, de Leo Messi, en eliminar Egipte per aquests quarts de final. 3-2 ha acabat guanyant el combinat argentí, però atenció, al minut 78 de joc perdia per 0-2 el conjunt entrenat per Lionel Scaloni. Gols dels egipcis d'Ibrahim a la primera meitat, al minut 15, amb 0-1 per Egipte. Messi ha fallat un penal. Egipte ha marcat el segon gol, que el VAR ha acabat invalidant, però només uns 10 minuts més tard, ja al minut 65 de partit, els egipcis sí que s'han situat ja amb un 0-2 al seu favor vàlid, que en aquest cas ha estat obra del futbolista Zico, que havia marcat el gol invalidat que hagués suposat també el 0-2. Això ha estat el 67, i a partir d'aquí ha arribat la rauxa final dels argentins, amb gol de Romero al 79 per escurçar distàncies amb l'1-2, de Messi mateix al 83 per empatar a 2, i quan el partit, doncs, semblava abocat a la pròrroga, fins i tot els argentins l'han evitada, amb un gol d'Enzo Fernández ja a l'afegit, en el minut 2 del temps afegit del partit. Un gol de Messi que serveix per empatar 2, el seu 8è en aquest Mundial, i que evitava, doncs, l'eliminació dels argentins. A més, Messi, amb aquest 8è gol en el Mundial, el segon del dia, ha aconseguit assolir una fita de 9 partits consecutius en un Mundial veient porteria. Han acabat, doncs, declaracions de cop calent d'eufòria dels argentins, com és el cas del davanter matalasser Julián Álvarez, pretès pel Barça.
14: Sí, yo creo que uno de los mejores partidos por todo lo que se vivió de todos estos últimos años en la selección argentina, darlo vuelta así en un Mundial, la verdad que bueno, impresionante. A mí me cuesta mucho emocionarme, pero nada, la verdad que hoy un partido que cuando salí ahí a los últimos minutos sentía mucho eso, estaba muy emocionado porque la verdad que lo que hizo este grupo es una locura.
10: L'Argentina s'enfrontarà en quarts de final, després d'eliminar Egipte als vuitens, contra el vencedor de l'últim partit de vuitens d'aquest Mundial, que arrenca ara a les 10 i enfronta Colòmbia amb Suïssa. Mundial a banda, parlem també de futbol del de casa nostra.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Perquè l'Espanyol ha fet oficial la incorporació del seu segon reforç de cara a la propera temporada. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Jilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, un equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanquiblau.
15: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. Mm-hmm. I'm used
16: to that. Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
15: So I think that's something that
16: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
10: Harman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui l'Espanyol ho ha fet amb l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona divisió.
17: Desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
10: Per cert, que l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació relativa al club blanquiblau, perquè l'exjugador Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial de l'Espanyol per les dues properes temporades. Pel que fa al Barça, ha presentat aquest dimarts Barça Play, que és un espai audiovisual integrat a la web i app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Temps encara per parlar del Tour de França, perquè Mats Pedersen s'ha endut a l'esprint la quarta etapa de la ronda francesa després de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El gran grup, amb els favorits de la victòria final, com Pogacar i Vingegaard, ha arribat a 13 minuts del vencedor del dia i, per tant, Pogacar per al lideratge, que ara recau en el noruec Thorsten Train, el millor classificat de la general d'entre els escapats. Demà, cinquena etapa, en principi propícia per a l'esprint massiu entre la Nemesan i Pau de 158 quilòmetres. I el torneig de tennis de Wimbledon, interrompuda el partit de quarts de final entre Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime, ha empatat a un set.
18: 3cat Info.

0: Són les 10 de la nit. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal. Els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i de nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen 300 persones. Els bombers també donen per controlar l'incendi de les Gavarres, actiu des de divendres al matí. Durant la nit hi treballaran 16 dotacions. Els propietaris forestals es proposen per liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades. I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, també han cremat 113 hectàrees aquest dilluns. S'estan investigant les causes de l'incendi, tot i que una de les principals hipòtesis és que l'hauria provocat uns operaris que feien treballs de manteniment en una línia elèctrica. Les flames també han calcinat una granja on han mort 800 porcs. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer, per tant, activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc utilitzar pirotècnia. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet, a Barcelona, passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. I el cantant Sting actuarà aquesta nit al Festival de les Nits d'Occident que es fa en el Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio.
1: Esports. Classificació patida in extremis de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol en derrotar els vuitens per 3-2 a Egipte, remuntada inclosa els últims 15 minuts de partit. L'Argentina ja ha arribat amb un desavantatge de 0-2, però 3 gols, un dels quals de Messi, li han permès la remuntada i la classificació. En quart jugarà contra el vencedor del Suïssa-Colòmbia, que acaba de començar de moment empat a 0 al minut 3 de joc. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França, després de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Train es converteix en el nou mallot groc de líder. I també en futbol, l'Espanyol fa oficial la incorporació del lateral esquerre neerlandès Jirinchi Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès.
0: I el temps demà encara han de pujar més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana, d'aquesta segona onada de calor. Tindrem, per tant, un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit. Som-hi, l'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i de nuclis disseminats i manté l'ordre a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades ja han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i també algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlar, tenim a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més, i ahir doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals, estabilitzat des d'aquesta mateixa tarda. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: El risc d'incendi és molt alt, com us dèiem, i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, que és la fase més alta. Si avui hi havia en el nivell 4 poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 municipis de 24 comarques. També es restringirà l'accés a 7 parcs naturals i s'amplien algunes restriccions, com ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
14: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
0: El govern també restringeix l'accés a peu amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure, de tipus acampada, s'hauran de fer en nuclis habitats. Les

0: és els termòmetres. Doncs en aquest context, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb els quals s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia d'aquests incendis que tenim en marxa. Abans de la reunió, la consellera de Territori, Silvia Paneque, ja defensava un gir de 180 graus en la gestió forestal.
1: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori, per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En una trobada que hi han participat tots els partits, menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada del mateix departament de Paneque. La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
2: 3CAT Info.
0: Avui també ens fem ressò de l'esvoranc d'aquí a Barcelona, els veïns dels 90 habitatges que han hagut de ser desallotjats per l'aparició d'aquest esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, això és el barri del Putxet, a Barcelona, passen la nit fora de casa. Aquest dimecres demà s'han de reavaluar la situació després que s'hagi omplert el forat amb formigó. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre creixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint justament amb el pas de la tuneladora. Barcelona, Roger Santaló.
3: Segons ha pogut comprovar aquesta emissora, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Una de les religioses, Maria Carlina, explica com van descobrir els desperfectes.
4: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
3: Les esquerdes de rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest dimarts al matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a la Madrid. Laura Carrasco, responsable de geologia i obres subterrànies del Departament de Territori, diu que estudia si el fet està vinculat amb la construcció de la línia 9 del metro.
5: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
3: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de dues dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
6: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els tècnics segueixen omplint el forat de formigó i aquest dimecres al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
0: I abans de l'àrea de servei, una notícia que acabem de saber. Una nena ha mort ofegada aquesta tarda a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida a última hora des de Lleida, Júlia Albacar.
7: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
2: El temps.
0: Actualitzem, doncs, la informació meteorològica amb la Gemma Puig.
8: Aquesta segona onada de calor avui ja ens ha portat rècords de temperatura en quatre estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, a Margalef, a Torroja del Priorat, al Pantà de Riba-roja, o Escó, Priorat i Ribera d'Ebre, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre. Moltes màximes que han superat els 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, Ebre, o també alguns punts del Prepirineu més occidental, i demà les temperatures encara voldran pujar més. Aquesta tarda hem tingut algun ruixat o tronada. Aquesta propera nit i matinada les temperatures no baixaran gaire, costarà de dormir. Avisos de calor nocturna a la costa, amb nits tòrrides i prelitoral central, també nit tropical cap a comarques interiors i cap a Ponent, i demà tindrem un dia de sol. A la tarda, altre cop, tornaran a créixer nuvolada, repetirem algun ruixat o tornada, però tota Catalunya amb avís de calor. Demà, aquesta calor que s'intensifica, no només cap a Ponent o punts de la Catalunya central, sinó també prelitoral central i comarques gironines. Moltes més màximes arribant als 40 graus o per sobre, i les més altes, altre cop, entre els 43 o 44 graus, també amb nivell moderat.

0: cap al Pirineu. Una calor que no fluixa es mantindrà també de cara a dijous i una anada de calor que s'allargaria ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte poden baixar una mica les temperatures.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara és un quart i dos minuts d'onze. Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. Corresponsal a París, Isabel Galí.
3: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
4: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
3: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
4: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
3: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
2: Doncs ho hem d'anar seguint. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial encara Bruno Forte Amires.
5: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
6: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
5: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
6: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
5: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
7: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
5: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
2: I encara parlant dels Estats Units, han revocat la suspensió de les sancions contra la venda de petroli iranià després dels atacs que aquest dimarts asseguren que han patit tres vaixells petroliers a la zona de l'estret d'Hormuz. Una informació també que acabem de saber. Les autoritats de la República Islàmica ja han dit que aquesta decisió de Washington és una vulneració dels acords de pau que es van signar el mes passat. Fa un parell de setmanes ja es van produir uns incendis similars a l'estret i els Estats Units van respondre atacant posicions de l'Iran. La tensió entre els dos països es va resoldre uns dies després a través de la mediació pakistanesa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Ara mateix ens ocupem d'altres qüestions d'actualitat, com ara que l'Audiència de Barcelona ha deixat a un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident. I en aquest sentit assenyala que podrien haver omès de manera intencionada el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i també les acusacions d'Acte Oír i de Vox i tomba d'aquesta manera l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. Més coses. El cap de l'oposició del govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu, diu, de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos, fent aquesta comparativa.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué le vamos a hacer?
2: Però des del govern i el PSOE han carregat contra aquesta proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que tillar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix, diuen, de Vox perquè ha decidit ser Vox.

0: Sting actua aquesta nit al Festival de les Nits d'Occident que es fa al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio, ens explica el Marc Ruiz.
1: El conjunt amb el que està fent la gira és un trio elèctric, una formació molt lleugera però versàtil. Això li permet interpretar un repertori que no es limiti a la seva carrera en solitari, on abunden les cançons amb arranjaments que inclouen una gran diversitat d'instruments. En aquesta gira sí que acostuma a interpretar temes intensos com Fields of Gold, Mad About You o Fragile, però el cantant i baixista també aprofita la formació que porta per interpretar grans clàssics de The Police, com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres. Pel que fa a la posada en escena, també cal esperar un concert auster, sense grans efectes, més enllà d'un fons d'escenari. Serà una bona oportunitat per veure com es comporten les cordes vocals als 74 anys en cançons com If I Ever Lose My Faith in You o Every Little Thing She Does Is Magic.
0: I amb la música de Sting ens situem ja al temps dels esports.
2: Esports.
0: Amb el David Ubac, bona nit.
3: Bona nit. Esports que arrenquem en aquests 4 minuts i mig que tenim per repassar-los amb el Mundial de Futbol, perquè tenim en dansa l'últim partit dels vuitens de final a l'eliminatòria que enfronta Suïssa amb Colòmbia. De moment, marcador sense gols, empat a 0 al minut 26 de joc. Que acabi guanyant aquest enfrontament, ja sap que jugarà els quarts de final contra l'Argentina, que ha aconseguit una més que petita classificació contra Egipte amb victòria final dels argentins per 3 gols a 2, amb els 3 gols del combinat capitanejat per Leo Messi marcats en els últims 15 minuts de l'enfrontament. Una Argentina que perdia per 0 a 2 en aquest partit que s'ha jugat a Miami i que ha sabut remuntar els gols dels egipcis Brahim al minut 15 i de Zico al 67. Entremig dels dos gols d'Egipte, Messi ha fallat un penal i Zico mateix ha vist com el VAR l'invalidava un gol. Amb 0-2, doncs ja el tram final, al 79 ha arribat l'1-2, obra de l'argentí Romero, amb una assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83, fins que Enzo Fernández ha desfermat la bogeria argentina fent el gol de la victòria al temps afegit d'aquest enfrontament i que fins i tot els ha evitat la pròrroga als de Lionel Scaloni. Han acabat, un dels davanters d'Argentina, Julián Álvarez, titular avui, ha parlat de partit històric.
4: Sí, yo creo que uno de los mejores partidos por todo lo que se vivió de todos estos últimos años en la selección argentina, darlo vuelta así en un mundial, la verdad que impresionante. A mí me cuesta mucho emocionarme, pero la verdad que hoy un partido que cuando salí ahí a los últimos minutos sentía mucho eso, me estaba muy emocionado porque la verdad que lo que hizo este grupo es una locura.
3: Així doncs, l'Argentina, que acaba accedint als quarts de final del Mundial i podrà defensar el títol assolit fa 4 anys a Qatar, quan tot semblava perdut per al conjunt capitanejat per Leo Messi, que, per cert, amb el gol que ha marcat avui, el segon de l'Argentina, com dèiem, en suma ja 8 en aquest Mundial, lidera la classificació de golejadors i, a més, encadena 9 partits consecutius de Mundial, veient porteria, tota una xifra rècord.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, Mundial a banda, afegim que l'Espanyol ha fet oficial la incorporació del seu segon reforç de cara a la nova temporada. És el lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Jilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, un conjunt de la Premier, que és propietat també d'Alan Pace, el president del club blanquiblau. Sentim Harman.
5: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. I'm
6: used to un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
5: So I think that's something that
6: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
3: Harman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, el presentaran demà. Avui ha estat el torn per a l'extrem Àlex Calatrava, que arriba a ser dit del Castelló, de la segona divisió, i que vam saber la setmana passada que era el primer reforç de l'Espanyol.
7: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, que l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. En clau poliesportiva, un minut encara no per repassar-la, destaquem la victòria de Mats Pedersen. Ha estat a l'esprint de la quarta etapa del Tour de França després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. Un esprint entre el grup d'escapats en què hi figurava Pedersen, com també el nou líder, el noruec de l'equip 1X, Thorsten Train, que era el millor classificat a la general d'entre els diversos escapats que s'han fugat en aquesta quarta etapa del Tour, amb consentiment de l'equip Emirates de Tadej Pogacar, que ha cedit doncs el mallot groc en benefici de Train. Demà cinquena etapa, principalment plana, de 158 quilòmetres entre l'Anemesan i Pau. Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, busquem actualitzar el marcador del partit de quarts de final entre Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime. Ara mateix el partit és el quart set, guanya Djokovic 2-16-1, empat a 5 amb servei per Aliassime en aquest quart parcial.

0: Són 10:45 de la nit. Us estem explicant com està l'incendi de Sant Manat, entre d'altres, que està evolucionant de manera favorable, però que encara no està estabilitzat. Un foc que ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i uns bombers que esperen poder-lo estabilitzar demà. Mentrestant, Protecció Civil aixeca el confinament de la majoria de les urbanitzacions i també de nuclis, excepte Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen 300 persones. De seguida passarem per Sant Manat, però també per les Gavarres, perquè els bombers ja donen per controlat, en aquest cas, l'incendi de les Gavarres, actiu des del divendres al matí. Durant la nit hi treballen 16 dotacions i els propietaris forestals ara proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades. L'altre focus informatiu l'hem posat en l'esvoranc d'aquí a Barcelona. El govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercedàries al barri del Putxet, a Barcelona, fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la línia 9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Aquestes informacions us les ampliarem de seguida, però també us explicarem d'aquí a les 11 que la Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, que va negociar-se amb Esquerra, ha estat un desastre pel català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que la mesura per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals, que era l'objectiu, ha fracassat. En parlarem. I també volem parlar d'un pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades, i és que el govern ha aprovat la licitació del concurs per tirar endavant aquest espai virtual, que ha de ser semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi amb la normativa europea. Tot això en parlarem d'aquí una estona. I ens fixem també en el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Que passa per la classificació de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol, ben patida i in extremis. Ha hagut de remuntar un 0-2 als últims 15 minuts de partit per eliminar Egipte. L'Argentina s'ha acabat imposant per 3-2 amb un dels gols de Leo Messi. I en quarts els argentins jugaran contra el vencedor del Suïssa Colòmbia, que ara mateix és en joc amb empat a 0 al minut 33 de partit.
0: Últim titular, última informació vinculada amb el temps, perquè demà encara s'intensificarà més la calor, serà el punt àlgid, de fet, d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia, per tant, assolellat, i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu i Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus, i més màximes rondaran els 40 graus. L'onada de calor s'allargarà fins ben bé la setmana que ve. Dos quarts i 3 minuts d'11 de la nit. Primera parada informativa, Sant Manat. L'incendi d'aquest municipi del Vallès Occidental ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt i molt complicada. Fins ara han cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sant Manat amb Xavier Cussó i Maria Costa, que ho estàs seguint tota aquesta tarda.
2: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
3: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre, i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
2: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
2: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: I a l'Anoia l'evolució de l'incendi és bona i avui els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Aquesta tarda tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i també algunes edificacions. S'espera que les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Diverses cases de la urbanització les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
6: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
5: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
7: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
5: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
7: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada el menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més, i ahir doncs, bueno, per coses del destí començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
5: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
8: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
5: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
9: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
5: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi, que avui al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant, però, 16 dotacions als bombers per tal d'extingir-lo les pròximes hores. Girona, Laia Claret.
10: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
11: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
10: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: A Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat 100 hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Bacar.
12: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
3: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
12: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el pla Alfa a nivell 4, que és el nivell màxim, en 100 de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural que s'hi afegeix amb restriccions d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. I davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es pot allargar a la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions. Ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil.
13: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats a les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior i les activitats dels casals d'estiu no es podran fer tampoc en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. I els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis també avui. A banda dels que us anem explicant, hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I Protecció Civil demana molta precaució davant d'aquesta situació i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són, diuen, els que més poden patir l'efecte de la calor. Dir-vos també que l'incendi de la Catalunya Nord evoluciona favorablement, perquè tinguem en compte, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. I parlem d'aquest esvoranc de Barcelona, perquè els veïns dels 90 habitatges que han hagut de ser desallotjats per aquest esvoranc que ha aparegut per les obres de la línia 9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, els toca passar la nit fora de casa. Demà s'ha de reavaluar la situació, després que ja s'hagi omplert el forat amb formigó, i el govern ha reconegut que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Barcelona, Roger Santaló.
14: Segons ha pogut comprovar aquesta emissora, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Una de les religioses, Maria Carlina, explica com van descobrir els desperfectes.
15: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio, y que sentimos muchos movimientos, y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
14: Les esquerdes de rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest dimarts al matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a la Madrid. Laura Carrasco, responsable de geologia i obres subterrànies del Departament de Territori, diu que estudia si el fet està vinculat amb la construcció de la línia 9 del metro.
16: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
14: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de dues dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
17: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
14: Els tècnics segueixen omplint el forat de formigó i aquest dimecres al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que avui el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Saentiaja.
18: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
19: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas i miren hacia el bien común.
18: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem adverteix.
20: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
21: Un techo de gasto amplio
1: pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
18: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
18: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: Hem arribat a l'àrea de servei.
22: El temps.
0: Amb la Gemma Puig ho repassem.
23: Avui la segona onada de calor ja ens ha portat temperatures de rècord a la zona del Priorat i a la Ribera d'Ebre, a Margalef, a Torroja del Priorat, Pantà de Riba-roja, Huescó, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre, màximes de 40-42 graus cap a Ponent, punts de la Catalunya central, ruixats i tronades de tarda, que a estones han descarregat amb una mica més d'intensitat, i demà passat tindrem aquest pic de calor màxim de la onada de calor, dimecres i dijous. Temperatures encara més altes. Demà tota Catalunya amb avisos de calor intensa, en alguns casos de nivell molt alt o moderat. Per tant, molta precaució, perquè això també significa que augmenta doncs el perill d'incendi. Temperatures altes, els valors més alts tornaran a situar-se cap als 43 o 44 graus, però també moltes més màximes arribant als 40 o per sobre, no només a Ponent o interior de l'Ebre, també en sectors del prelitoral, Catalunya central i comarques gironines, també amb avís de calor moderat al Pirineu. En un matí de sol i altre cop amb temperatures que no baixen gaire durant la nit i matinada, nit tòrrida a la costa central i nit tropical a comarques interiors i fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Aquesta onada de calor que persisteix també de cara a dijous, amb avisos de calor intensa i que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que divendres i dissabte baixaran una mica les temperatures.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continuem repassant diferents temes de l'actualitat. Són 3:15 de la nit. Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, que es va negociar amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals ha fracassat directament. Sentim Ruth Carandell, directora de la Plataforma per la Llengua.
24: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat. I, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala que les dades del Consell d'Audiovisuals de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat a representar menys d'un 1% del catàleg, a situar-se al voltant del 3%. Anem a altres temes. Us volem parlar d'un pas endavant que s'ha fet per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat a la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació del concurs per tirar endavant aquest espai virtual que seria semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però tindria la garantia que es compleixen les normatives europees i que seria públic. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades, allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades del govern i s'aniria ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% en infraestructures privades de computació. Doncs bé, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
25: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sòl europeu, en sòl de Catalunya.
0: També volem parlar de la ràdio i la televisió públiques hongareses que han suspès temporalment l'emissió d'informatius perquè el govern del conservador Peter Magyar en vol revisar els continguts. Compleix així el que va ser una promesa electoral que ja va justificar en campanya quan va acusar els mitjans de comunicació d'haver estat l'altaveu de l'ex primer ministre ultradretà Víctor Orbán i del seu partit Fidesz durant 16 anys. Una decisió que s'ha anunciat en l'informatiu d'aquest migdia. La cadena M1, a més una pantalla negra en què es podia llegir el missatge que se suspenien aquestes emissions per fer els mitjans de comunicació públics independents i creïbles, deia. Ja havia substituït la direcció de la televisió i les ràdios estatals. També ha fet una publicació a través de les xarxes socials en què qualifica el dia d'històric per acabar amb la propaganda i les mentides. Tant a la ràdio com a la televisió pública, M1, l'emissió ja s'ha reprès, tot i que sense butlletins informatius. Un apunt més abans de parlar-vos del judici sobre la Covid. El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i per Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació d'aquesta Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona en català s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
2: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països...
4: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys...
4: Que utilizaron esta restricción de los 50 años...
2: A Alemanya, si no recordo malament...
4: Alemanya, si no recordo malament...
2: Però que molt ràpidament... Però molt ràpidament canvien el criteri.
4: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació. Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-la al juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè estan reservats a formacions, justament. Però a la pràctica són pocs els que ho fan, aquests cursos d'estiu. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
6: Sovint, ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre de deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
7: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
8: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Pel·lícula basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i de la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
9: En Xile, per exemple, és una
3: historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos. En el TikTok, ¿ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
8: Fa molt, molt de temps.
0: El film avalat pel Festival d'Annecy en participació de 3CAT s'ha presentat preestrenat aquesta tarda al cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista. Ja no ens queda més temps. Fins a les 11, és temps dels esports.
5: Esports.
0: Saludem aquesta hora el David Ubac. Bona nit.
9: Bona nit. Esports que encapçalem, doncs, pendents del Mundial de Futbol, d'una banda, amb un partit en joc, que és l'últim dels vuitens de final i que enfronta Suïssa amb Colòmbia, empatat a 0 al descans. Qui guanyi ja sap que jugarà als quarts de final contra l'Argentina de Leo Messi, que aquest vespre ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions a defensar el títol al Mundial i passar així als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit a l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Aquí sentim.
10: Poder vivir estos momentos, la verdad, agradezco a Dios, soy un privilegiado y toda la gloria a él y recalcar a mis compañeros que tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido, más allá de las dificultades, en la adversidad, estamos juntos siempre.
9: Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni amb prou feines se'n sabia venir.
11: No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
9: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta de lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquibrau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
12: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
9: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió.
26: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
9: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol perquè l'exjugador blanc i blau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, que és un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general, d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
13: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hòstia.
9: Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres per ans entre l'Anne Mézan i Po.
5: 3CAT Info.
9: Temps encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon, Jannik Sinner, ja és semifinalista. Després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff, el seu rival a semifinals, sortirà del partit que juguen Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime, també de quarts de final, ara el 5è set. 7-6 per Djokovic al primer set, 3-6 a Auger-Aliassime, ha guanyat el segon, 6-3 per a Djokovic, al tiebreak del quart se l'han dut a Aliassime i ara 1-1 al 5è parcial.

0: Les 9 en punt del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimarts, és 7 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la Cel Oberta. Ara mateix 28 graus de temperatura, fa calor i més que en farà. Aquesta segona onada de calor que segueix, diem-ho així, literalment, fent-nos la guitza, quan encara no estem ni en el temps canicular, en el que entrarem ja de ple a partir del dimecres de la setmana que ve. En aquest sentit, Protecció Civil manté en fase d'alerta amb aquest pla Procicat per aquesta onada de calor. I el pitjor de tot plegat, els incendis. Ahir a la tarda, 3 nous incendis a Catalunya que fan que s'estiguin visquent hores d'ara moments molt complicats. Extremadament complicats, tal i com va afirmar la consellera Núria Parlon. Els incendis de la Bisbal, de l'Empordà i de la Catalunya Nord. Ahir a la tarda, 3 nous focs a Sant Manat, a Carme, ben a prop d'aquí, i Artesa de Segre, en el cas de l'incendi que ens toca més de prop, el de Carme, a la comarca de l'Anoia, ha obligat a confinar prop de 33.000 persones, però les darreres informacions apunten a que aquest incendi a l'Anoia està ja estabilitzat. En parlem tot just quan fem el repàs dels principals titulars dels diaris, avui que és 7 de juliol, i que hem de començar, òbviament, felicitant a tots els fermins que avui celebren el seu sant. És festa grossa a Pamplona, que s'allargarà durant una setmana i que va començar amb ahir amb el tradicional xupinazo. Aquí, a casa nostra, com els hem anat comentant aquests dies, demà passat coneixerem la nova imatge de la nostra festa major, la d'aquest 2026, que es presenta a 8:45 a la plaça de l'Ajuntament, tot just davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Ara mateix les 9 i 2, gairebé les 9 i 3 minuts del matí, avui que hi ha una xerrada que es farà a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Camil. Es tracta d'una xerrada informativa sobre tot allò que cal saber del document de voluntats anticipades. Què és i com el podem fer enregistrar? Una xerrada que començarà a les 12 del migdia i que anirà a càrrec d'Helena Mestre i de Núria Regojo, totes dues de l'associació Dret a Morir Dignament. De cara a demà dimecres, els ho vàrem apuntar ahir. Comencen ja les activitats del Sitges Estiu d'aquest 2026. A partir de les 8 del vespre, el Racó de la Calma, demà aquest recital de cant que protagonitzaran la soprano Keti Gorgotze, acompanyat al piano per Manuel Ruiz. El preu del concert és de 15 euros i trobaran tota la informació i també la possibilitat d'adquirir les entrades de forma anticipada a través del web Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Demà, que també comença amb aquest cicle de cinema a la platja, la primera de les projeccions a la platja de la Fregata a partir de 9:45 de la nit. Es tracta de la pel·lícula Molt lluny. Abans, però, es projectaran dos curts, un que es diu Dits d'or, de Filmets, i La gent normal, de Nou Talent. L'entrada és totalment lliure, per tant, a la platja de la Fregata, demà s'enceta aquest cicle de cinema a partir de 9:45 amb la projecció de la pel·lícula Molt lluny.

Els ho apuntàvem ara fa uns moments, aquest dijous, a partir de 8:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta la imatge de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026. Es presentaran la imatge i el cartell de Sant Bartomeu i Santa Tecla d'aquest 2026. La cita, com els dèiem, aquest dijous, a partir de 8:45 a la plaça de l'Ajuntament.

En parlàvem ahir amb la presidenta de l'Associació del Càncer de Sitges, amb la Fina Fontanet, però els ho tornem a recordar, perquè aquest proper divendres, a partir de les 9 de la nit a l'hotel Sunway, s'hi celebra aquesta gala solidària contra el càncer. El preu és de 60 euros. La reserva d'etiquets la poden fer a Fotos Gasó, al cap de la vila número 7. I poden fer també un Bizum. Hi ha un telèfon mòbil que és el 649-4454-11. 649-4454-11. A l'hotel Sunway, com els dèiem, aquest proper divendres a partir de les 9, gala solidària contra el càncer.

I la música, com no, també protagonista al llarg d'aquests propers dies. Un nou concert del Festival de Guitarra de la Mediterrània programat per aquest proper divendres a partir de les 9 de la nit a l'Ermita de Sant Sebastià, el concert de guitarra que oferirà Marc Segura en aquest tribut a Paco de Lucía. Els preus de les entrades, 20 euros o 30 euros en el cas de l'entrada VIP que permet situar-se a les primeres files. El tribut a Paco de Lucía de la mà del guitarrista Marc Segura. Un nou concert programat per aquest divendres a partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià.

I una altra de les propostes per aquest Sitges estiu del 2026. Al Palau Maricel, aquest proper dissabte, a partir de les 5 de la tarda, s'hi farà el que es diu un passeig d'aromes amb vins i cava, a càrrec d'Irene Gisbert, que és perfumista, i de la sommelier Mercè Sumarroca. El preu d'aquesta activitat és de 29 euros. Tota la informació i els tiquets que es poden adquirir a través del web dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat, o, si volen i ho prefereixen, a través de la recepció dels museus. Al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, el Sitges estiu d'aquest 2026, dissabte, a partir de les 5 de la tarda. I la nostra recomanació d'avui en forma d'exposició, la que encara poden veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Es tracta d'aquesta mostra commemorativa del 90è aniversari de la biblioteca, que reuneix fragments dels diaris de les primeres bibliotecàries fins als anys 80, més o menys, i missatges també de felicitació dels usuaris i usuàries. L'exposició es diu El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, i es podrà visitar fins al dia 31 d'aquest mes.

Avui dimarts, recordem, no hi ha cinema al Prado, la farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia de la Bòbila, a la carretera Sant Pere de Ribes, número 42. I què tenim per avui, després del repàs dels titulars dels diaris que farem amb la Carola Fernández i en Joan Tutusau, saludarem l'Esteve Ferrer. L'Esteve, com saben, fou ordenat diaca el passat diumenge de mans del bisbe Xavier Gómez en una cerimònia que va tenir lloc a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Com ha viscut tot aquest procés fins a arribar fins aquí? Doncs avui li preguntarem al mateix Esteve Ferrer, que, per cert, aquest proper diumenge, dia 12, a la parròquia, podrà celebrar ja la primera missa com a diaca. És 7 de juliol i, si tot va bé, ens trobem ja en aquesta recta final de les obres del campanar de la parròquia. Després de la visita que vàrem tenir l'oportunitat de fer el passat mes de maig, avui podrem tenir també l'oportunitat de tornar a parlar amb l'arquitecte, amb el senyor Jaume Trullà. I avui que recuperarem una conversa carregada de bons records, els records futbolístics del que fou aquell històric ascens a nacional del juvenil de l'Alanca Subur l'any 86, ara que han passat ja, per tant, 40 anys, d'aquella gran generació de jugadors, d'entre els quals hi destacava un jove anomenat Xavi Escaig, vam poder parlar amb quatre d'ells, amb Cisco Gea, amb Nacho Escobosa, amb Josep Serra i amb Carles Montserrat.

0: Ara mateix a les 9 i 10 minuts del matí tenim aquí ja la Carola. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes?
1: Doncs avui és dimarts i va ser dilluns i els dilluns arriben els acords de la Junta de Govern Local.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
1: I no sempre, però de vegades n'hi ha alguns que val la pena comentar-los i destacar-los. No sempre dic, perquè de vegades són temes molt administratius que es fan feixucs, però en aquest cas hi ha diversos que tenen un tarannà potser també més social i que afecten més el municipi, així que els comentarem. El primer és que han aprovat inicialment el projecte de reforma del pati interior de l'edifici del patronat. Saben que es va inaugurar recentment, però que la zona del pati, diguem, està de fet inaccessible, no es pot accedir, perquè està tota, queda tota per arreglar. El que es vol és convertir aquell espai sense pavimentar en un àmbit accessible, pavimentat, enjardinat i equipat. La intervenció inclou soleres, rampes accessibles, paviments, una plataforma com a tarima cultural, jardineres, drenatge, rec i il·luminació exterior. Per tant, tot apunta a que amb més d'hora que tard tindrem el jardí o aquest espai, aquest pati del patronat, diguem ja, apte per sortir i poder-lo gaudir. La Junta de Govern Local també ha donat el vistiplau a l'atorgament d'una subvenció de 22.000 euros a la Colla Jove de Castellers de Sitges per aquest foment de l'activitat castellera per l'exercici del 2026. No està mal, 22.000 euros.
0: La Jove de Sitges, que, faig parèntesi, sí, ja va actuar aquest passat dissabte a Ribes en el marc de la Festa Major. Tenen reptes interessants, com els castells de buit i els aixecats per sota, tal i com la mateixa colla va confirmar a través de les seves xarxes socials. La propera actuació serà aquest proper dissabte al barri del Serrallo a Tarragona, i si s'ho volen apuntar, el dia 18 aquí a Sitges, al Memorial Pepe Rodríguez, també la clàssica actuació del mes de juliol de la Jove de Sitges. Tanco parèntesi.
1: Molt bé, doncs vinga, més subvencions en aquest cas pel Port de Sitges per la

0: Per ser atesos a diversos centres especialitzats de dia situats a qualsevol municipi del Garraf o d'altres comarques i, en concret, per facilitar l'accés a les persones discapacitades amb dependència o amb dificultats de mobilitat, als serveis socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració. Per tant, aquests dinerets, diguem, que aniran a tots aquests assumptes. I no tant en matèria de diners, però sí en matèria empresarial, dos apunts més, perquè la Federació Empresarial del Gran Penedès ha arrenjat com un gran qüestionari el panel de clima empresarial i diuen, això és un qüestionari que envien trimestralment a la trentena de socis que tenen, i ara han tret com les conclusions d'aquesta enquesta, d'aquest qüestionari, que correspon, recordem, al segon trimestre del 2026. Què diu? Doncs la valoració mitjana de la situació dels negocis diu recupera terreny després de diversos trimestres de descens, i gairebé la meitat de les empreses que han participat en el qüestionari asseguren haver experimentat una evolució positiva durant els darrers mesos. Per tant, força positiu les conclusions d'aquest panel de clima. Les empreses participants puntuen la situació actual del seu negoci amb una mitjana de 7,58 sobre 10, no està mal, unes dades que superen el trimestre i fins i tot superen la dada del mateix període de l'any passat. Destaca l'absència de valoracions inferiors al 6, és a dir, se'ls ha preguntat a les empreses què tal estan, si els hi va bé la cosa. Cap d'elles ha puntuat per sota del 6 i la majoria o la mitjana ha estat un 7,58.
1: Estem en un notable.
0: En un notable, sí, en un notable claríssim. La millora més la comparteixen tots els sectors i dimensions empresarials, des de la indústria fins a serveis, per mida també, tant microempreses, és a dir, de menys de 10 treballadors fins a empreses de 10 a 50 treballadors, totes s'han situat per sobre del 7,5, per tant, diguem que totes senten que la qüestió és notable, és a dir, hi ha un bon clima empresarial, i en l'àmbit de l'ocupació, aquest qüestionari el que expliquen les empreses també és que el 63,6% de les empreses han mantingut la plantilla sense canvis, per tant, diguem que no hi ha hagut grans daltabaixos pel que fa a l'ocupació. De cara al tercer trimestre, doncs, les previsions apunten a un escenari de continuïtat, amb una certa prudència, però sí amb estabilitat, tant pel que fa a aquesta sensació empresarial de que la cosa pot anar prou bé com pel que fa a l'ocupació, perquè la tendència és prou clara. El 84,8% de les empreses espera mantenir la plantilla actual, fet que d'alguna manera sí que t'apunta que no preveuen grans canvis quan la majoria de les empreses pretenen mantenir la plantilla. I en línia també empresarial, el Servei d'Iniciatives Econòmiques, el CIE de la Mancomunitat, ha publicat l'informe amb les dades del mercat del treball a l'Alt Penedès i el Garraf. El titular correspon al mes de juny. El titular és que l'atur al juny ha baixat, impulsat per la millora entre els joves i l'inici de la temporada estival. I pel que fa al Garraf, hauria tancat el mes de juny amb 6.857 persones aturades, una xifra que representa una lleugera reducció respecte al mes anterior, i en comparació amb el mateix període de l'any passat també presenta una evolució favorable, per tant també hauria reduït. Això significa que es consolida l'estabilitat del mercat laboral comarcal. Les dones continuen sent les que més atur pateixen, 4.049 persones desocupades entre dones, mentre que els homes sumen 2.808 homes. Per tant, taxa d'atur es manté en un 8,66%, aquestes 6.857 persones, amb aquestes diferències, diguem, entre gèneres, també diferències per grups d'edat. El descens més destacat de l'atur es produeix entre els menors de 25 anys, que redueix gairebé un 3%, seguit del col·lectiu d'entre 25 a 34 anys, i en canvi on augmenta lleugerament l'atur és entre les persones d'entre 35 i 44 anys i de 45 a 54 anys. Per tant, diguem, són augments molt lleugers,
1: del 0,5
0: al 0,5. Per tant, diguem que la xifra no està mal. Pel que fa a la contractació, també diu l'informe que ha experimentat una evolució positiva durant el mes de juny, amb un total de 3.246 contractes formalitzats, que això també és un increment respecte al mes anterior i també fins i tot un augment interanual, i aquesta contractació continua sent majoritàriament indefinida respecte a la temporalitat. Per tant, bones dades respecte a temes econòmics a la comarca.
1: Doncs amb xifres acabem avui. Carola, gràcies. Fins d'aquí una estona.
0: A tu, fins ara.

Un quart i gairebé 3 minuts de 10 del matí. El nostre viatge musical pels èxits s'atura avui a l'estiu de 1983. Mesos abans, concretament al gener d'aquell mateix any, del 83, Caja Gugu publicava el que acabaria sent el seu tema més exitós i que es convertiria ràpidament en un número 1 al Regne Unit. La cançó es diu Too Shy, massa tímid.

Els sona aquesta veu? Aquesta banda de pop anglesa amb els Kaja Gugu, que tenien com a cantant a Christopher Hamill, conegut professionalment com a Limahl, que uns anys més tard, el 84, ja va provar sort en solitari. I, de fet, va assolir prou èxit amb el seu The Neverending Story, la cançó principal d'aquella pel·lícula, La història interminable.

recordat avui, per tant, els Caja Gugu i aquest Too Shy, estiu de 1983. En aquest dimarts 7 de juliol, avui que s'escau, com els dèiem, Sant Fermí, Copatró de Navarra, per tant, avui, festa grossa a Pamplona.

0: Sant Fermí. Per tant, festa grossa a Pamplona al llarg d'aquesta propera setmana. Avui que també s'escau Sant Ot, Santa Adilberga i Sant Marçal. Avui que celebren anys Ringo Starr, el ex-Beatle, 86 anys, també és l'aniversari el que fa 46 de la patinadora artística nord-americana Michelle Gwan, i també és l'aniversari fa 38 anys l'actor i còmic britànic Jack Whitehall. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1902, s'inaugurava al carrer de les Parellades la capella de les Concepcionistes, dissenyada per l'arquitecte Gaietà Buigas i Montrabà, el mateix que va projectar la Font Màgica de Montjuïc. Tal dia com avui de l'any 1907 començàvem a funcionar el cinema de La Palma, un dels primers cinemes de Sitges, obrint la porta, per tant, de la gran pantalla a la vila. I tal dia com avui de l'any 1929 començava la publicació de la Gaseta de Sitges, el setmanari impulsat per Salvador Soler i Forment i adscrit a Acció Catalana. L'últim número va sortir el 28 de setembre de 1930. Arreu del món, tal dia com avui de l'any 1865, quatre conspiradors de l'assassinat del president Lincoln eren executats al Fort McNair de Washington, entre ells Mary Surratt, la primera dona executada pel govern federal dels Estats Units. I tal dia com avui de l'any 1981, el president Ronald Reagan anunciava la seva intenció de nominar Sandra Day O'Connor, jutgessa d'apel·lació d'Arizona, com a primera dona de la història al Tribunal Suprem dels Estats Units.
1: Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín. Uno de enero, dos de febrero...
0: Vinga, hi posem com cada dia les notes musicals. El 7 de juliol de 1969, George Harrison va enregistrar la seva nova cançó Here Comes the Sun.

I ho feia amb dos Beatles més, amb Paul McCartney i Ringo Starr. Ho ha fet als estudis d'Abbey Road, a Londres. No hi va ser John Lennon, que s'estava recuperant d'un accident de cotxe que havia patit a Escòcia.

De fet, la cançó va tenir molt d'èxit i això que aquell any, el 69, no va ser un bon any per a George Harrison. Fou arrestat per possessió de marihuana, li van treure les amígdales i va sortir per un temps dels Beatles. La cançó, però, la va poder escriure, això sí, mentre es trobava lluny de tots aquests problemes.

Vinga, doncs hem començat per aquest Here Comes the Sun, el 1969. I tal dia com avui, de l'any 1984, amb el setè àlbum d'estudi de Bruce Springsteen, Born in the USA, va començar una ratxa de 7 setmanes al capdamunt de la llista nord-americana Billboard 200. I d'entre tots els temes de l'àlbum hem triat aquest Dancing in the Dark.

aquest àlbum Born in the USA, que també arribaria al número 1 al Regne Unit, Austràlia i Canadà, i entre molts altres territoris, que es convertiria també en el llançament més reeixit de Bruce Springsteen i un dels LPs més venuts del món

0: Bé, no cal que els diem. Ens trobem en aquesta plena segona onada de calor i les temperatures que encara pujaran més els propers dies amb aquest ambient tòrrid que tocarà sostre, sobretot entre demà dimecres i demà passat dijous. S'assoliran i se superaran valors de 40 graus en diversos punts de l'interior i del prelitoral. El Meteocat que estén ja les alertes per calor intensa a tot el país. Per davant, per tant, o per endavant, un dimarts amb calor sufocant. Les previsions que ens arriben com cada dia des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui arriba una massa d'aire càlida que farà pujar la temperatura en conjunt i l'ambient serà molt calorós al centre del dia amb registres de temperatura màxima superiors als 40 graus a la depressió central, a la Vall de l'Ebre i a baix del Prepirineu Occidental i fins i tot superiors als 41 al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Per tant, molta precaució. A més, predominarà l'ambient assolellat, tot i que es formarà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu que portarà algun ruixat. Demà encara pujarà més la temperatura i a bona part del país s'esperen valors màxims entre 34 i 39 graus. Fins i tot se superaran els 40 graus a molts punts del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

És la veu d'Adam Lambert i aquest tema This Voice. 9 i gairebé 35 minuts del matí, l'última hora dels incendis simultanis a Catalunya. D'aquí uns moments.

0: I és que no falla. Darrere d'un incendi hi ha un altre incendi. I ahir a la tarda, com els apuntàvem, tres nous incendis a Catalunya que fan que s'estiguin visquent hores complicades. De fet, ahir Núria Parlon, la consellera Parlon, va dir que són hores extremadament complicades perquè els incendis de la Bisbal, de l'Empordà i de la Catalunya Nord hi hem afegit aquests tres nous focs a Sant Manat, a Carme, i a propet, a la Noia, i també a Artesa de Segre. Probablement algú de vostès haurà vist una mica de fum i haurà ensumat allò cremat. Joan, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Carola, bon dia.
2: Bon dia.
0: De fet, ens queda a propet.
1: Sí,
0: per tant,
1: de fet, que ningú s'esveri, ningú s'espanti,
0: sí.
1: És el, diguem, el fum o les restes del fum de l'incendi que encara està actiu. Jo crec que han dit que ja estava controlat.
0: Està estabilitzat, el de la Noia està estabilitzat.
1: Exacte, l'incendi de la Pobla de Claramunt, que ahir, diguem, que bufava cap a Montserrat, però avui doncs el vent ens porta aquest fum cap a nosaltres, i més que cap a nosaltres, cap a Ribes. De fet, hem pujat a la teulada i ho hem pogut comprovar com, diguem, hi ha com un núvol de fum que va per sobre del Montgròs. I aleshores a nosaltres ens arriba una miqueta, però sobretot és més cap a la banda de Ribes. És a dir, que sobretot ribetans, si senten doncs aquesta pudor de fum, és l'incendi que ja estan lluitant des d'ahir a la tarda els bombers a la zona de la Noia.
0: De fet, aquest episodi d'incendis simultanis arreu del país és evident que està tensionant el cos de bombers, no? Vull dir,
2: absolutament, sí.
0: I evidentment això obliga també a demanar suport a d'altres cossos, en aquest cas a l'exèrcit espanyol, entre d'altres.
2: Mira, vull explicar ara, justament per la Catalunya tenim 2.813 bombers professionals, 1.395 bombers voluntaris, i el que va passar ahir, i és un dels perills el que més temen els bombers, és quan es produeixen focs simultanis. Ahir dilluns van arribar a superar la cinquantena de focs simultanis a Catalunya, molt d'ells estabilitzats, d'altres doncs, més preocupants, com és el de Sant Manat, no? O el de la Noia, tot i que aquest ja està d'alguna manera estabilitzat també. Però clar, el que fa tema als bombers a aquesta simultaneïtat és no arribar a tots, és a dir, al final els recursos són finits, perquè hem donat aquestes xifres de bombers, però els recursos són finits. Si la simultaneïtat es multiplica molt, doncs hi ha la possibilitat de que els bombers no arribin en algun d'aquests focs.
0: Òbviament.
2: I aquí és on ve el problema i entra també, òbviament, l'assumpte de la gestió. Amb això s'afegeix que hem tingut una primavera, ho explica, ho he llegit també a l'Ara, una primavera molt plujosa, ha crescut molt l'herba, el sotabosc està molt sec, i tot això fa que qualsevol espurna petiteta, no?, faci que s'encengui ràpidament. Per tant, una de les solucions que es proposen, doncs, o que es plantegen i que respon bastant al sentit comú, doncs no deixar-ho tot en mans dels bombers, que tenim bombers professionals que fan la seva feina estupenda, però deixar-ho tot en mans dels bombers és una mica arriscat, tenint en compte més que aquesta simultaneïtat de focs és una cosa bastant recent d'alguna manera dels darrers anys, i té a veure amb l'estat del nostre verd, i del nostre espai, i dels boscos i tot plegat. Abans els focs funcionaven diferent. La manera de crema que tenen ara és aquesta, i que respon molt, doncs això, petites esporres de seguida encenen un petit foc. I això genera aquesta simultaneïtat i, per tant, aquest risc de que en algun moment potser els bombers no arriben.
0: Uh-huh. A la Noia, el que ens queda més a propet, com dèiem, incendi estabilitzat, pocs minuts després de les 8 d'aquest matí. També diuen que s'ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats, excepte a una urbanització, la urbanització de les Garrigues, que està a la Pobla de Claramunt. El foc es veu que ha afectat també edificis de la Pobla de Claramunt i d'aquesta urbanització que els comentàvem. A Sant Manat, el foc segueix actiu, però els bombers estan aconseguint acotar el flanc dret, que és el que més preocupa en aquest sector. Pel que fa a l'incendi a Artesa de Segre, està controlat des d'ahir al vespre, i avui ens diuen també, apunten diferents informacions, que han estat prohibit l'accés a 6 àrees naturals: Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i les Gavarres. estan prohibit l'accés a aquestes 6 àrees naturals. En fi, no hi ha estiu que parlem d'aquests focs, d'aquests incendis. Van començar amb el de la Bisbal de l'Empordà, la Catalunya Nord, i per cert, final d'etapa, Joan, sí. El del Tour, també una miqueta condicionada.
1: Descafeinada en el sentit que doncs, el departament dels Pirineus, on es diu Pirineus Orientals, bé, Occidentals, Orientals, ho he dit bé, al principi, doncs va demanar que no hi anés públic a la meta, i de fet no hi va passar la caravana publicitària a partir de Puigcerdà. L'etapa acabava, doncs, travessava la frontera per Ur, que és al costat de Puigcerdà, sí. I acabava a l'estació d'esquí dels Angles, i el tram francès, els últims 40 quilòmetres de l'etapa, doncs, s'havien de fer sense públic i sense presència de la caravana publicitària. Això va fer que, doncs, molts afeccionats catalans que volien anar-ho a veure es desplacessin i anessin a la banda catalana, que sí que hi havia possibilitat d'anar-hi. Per cert, un fet, i vam ser testimonis, però aquí Sitges també va ser, quan passava el camió dels bombers al darrere de no sé si era de la caravana, sí, no, de la caravana no, de, o sigui, dels ciclistes,
0: de la cursa.
1: Doncs tothom aplaudeix, és a dir, diguem, tothom fa com una mena de suport moral als bombers, que han d'acompanyar la carrera, doncs, per circumstàncies, però que evidentment això vol dir un recurs que hauria d'estar en un altre lloc, que està destinat a la cursa.
0: Del Tour en parlarem quan fem el repàs a la informació esportiva, les cròniques que parlen òbviament de la victòria de la selecció espanyola ahir 1-0 contra Portugal, també de la classificació de Bèlgica, que serà el rival d'Espanya després de guanyar a la selecció dels Estats Units, amb aquesta polèmica amb Donald Trump ficat aquí al mig, fins i tot quan parlem de futbol hem de parlar de Donald Trump. En fi, que no ens deixi tranquils ni que sigui en aquest sentit. Bé, en qualsevol cas, ja anirem a petar d'aquí una estoneta. Pogacar, si va ser protagonista abans d'ahir, cedint-li, doncs, el triomf a Del Toro, al mexicà Del Toro, doncs Pogacar ja el tenim vestit de groc, i per tant es confirmen, Joan, els pronòstics.
1: Certament.
0: Sí, això acaba de començar, però vaja, Pogacar és d'un altre planeta.
1: Està dos passos per sobre de, sí. de Vingegaard, i tres per sobre de la resta.
0: Molt bé. I anirem a petar d'aquí uns moments, però tenim altres informacions que, bé, els volem apuntar vosaltres mateixos.
1: Sí, a veure, d'entrada, el que crida més l'atenció de l'actualitat, per una banda, és aquesta cimera de l'OTAN, encara a Turquia, en què, doncs, els països, la resta de països intentaran aplacar la fúria de Trump per la manca d'inversió en la indústria de defensa, que això és un eufemisme, perquè el que vol Trump no és tant que hi hagi més inversió en defensa, sinó que li comprin amb ell aquestes armes i aquests arsenals. Hi anirà Pedro Sánchez, no hi anirà la seva dona, perquè el jutge substitut, perquè el jutge que li tocaven va agafar vacances i ho va deixar sobre la taula, ja que ja ho decidirà el substitut. El jutge substitut ha dit que Begoña Gómez no pot viatjar a Turquia perquè no pertany a la Unió Europea. I, doncs, si algú... Clar, la feina de jutge, bàsicament, és aplicar moltes vegades la llei amb el sentit comú. El sentit comú ens diu que difícilment la dona del president del govern espanyol en exercici fugirà a Turquia.
2: Home, és que a més, allò que deu haver més policies i dispositius de seguretat per metre quadrat...
1: Ja, però és que és igual, és a dir, no fugirà, no demanarà asil polític a Turquia perquè l'estiguin perseguint un jutge que es diu Peinado aquí. El sentit comú, i clar, s'ha d'aplicar el sentit comú, perquè si a la interlocutòria el jutge diu que Turquia, Begoña Gómez no pot viatjar a Turquia perquè no pertany a l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. Això és el que diu la interlocutòria del jutge. Però després, la mateixa interlocutòria diu que sí que pot anar a Londres a la, doncs, a la graduació d'una de les filles. Mm-hmm. Clar, potser el jutge no es va informar bé i no se'n va adonar de que hi havia hagut el Brexit i que Gran Bretanya tampoc forma part de l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea. És veritat que Gran Bretanya forma part d'un espai de llibertat, seguretat i justícia, eh? Si això no ho dubta ningú. Però, clar, arriba un punt que tot això és tan de cara a la galeria que fa riure, i si la justícia ha de fer riure, malament.
0: Malament.
2: De fet, les enquestes ahir sobre parlaven d'aquesta imparcialitat de la justícia, justament un dels casos que entre la majoria ciutadana, d'alguna manera, més posa en dubte o més qüestiona justament el tema del paper de la justícia, és aquest, el de Begoña Gómez.
1: És a dir, perquè quina imatge ens estan donant? Independentment de que sigui la presidenta i la dona del president del govern, etcètera, etcètera. Si a la dona del president del govern ja li fan això, què no m'han de fer a mi?
2: Efectivament.
1: Perquè el missatge que està llançant la justícia
0: clarament
1: és aquest. No és que estiguis a favor o en contra de Begoña Gómez.
0: No, està clar que no.
1: Val? Aquesta és una... Aquests jutges, que a més hi ha alguns que tenen, bueno, tenen temps de posar sentències i després d'escriure a Twitter, que també n'hi ha molts, d'aquests, que dius, ostres, potser que et dediquis més a les sentències i menys a Twitter. Però bé, aquesta és una. I l'altra història és aquesta de Feijó, que promet una llei del concebut no nascut, doncs això, una miqueta per alinear-se amb aquestes tesis més ultraconservadores en contra de l'avortament, que ha abanderat Ayuso amb l'ombra d'Aznar al darrere.
0: Sí, sí, sí.
2: Que, per cert, això de la llei del concebut no nascut s'ha d'explicar bé i entendre bé. Per què? Què passa? Que hi ha famílies, òbviament, que hi ha moltes famílies, que moltes dones, que han patit avortaments espontanis. Un avortament espontani, sigui a la setmana 2, a les 6, a les 7, o sigui a la setmana 30, és un dol que has de passar, com a dona, sempre. Llavors, esclar, per aquestes dones, quan els hi parlen del concebut no nascut, en molts casos, sobretot quan són embarassos ja molt avançats, ho veuen com quelcom positiu, en el sentit de que per aquestes famílies aquell fetus ja era un bebè que formava part de la família perquè l'estaven esperant. El que passa que la natura, el que sigui, complicacions de salut, la cosa no va anar a terme. Però això no fa referència i no va dirigit a aquestes famílies i a aquests casos. Això va dirigit principalment perquè al final el que proposa aquesta llei és que en el moment en què tu estàs embarassada, comencis a tenir dret a ajudes i a beneficis fiscals pel simple fet d'estar esperant un nadó. I això el que pot fer és frenar aquesta, diguem, decisió d'avortar si és que mai t'ho havies de plantejar i si mai t'ho volies plantejar. Per tant, en comptes de posar sobre la taula l'avortament sí, avortament no, que potser és una cosa com més que polaritza més i en el que potser doncs, no tothom és tan fàcil no tothom s'encaixa tan fàcil en el no o en el sí, doncs fan aquesta llei, s'inventen aquesta llei, parlen del concebut nascut, el que fan és col·locar el fetus com un membre més de la família des del moment en què es concebut. És a dir, des del minut 1 en què, des que t'apareix la prova del predictor que estàs embarassada, entenen que allò ja és un membre més de la família i per tant tu ja pots beneficiar-te de beneficis fiscals, demanar ajudes, etc. I el que intenten amb això és frenar decisions d'avortaments que en alguns casos doncs, potser es posarien sobre la taula i entenc que pensen que si hi ha algun tipus de benefici econòmic, doncs potser tires enrere la decisió de l'avortament. És una cosa retorçadeta, però sap greu perquè jo crec que és fàcil d'entendre que hi ha moltes famílies que passen per avortaments espontanis no desitjats i que òbviament a aquestes famílies se'ls ha de respectar el dret a entendre que aquell nadó perdut doncs és un més de la família, que en vulguin parlar i que en vulguin fer dol i passar el seu dol com vulguin, que el vulguin tenir present. Ningú està, és a dir, no està a favor d'aquesta llei no vol dir no respectar aquestes decisions, o de familiars davant d'avortaments espontanis. És que és retorçadeta, la llei és retorçadeta, però vaja, Feijó és el que ha dit, ho ha promès després de que Ayuso no l'anunciés al Parlament madrileny.
0: En clau internacional, un dels noms propis de la premsa avui és el de Marine Le Pen, perquè el seu futur polític, anava a dir penja d'un fil, potser, quan es faci pública aquesta sentència del segon judici del cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu. A França es veu que hi ha una gran expectació pel desenllaç d'aquest judici decisiu a Le Pen, que ara està ben situada, com aquell qui diu, a les enquestes per assolir la presidència de França.
1: Bàsicament, el dubte és si la inhabilitaran i, per tant, no es podrà presentar a les properes presidencials i escapçaria d'aquesta manera la justícia a partir d'aquest finançament il·legal, si queda finalment ratificat o demostrat, doncs la principal esperança de l'extrema dreta francesa per arribar a l'Elisi, perquè doncs, és veritat, hi ha d'altres personatges, fins i tot alguns apunten que més perillosos o extremistes, però ben situats per agafar el relleu de la filla de l'històric Le Pen.
0: Sí.
1: Per bé i per mal, o sigui, més per mal que per bé, però bé, l'històric igualment. Jean Marie, doncs, Marine, que ha agafat una posició molt més pragmàtica que el seu pare, però no deixa de ser el que és. I després, doncs, això, hi ha la banda calentant Jonathan Bardella, que és, diguem que, la versió jove i extrema de Marine Le Pen, doncs, disposat, també entenem, a agafar la bandera.
0: Marine Le Pen, com dèiem, un dels noms destacats de la premsa d'avui, com també tota aquesta polèmica, Donald Trump, Gianni Infantino, el president de la FIFA, per aquesta targeta
1: sí,
0: vermella que li van treure.
1: Sí, però no és una cosa molt senzilla,
0: no,
1: és fer trampes. És
0: sí,
1: a dir,
0: sí.
1: Si els jutges doncs, decideixen fer trampes, ja no ens... De fet, no cal ni jugar als partits.
2: Trump és un trompós.
0: És un trompós, sí.
1: A veure, és un delinqüent condemnat, perquè ho és.
0: Posem-hi una mica de context. Recordem que l'origen de tot això és una vermella, una targeta vermella que va veure un jugador de la selecció nord-americana, Folarin Balogun, en el partit de 16ens de final contra Bòsnia. El nord-americà va fer una molt dura entrada a un rival i després de la revisió del VAR l'àrbitre li va ensenyar la targeta vermella i per tant Balogun s'havia de perdre el partit contra Bèlgica.
1: El Trump, demostrant un gran coneixement
0: sí.
1: com de tot, va dir que clar que si ho veus en directe no ho sembla, diu, després clar, si ho passen en càmera lenta, clar, ho veus tot.
0: Sí.
1: Per això és la càmera lenta, noi.
0: Davant de les crítiques, Gianni Infantino va emetre un comunicat en què assegurava que la ingerència de Donald Trump va ser purament informal i sense cap mena de pes, perquè la comissió esportiva de la FIFA és independent, com ho provaria que les seves decisions de vegades li agraden i de vegades no, segons apunta el mateix Infantino.
1: Només apuntar l'any 1934, segon campionat mundial de futbol a Itàlia, Mussolini sopava amb els àrbitres que havien de pitar l'endemà al partit d'Itàlia.
2: Ostres!
1: Sopava. I es veu, hi ha unes cròniques de com anaven. Es veu que un dels gols de la final que va ser entre Itàlia i Txecoslovàquia, literalment els jugadors italians van espitxar el porter que tenia la pilota a les mans a dintre de la seva porteria. Llavors l'àrbitre va donar gol. I del partit d'Espanya es veu que el porter d'Espanya...
2: Estàs comparant a Trump amb Mussolini?
1: Ricardo Zamora... No.
2: Les accions,
1: va ser pitjor. És a dir, un tangonasso va ser això. Va ser el
2: però no
1: tema
2: subestimem a Trump, és capaç
1: no,
2: de fer
1: sí, però Itàlia
2: coses
1: va guanyar el Mundial.
2: Sí.
1: Itàlia, la primera estrella d'Itàlia, és un Mundial que va ser un tongo.
2: Als Estats Units no el guanyarà.
0: No el guanyarà perquè evident. Ja és fora del Mundial.
1: I el community manager de Bèlgica, i aquí ens traiem el barret, n'ha fet dos piulades avui. Una amb la foto de Lukaku, jugador davanter belga, que va marcar el quart gol.
0: Sí.
1: I que llavors posava anul·la aquest. I una segona que es veu la paraula soccer tachada i dient es diu futbol.
2: Oh.
0: Patapam. Patapam.
2: Molt fan d'aquesta gent.
0: Sí. Ara hi anirem als esports. Carola, si ens vols comentar alguna cosa...
2: Abans dels esports.
0: Sí, vinga,
2: deixem-me comentar, perquè és que a mi m'ha fet gairebé... O sigui, m'ha fet riure, sincerament, la imatge. Però no és una imatge còmica, eh? O sigui, pot generar comicitat, però no era una imatge còmica. I és que va haver una protesta ecologista a la zona d'Estrenc, a Mallorca, és una zona del sud de Mallorca, que molt coneguda a nivell de tema mediambiental, òbviament si estan desenvolupant certs serveis de platja i tot plegat, i doncs, hi ha tot un grup d'ecologistes que consideren que allò... acabarà esdevenint doncs, una zona turística plena d'hotels, apartaments, tot plegat, i estan absolutament en contra. Van convocar una concentració multitudinària a la pròpia platja amb cartells, i la situació còmica ve, i sobretot és el vídeo que és bastant còmic, és que mentre diguem que els que dirigien o proclamaven la queixa d'aquesta manifestació, que per cert era el periodista i escriptor Sebastià Alsamora, un d'ells, va aparèixer una dona en biquini i es va plantar al costat. I aquesta dona era l'alcaldessa de Mallorca. I que és del Partit Popular, que es veu que venia d'un acte del Mulla't per l'esclerosi múltiple, que estava allà a prop i va veure la concentració i no se li va ocórrer res més que anar, que una concentració que va contra totes les polítiques del Partit Popular a Mallorca i contra la política que ella mateixa promou en aquesta zona d'Estrenca Mallorca, va decidir plantar-se allà en biquini al costat d'en Sebastià Alsamora i aquesta altra dona, que òbviament el que va passar aquí és que va generar un seguit de xiulets, de reaccions, òbviament, de tots, fins i tot els propis periodistes li van demanar a l'alcaldessa, després si vols fem declaracions, però deixa que primer enregistrem la concentració tot plegat, i l'alcaldessa es va negar, es va quedar allà plantada, fins i tot anava llançant petons als que estaven concentrats, però la imatge de debò,
0: sí.
2: que és còmica de veure aquella senyora en biquini allà plantada, i els de la concentració miraven de tapar-la amb la pancarta, si es posaven davant per tapar, no el fet de que anés en biquini, sinó tapar-la ella, però la dona s'escapolia per tornar a aparèixer en primera plana, llavors ella deia que simplement havia anat a escoltar. Òbviament, no ho sé, si era el moment d'anar a escoltar amb aquesta plataforma, és a dir, potser els pots citar l'endemà a la Casa Gran amb una reunió i que t'expliquin, i no plantar-te allà amb el biquini al mig de la concentració a la platja.
0: Sí, no, aquesta mena d'espectacle, diguem-ho així.
2: La imatge, de debò que la imatge és còmica, però no era una situació, diguem, generada per fer riure, sinó que va ser una situació prou tensa, de fet, en la que, recordem, el que hi havia era una manifestació i una protesta ecologista, per defensar aquesta zona d'Estrenc i protegir-la d'aquest desenvolupament urbanístic, turístic, que no només està vivint Mallorca, però que Mallorca i les illes en general estan patint greument.
0: Se'n recorden que fa unes quantes setmanes els parlàvem del robatori al Louvre, al Museu del Louvre. Doncs bé, hi ha hagut una altra robatori a França, perquè un grup de lladres emmascarats es veu que va assaltar aquest passat cap de setmana al Museu Lalique, a la localitat de Wingen-sur-Moder, al nord-est de França, i es van dur una vintena de joies de cristall valorades en prop de 4 milions d'euros. Segons fonts properes a la investigació, els assaltants es van dirigir directament a la sala dedicada a aquestes joies, van trencar 6 vitrines abans de fugir amb les peces creades pel mestre joier i vitraller René Lalique. Per tant, doncs, un altre robatori així important a França, l'alarma del museu que es va activar durant l'assalt, però segons les primeres informacions, la intervenció de l'empresa de seguretat es va endarrerir. Finalment, va ser una treballadora de la neteja qui va arribar al museu. Això de les netejadores de les treballadores de la neteja té el seu punt, perquè vaya, molts cops són directe o indirectament protagonistes d'algun fet. En aquest cas, doncs bé, va ser...
1: Què vol dir? Que va arribar abans la dona de fer
2: festa? Sí. Clar, perquè ja devia ser ella.
0: Va arribar
2: no?
0: al museu i va descobrir, doncs, això, tot el merder.
2: Es va trobar el percal.
0: I va alertar a la policia. La direcció del Museu Lalique ha anunciat que tanquen temporalment el museu per tal de poder treballar en reforçar les mesures de seguretat abans de reobrir de nou el públic. És un equipament que es va inaugurar fa ja uns quants anys, el 2011, a prop de la fàbrica de la companyia, i alberga més de 650 obres, incloent-hi joies modernistes i vidre d'art déco. Doncs bé, dit això, ara sí, passem a repassar els esports, perquè, òbviament, més enllà del Tour, del que en parlarem, la classificació d'Espanya per als quarts de final del Mundial d'aquest 2026 és notícia. Hem anat a cercar el que diuen les portades dels diaris esportius. El diari Marca diu Portugol, en referència al gol que va fer Merino. Merino, que ha estat pare recentment, i que poc temps ha tingut per poder gaudir del seu nadó, vull dir que evidentment ha coincidit, doncs, l'inici del Mundial amb el naixement del seu fill. Portugal, la portada del diari Marca. El diari AS, en què es veu també Miquel Merino celebrant el gol. Viva San Fermín, És que hi ha un moment, fins i tot, que Merino ahir s'acosta a una de les càmeres i diu «Viva Sant Fermín».
2: Sí, sí,
0: i el
2: clar.
0: Mateix Merino...
2: Home, és que era 6 de juliol, 8 sí, sí, de juliol... Sí. És d'Aro, no? Has dit,
1: sí,
2: Joan?
1: Sí,
2: jo pensava, jo vaig llegir que era de Pamplona i vaig pensar, clar, doncs home, té molt sentit que... De fet, va aparèixer després a la roda... No, a les declaracions posteriors va aparèixer amb el pañuelico.
0: Sí.
2: Amb
1: no,
2: el
1: no, no, tens tu raó, és de Pamplona.
2: És pamplonès, doncs, clar. És
0: evidentment...
2: Que una aquest, mica providencial,
0: aquest,
2: això, eh?
0: Aquest «Viva Sant Fermín» tenia tot el sentit del món, eh?
2: Va actuar, Sant Fermín va actuar, sí, sí.
0: Mundo Deportivo, Merinazo, i a quartos, i el diari Esport diu a quartos i a la calle. L'esportiu, en aquest cas, com a gran titular, no fa referència al triomf de la selecció, sinó al Tour de França amb un au revoir.
1: Correcte, sí, de fet, bàsicament, comentant primer mundial, doncs és evident que es confirma la preeminència del futbol europeu, a falta de que arribin a la final, però de moment queda clar que en el quadre de quarts, per una banda, tenim a França amb el Marroc, diguem, un
0: sí,
1: rosa representant del futbol africà, però França amb el Marroc, Espanya amb Bèlgica, dues europees, i Noruega amb Anglaterra, dues europees també. Ens queda per determinar els...
0: Argentina-Egipte, que juguen avui a les 6, aquí, i el Suïssa-Colòmbia, també.
1: Correcte.
0: Aquesta nit a les 10.
1: Aquí probablement hi haurà un representant americà, segurament Argentina, i per altra banda, doncs, el dubte entre Suïssa i Colòmbia.
0: Ostres, fa difícil, aquest Suïssa-Colòmbia. Està difícil el pronòstic, sens dubte. Però... Cristiano Ronaldo, que directe o indirectament també és protagonista, perquè, vaja... va venir a dir que, bueno, que Portugal, abans que arribés ell, no era res i que vaja.
2: Amb el bé que va fer la roda de premsa anterior, del dia anterior, que va fer una roda de premsa de debò, a mi em va semblar...
0: Cristiano, com es diu vulgarment, no té àvia i no l'ha tingut mai, probablement.
2: Sí, però l'altre dia va sortir i em va semblar un tio, doncs, allò tocant de pos a terra, agradable, fins i tot un punt divertit, i ahir va tornar a sortir el...
1: No sap perdre mai.
2: Va sortir el de «Soy guapo, soy rico y me tiene
1: mai ha sabut perdre, i això és un problema, perquè un tio amb tants diners probablement li haurien d'haver ensenyat, però bé, és igual.
0: Sí, sí. Cristiano, que
1: cap a casa,
0: òbviament té 41 anys, i que el d'ahir va ser el seu darrer partit abans, bé, no
1: es jubili, sí.
0: No es jubili. Has anat jo, molt bé.
1: Ho he volgut dir.
0: Sí, ho has volgut dir.
1: Vinga.
0: Bé, Espanya que segueix endavant, gràcies a aquest gol de Miquel Merino. Res, va ser el minut 90, l'àrbitre que va allargant, sembla que dels 6, 8 i pico,
2: gairebé 9.
0: Va ser allò,
2: i a part,
0: l'àrbitre a l'hora.
2: Amb dues oportunitats que va tenir Portugal en aquests últims minuts.
1: Em va sonar un d'aquells d'Hasta que marque el Madrid.
0: Hasta que marque el Madrid, no? Hasta que marque el Madrid.
2: Que, per cert, quan juga contra Bèlgica?
0: El divendres, crec.
1: Divendres, sí.
0: És divendres.
1: A les 9, la mateixa hora.
2: Vale.
1: A la mateixa hora, sí.
0: Sí que és cert que Espanya no ha tingut mals horaris en aquest Mundial, tret del que va jugar a la matinada, que va ser el de Paraguai, crec.
1: Sí.
0: Que va ser les dues, la resta.
1: És a dir, el França-Marroc és dijous a les 10, l'Espanya-Bèlgica és divendres a les 9, i el Noruega-Anglaterra és dissabte a les 11. Aquest dia ja comença a ser una miqueta més horari. I ja no, el que guanyi l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia, els dos que guanyin s'enfrontaran diumenge a les 3 de la matinada. Mm-hmm. Aquest dia és horari, ja no és horari
2: infantil. Hi ha molta
1: gent
2: que té ganes, sento pel carrer, molta gent que té ganes d'una final Espanya-Argentina.
1: Hi hauria la possibilitat, tot i que s'haurà de passar per França primer.
0: Sí. D'entrada, classificat per semifinals, has d'intentar derrotar la selecció de Bèlgica.
1: La roja contra els diables vermells.
0: Exacte. I en l'hipotètic cas de trobar-se amb la selecció de França a semifinals, doncs, home, no deixa de ser un os.
1: Jo entenc que França-Marroc... França està per sobre,
0: sempre
1: però,
0: i quan, evidentment,
1: clar, Marroc,
0: França
1: també
0: aconsegueixi també
2: Marroc
0: la seva
2: classificació.
0: Marroc és aquella
2: selecció on juga un noi que ha d'estar jutjat per violació, no?
1: Sí, correcte. Sí, sí.
2: Jo sempre
1: sí.
2: Ho deixo anar perquè el senyor ja segueix jugant, eh?
0: Sí.
2: Ja està, ja.
0: Sí. Per cert, veurem que...
1: El PSG és l'equip que juga el mateix senyor.
0: Sí, sí.
1: I va guanyar la Copa d'Europa.
0: A Graf. Carlo Ancelotti, veurem què passa, quin és el seu futur com a seleccionador del Brasil després de la debacle de la Canarinha.
1: Bueno,
0: vaja, jo tinc els meus dubtes que Ancelotti...
2: No fa bona pinta.
0: Continuï.
1: Més vacances per Vinícius.
0: Es veu que els brasilers espirren perquè sigui Guardiola, el seleccionador.
2: Oh, vols dir que Guardiola acceptaria ser seleccionador del Brasil?
0: Sí, de fet, crec que és el proper repte de Guardiola ser seleccionador.
2: Sí. Que, i ho seria abans del Brasil que d'Espanya, no?
1: A Itàlia l'esperen en candeletes.
0: A Itàlia també.
1: A Itàlia l'esperen en candeletes. Senyor. I fa més d'Itàlia...
2: A mi m'encaixa més amb Itàlia que amb el Brasil.
0: O fins i tot Anglaterra.
1: Però Anglaterra...
2: I Espanya no?
1: Ara mateix no estan buscant substitut.
0: No.
1: I a Itàlia sí.
0: Sí. Bé, futbol italià que està, no diré... En crisi, però vaja...
2: Perquè Guardiola diria que no?
1: No crec que digués que no directament.
0: Que no, sí,
1: però
0: sí.
2: Ara
1: mateix...
2: Aquest s'assembla al Filemón, com es diu?
1: A Mortadelo, s'assembla a Mortadelo.
2: No, s'assembla al Filemón.
1: Mortadelo
2: és el del nas.
1: Sí, però porta ulleres com a Mortadelo.
2: Però el Filemón...
1: Per mi és el Mortadelo.
2: S'assembla al Filemón.
1: Bueno, és igual. La Federació Espanyola...
2: Luis
0: de la Fuente.
2: Luis de la Fuente, això.
1: La Federació Espanyola no li demanarà mai a Guardiola.
0: No.
1: Almenys en l'estat actual.
0: No, haurien de canviar molt les coses.
2: D'acord.
1: Molt.
0: Però molt. Per cert, abans del tour, el Barça de bàsquet que s'ho faci mirar.
2: Oi.
0: Perquè és un despropòsit.
2: Oi.
0: Compte perquè està a punt de celebrar el seu centenari, la secció de bàsquet del Barça, i a dia d'avui ni tenen entrenador, ni se sap quins jugadors...
2: Oh, perdona, és que amb prou feines tenen un 5 inicial.
0: Ahir els mitjans que informaven que el Barça ja es veu que ha deixat de negociar amb Paolo Galbiati, que és l'entrenador de Baskonia. Baskonia es veu que s'ha apurat Farruco i que amb el Barça no, vaja, tenen mal tracte entre Baskonia i el Barça. El Barça que vol també el seu director esportiu, Xevi Pujol. Galbiati que sí que no, ara diu que no, però vaja, es veu que Baskonia ja té un altre entrenador, que és Perasovic. En fi, un merder de calample, i veurem com acaba aquesta història. El Madrid ja ho saben, que va despatxar Scariolo, que ha incorporat Pedro Martínez. Alguns, allò, una miqueta retorçadets, diuen i apunten que Scariolo podria acabar al Barça. Que això ja seria, vaja, revelar el clau,
2: sí,
0: no? Com es diu. Vaja, a mi em costaria creure, però no poso la mà al foc per aquest Barça de bàsquet.
2: És que si segueixen així, arribarà un moment que hauran d'agafar gairebé el primer que se'ls posi per davant.
1: Ponte tu.
2: Clar, és que necessiten...
0: Però, Carola, que és el que està passant aquests últims temps, eh?
2: Sí.
0: Van fer fora Youssouf Afol la temporada passada i al cap de dues o tres setmanes se'l van tornar a fitxar perquè no trobava ningú.
2: Doncs, escolta'm, ara que Laporta és nou president, a veure si aposta una mica pel bàsquet.
0: Doncs que s'hi posi, perquè el mateix Laporta va dir fa poc que hi havia augment de pressupost per la secció de bàsquet, però de moment no s'està notant. Informació del Tour i un nom propi que és el de Tadej Pogačar. L'eslovè que, vaja, no diré que va posar tierra de por medio, però en fi, que es postula com a gran favorit per endur-se
1: el
0: Tour.
1: Absolut. El que ja sabíem d'entrada, el que va passar aquí a Montjuïc amb Isaac del Toro,
0: sí.
1: Doncs ahir es va barenar a tots els seus rivals.
0: Nyam.
1: Però amb una superioritat insultant en aquesta arribada, que no era una arribada molt dura, d'acord? Però, clar, si no era molt dura, no era molt dura per ningú.
2: És que ell arriba fresc com una rosa.
1: És una passada com està per sobre de la resta del pilot. Els altres ho saben i no hi ha manera de lluitar contra això, perquè tens un superdotat allà que t'impedirà que facis res mentre ell pedali i vulgui. Mm-hmm. La resta, bueno, pues mira, veurem el Tour.
0: A fer el que es pugui.
1: Mira, una anècdota d'ahir, que estàvem allà al port a la Collada de Toses, hi havia al costat meu, hi havia un nen petit amb una samarreta del Barça, allò animant-lo als ciclistes, plim, plim, plim, plim, i quan acaben de passar li pregunta al seu pare, qui ha guanyat?
0: Bé, doncs, el Tour de França, que, vaja, dèiem ahir que teníem la sensació de que, ostres, com que va haver tot aquest rebombori, el seu pas per Sitges, tot això, que sembla que ja s'hagi acabat. No, el Tour no ha fet més que començar.
1: Sí. De fet, la grande part acostuma a ser una primera entrada i, diguem, et poses a mirar el Tour quan arriben als Pirineus. El que passa és que aquesta vegada han passat dues coses. Primera, que els favorits Hi han apostat per aquestes tres primeres etapes, cosa que altres anys no passa. I segona, que els Pirineus estan passant ja. De fet, no sé si és... Avui comencen a Carcassonne, em sembla que és demà o dijous que pugen al Tourmalet ja, també. És a dir que directament hi ha la primera... Els Pirineus ens els menjarem ràpid. I això sí, han deixat l'etapa, l'Alt Duer, l'han deixat per l'últim, el penúltim dia, és a dir, diumenge, no recordo quin és, 19, sí, que arriben a París, doncs el 18 fan l'Alt Duer, una etapa també duríssima, que ells volen, doncs, el Tour, l'organització del Tour ha volgut deixar aquesta, no sorpresa, però aquesta etapa matxacona pel final, perquè quedi alguna esperança amb algú, però clar, veient la superioritat de l'eslové, el dubte serà si guanyaran més o menys de 5 minuts de distància respecte dels altres, perquè que la resta... I això sí, hi ha un tour que és pel segon.
0: Sí, veurem qui acaba segon i qui acaba tercer, ja, qui completa el podi. Sí,
1: jo
0: sí.
1: Crec que si el Vingegaard està bé, està també un grau per sobre de la resta de rivals. Seixas és molt jovenet, és molt bo, però és molt jovenet, i és el seu primer tour, no té... I Evenepoel, quiero no puedo.
2: I per què hi ha tanta aquesta diferència? Per què hi ha aquesta diferència?
1: Jo crec que és
2: genètica. A què respon? Genètica?
1: Jo crec que
0: perquè
1: genètica.
0: Són molt bons, Carol. Això és com els esportistes que destaquen per damunt
1: de
0: la resta. Sí,
1: ja,
0: sí.
1: Ja hem passat l'etapa aquella de les pastilles i les transfusions, entenc. Sí. L'UCI estan molt, molt ficats en això. Jo crec que ara el que veiem és més real. També és veritat una altra cosa, que la gent no se n'ha adonat. Ahir era la segona etapa més llarga d'aquesta edició del Tour, i feia 200 quilòmetres.
0: La segona més llarga, caram.
1: Era la segona més llarga i feia 200 quilòmetres. Abans, la més curta feia 200 quilòmetres.
0: Sí,
2: ja.
1: Quan en lloc de truites menjaven altres coses... La més curta feia 200, ara la més llarga fa 200. És a dir, clar, els hi han reduït les distàncies. Són molt dures igualment,
0: sí.
1: Però,
2: això no els treu mèrit, òbviament.
1: I també us he de dir, ahir que... És a dir, aquí Sitges, clar, aquí Sitges els vam passar amb un, els vam veure passar amb un plis.
0: Sí, sí.
1: Ahir que jo els vaig veure passant
2: no?
1: en el primer port, fora dels tres que anaven davant i després del grupet o d'allò, els altres anaven retorçant sobre la bicicleta, i només era el primer port de muntanya, el primer de primera d'aquest tour.
2: Ja,
1: i ja s'anaven retorçant sobre la bicicleta, ja no anaven finets. Eh? Per tant, vol dir que, evidentment, doncs, ingereixen calories com els altres.
2: Que són humans, vol dir que són humans.
0: Òbviament, clar.
2: Pogacar potser no, però els altres...
1: No, lo de Pogacar és que per mi que ni sua.
0: És jove, no? Que té
2: 27. 26. Ho acabo de mirar, 27.
1: Sí,
2: 27.
1: Ja no és tan jove.
0: Val,
1: home,
0: sí.
1: Fa 4 dies encara guanyava el Baillot. Sí, els primers tours que va guanyar el Tour
2: i el
1: primer jove.
0: Clar,
1: ho guanyava tot.
0: Sí, sí,
1: ara
0: sí,
1: no.
0: Sí.
1: Clar, el primer jove és un trofeu, és un mallot que el van muntar per dir, bueno, pues que els joves tinguin una motivació, però és que clar, quan hi havia Pogacha no tenia sentit aquest mallot.
0: El que sí que és cert és que el Tour en si té una dimensió cada passa
1: sí.
0: La resta...
1: Això és, això és el que us vaig voler explicar
0: sí,
1: el divendres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És a dir, hi ha tota una part... Que és absolutament brutal de dimensió de tot, i quan hem vist la volta, i quan hem vist la vuelta també,
0: sí, sí.
1: Que la vuelta, a veure, no deixa de ser la... Jo diria que és la tercera, li volem dir la segona, jo crec que el Giro està per sobre de la vuelta, però bueno, és igual. Mm. Si hi ha les tres grans són Tour,
0: Giro i Vuelta.
1: Però el Tour està molt per sobre de les altres dues. De fet,

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que, si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

A punt musical amb la veu d'Annalisa. 10 i 18 minuts del matí, d'aquí uns moments parlem amb l'Esteve Ferret. I ja els podem ben assegurar que l'Esteve, a dia d'avui, és un home molt feliç.

0: Han passat ja unes quantes hores des que l'Esteve Ferrer fou ordenat diaca el passat diumenge en aquesta cerimònia que es va celebrar a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, de mans del bisbe Xavier Gómez. Esteve Ferrer, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. Bon
0: Moltíssimes
1: dia.
0: Felicitats.
1: Gràcies, gràcies.
0: Com ha estat això, aquest pas de les hores? Un ha anat assimilant, suposo, a poc a poc. No sé si hi havia aquesta nova vida.
1: Sí, eh? Precisament m'ho comentaven, és a dir, quan va acabar la celebració...
0: És una nova vida, això?
1: És un canvi, perquè és un estat, diguem-ho així, encara que no ho sembli, però és un estat diferent de l'estat en què estàvem, no? I alguns capellans m'ho deien, no? Ara encara no t'ho semblarà, però has fet un canvi, no, de vida, has fet un canvi d'estat, no? Perquè en la celebració, clar, en el meu cas, com que sóc solter, en la celebració, doncs, quan fas les promeses al bisbe, una de les promeses, que la vaig fer jo individual, perquè l'altra no hi era casat i, per tant, no li tocava fer-ho, no?
0: D'acord.
1: Era el tema del celibat, no? És a dir, compromets, doncs, amb aquesta estimació cap a Déu, i llavors, igual que els preveres, doncs et compromets, doncs, en aquest estat del celibat, no? És a dir, que són petites coses que encara no ho semblen, però, bueno, clar, és un estat diferent, no? O l'estat de que al ser una persona ordenada, doncs, clar, passes a ser, diguem-ho així popularment, no? Un mossèn, no? Bueno, clar, no, jo sóc el mateix, no? Però, i això m'ho comentaven, no? Bueno, a mesura que passin els dies, doncs, aniràs assimilant una mica, doncs, això, no? Aquest canvi de... I aquest canvi de funcions també, no? Quan en fer les celebracions, en fer, doncs, casaments, en fer batejos, és a dir, aniràs assimilant una miqueta aquesta nova dimensió.
0: I podem posar aquí...
1: Però bueno, l'Esteve és l'Esteve.
0: Evidentment.
1: Sí. Continuo sent el mateix,
0: Molt bé. Ara parlarem, perquè, òbviament, abans no, l'Esteve no ha arribat fins aquí. Hi ha un procés de molts anys, de molta feina, de molta preparació, però m'agradaria preguntar-te, Esteve, si m'ho permets, com vas viure el diumenge, no? Perquè, evidentment, no va ser un dia qualsevol, el diumenge.
1: No. El vaig viure perquè quan aquestes celebracions així solemnes, la vaig viure, primer de tot, desconnectant molt. Ja sabeu que jo m'agrada molt la litúrgia, no? I m'agrada que tot estigui preparat amb els seus detalls, i vaig desconnectar molt, és a dir, vaig estar per mi, no tant pel fet de que tot estigués a punt, que tot estigués preparat. Ja hi havia persones que se'n cuidaven d'això, de la catedral, per tant, vaig desconnectar una mica, no?, per viure una miqueta a nivell personal aquesta celebració, no? La celebració va passar, tot i que és una celebració llarga, bonica i llarga, però bueno, però va passar volant, no? Perquè no te'n dones compte, No te'n dones compte perquè jo penso que estàs pel que et diuen i estàs vivint-la interiorment, no? Per tant, la vaig viure, doncs, això, amb molta tranquil·litat, encara que no ho sembli, amb molta tranquil·litat i deixant els nervis a la sacristia, A l'hora de sortir vam dir, bueno, escolta'm, amb el Juan Antoni anem a Sant Transa, anem a disfrutar-ho en el sentit de viure-ho, i també va ser una celebració molt fluida, vull dir que va anar molt, molt bé.
0: Per tant,
1: érem dos, perquè l'altre senyor, que es diu Juan Antonio, ell viu a Sant Boi, i també, curiosament, és mestre de religió també, i ell és una persona casada, està casat, i ell també va acabar els estudis feia temps, és a dir, jo també tenia els estudis acabats feia temps, ell també, tots dos érem del pla antic dels estudis, perquè érem tot això del pla Bolònia, bueno, també van canviar els estudis de teologia, però nosaltres, com ja havíem acabat els estudis amb el Pla Antic i per tant se'ns van coincidíssim homologar, no? És a dir, es van conservar, no? El que sí que vam tenir que fer van ser, diguem-ho així, com unes assignatures de formació permanent, no? Dos o tres assignatures, però bueno, és a dir, el que era la carrera, doncs estava acabada, no? I llavors, clar, anàvem una miqueta de la mà, diguem-ho així, pel tema de que havíem acabat els estudis, pel tema de que doncs, tots dos estàvem amb el Pla Antic, ell també ja feia diferents coses a la seva parròquia, igual que jo, ell també feia allò de les exèquies, és a enterraments, també feia celebracions de la paraula, i per tant una mica... anàvem a la part, no? I llavors va ser, ens vam ordenar junts, sí.
0: Hi ha algú, potser, a dia d'avui, que encara confon, no? Diaca... Què és un diaca?
1: Mira, és a dir...
0: Avui hauràs de fer de professor, Esteve? Una mica de professor.
1: El sagrament, tu reps el sagrament de l'ordre, Llavors el sagrament de l'ordre el rep tothom, és a dir, un diaca, un prevere... Doncs el bisbe en el seu moment també va rebre el sagrament de l'ordre. Una cosa és el sagrament de l'ordre que es diu, no?, que imprimeix caràcter, vol dir, jo el sagrament de l'ordre no es pot dir, doncs ara no el vull, ara no, em desvinculo, no el vull, no. És a dir, que imprimeix caràcter vol dir que el sagrament, igual que el baptisme, no? El baptisme també imprimeix caràcter, vol dir que el tens per tota la vida, no? Això és el sagrament. Llavors, dintre, quan tu reps el sagrament de l'ordre, vol dir que això que popularment diem, doncs mira, passes a ser una persona ordenada, passes a ser un mossèn. Llavors, diem-ho així, per entendre'ns, hi ha diferents escales. Què vol dir diferents escales? Diferents graons, o diferents graus. Es diu diferents graus. Cada grau té una funció. Hi ha el diaca, que té unes funcions, hi ha el prevere, que en té unes altres, i l'últim esgraó, doncs, el bisbe, que en té unes altres. No? Però tots són persones ordenades, per tant, tots rebren aquest sagrament de l'ordre que són mossens. Però cadascú té un grau i té unes funcions diferents dintre de l'Església. El diaca, doncs, pot ser... Això, normalment el diaca són persones casades, perquè la figura del diaca ja surt relatat en els evangelis, en els fets dels apòstols, quan, després de la resurrecció de Jesús, doncs, els apòstols comencen doncs, a continuar la seva tasca de predicació de l'Evangeli. No? Clar, arriba un moment que no tenen, és a dir, no donen a l'abast. Llavors busquen, el fet dels apòstols diu, busquen set persones amb seny, sensates, no? I els primers diaques són set, entre ells Sant Esteve, entre ells Sant Esteve va ser un dels primers diaques, i Sant Llorenç també, la catedral de Sant Llorenç, doncs Sant Llorenç va ser diaca. I escollen aquestes set persones perquè els ajudin, doncs, amb les seves tasques, no? Els apòstols fan més la tasca de predicació i el diaca més, en aquells primers temps, la tasca, doncs, d'ajudar a la gent, de servir a la gent, d'ajudar a la gent. Llavors, la paraula diaca, per això prové del grec, i vol dir servidor, Igual que Jesús, doncs, va servir als altres, el diaca té aquesta dimensió de servidor a la comunitat, no? I llavors ja té tres grans eixos, no? El diaca serveix la paraula, és a dir, proclama la paraula de Déu, després serveix a l'altar i després serveix a la caritat, no? És a dir, allò que proclames, doncs, que ho visquis i ho creguis, i llavors tot cristià, allò que creiem en la paraula, ho alimentem en l'Eucaristia, és a dir, aquesta paraula la partim cada dia o cada diumenge en l'Eucaristia, i gràcies a aquesta força que agafem en l'Eucaristia, doncs l'Eucaristia ens envia a fer-ho públic al carrer, no? És a dir, no quedar-nos tancats en les quatre parets de l'Església, sinó a viure aquesta paraula i aquesta Eucaristia que hem rebut, doncs amb la gent, no? I viure-la vol dir, doncs, això, vol dir escoltar la gent, vol dir ajudar la gent, portar la comunió als malalts, és a dir, ser aquest servidor, sí. cap als altres, no? I, per tant, doncs, és aquest ajudant, diguem-ho així, En principi es diu que és el diac és el col·laborador del bisbe i del prevere, no? Una mica amb aquesta idea d'aquest inici de l'Església, de quan... Doncs,
0: una mena de segon de bordo, dit així?
1: No, és a dir, no. Ni ets un segon de bordo, ni ets... Pues mira, com que el rector no arriba amb això, que ho faci el diaca, no. És a dir, és un grau dintre de l'Església, per tant, és un ministeri, per això t'ordenen, és un ministeri ordenat, per tant, és un grau, igual que el prevere és un grau, el bisbe també, doncs el diaca també. L'únic que tenen funcions diferents, però no vol dir que sigui un... això, no? L'ajudant del rector, no, és un grau, té les seves funcions pròpies. No?
0: Esteve, què pot fer i què no pot fer un diaca?
1: Mira, així molt ràpid, perquè sí. Ho entenguem, així rapidíssim, un diaca no pot consagrar,
0: val.
1: És a dir, pot fer la celebració de la paraula, però donant la comunió amb el pa consagrat que ja tenim en el sagrari. Per tant, no pot consagrar i tampoc el que no pot és absoldre els, diguem-ho així, els pecats, les faltes o aquelles coses, aquelles febleses que reconeixem nosaltres que no hem fet bé. Per tant, serien les dues coses doncs, que un diaca no pot fer, que està reservat, per això que dèiem, no? Està reservat a una funció que és la funció que fan els preveres. Aquestes dues coses doncs, està reservat en el prevere, no?
0: Fem una mica de marxa enrere en el temps, si m'ho permets. Què et porta a donar aquest pas?
1: Bueno, és a dir, primer de tot hauríem de veure doncs que això és fruit d'una vocació, És a dir, no és una cosa que jo hagi decidit, mira, ara
0: m'aixeco, de la nit al dia.
1: Això mateix. És un procés de vocació, no? I aquest procés de vocació penso que és molt important, doncs, la fe que tu has rebut de la teva família, no? Per això diem que avui és tan important, no? La família i viure la fe dintre de la família, no? Perquè tu heredes uns valors i després aquesta fe, jo em sembla que ara seran, no sé si 44 o 45 anys que estic aquí a la parròquia de Sant Bartomeu. Per tant, jo aquesta fe, a part de viure-la i que, diguéssim així, la família va posar la seva llavor, aquesta llavor va anar creixent doncs, a la parròquia, no? Llavors aquesta fe doncs, bueno, et porta a qüestionar-te diferents coses, no? I una de les coses que se'm va portar a qüestionar és el meu procés de vocació, no? Entenent la vocació no com una cosa meva, sinó com un regal de Déu, és a dir, és Déu qui fa o qui inicia aquell procés de vocació en aquella persona, no? És això que et dic, és a dir, jo no em vaig aixecar un dia i vaig dir, ai, mira, doncs...
0: Sí.
1: Sinó, i llavors, clar, tot això és fruit i el procés de vocació és un procés, doncs, això, no? De pregària, és un procés de parlar-ho molt. Jo, gràcies a Déu, doncs, aquí vaig tenir mossèn Joaquim, mossèn Joaquim Comas, mossèn Joan Guasc, mossèn Josep Nicolau, mossèn Pauses, el Josep Ramon, és a dir, jo he tingut el Jaume Verdó i també, que en el seu moment em va ajudar molt, és a dir, en aquest procés de vocació tu tens diferents persones, diguem-ho així, que van, doncs, bueno, vas parlant, et van assessorant, i fins que, doncs, bueno, allò potser està madur per dir, doncs, realment aquesta inquietud que tu tens és una inquietud que és una vocació, no? I llavors és quan tu doncs, comences doncs, un procés d'estudis, un procés... És un procés llarg, no?
0: Sí.
1: Però en el sentit de que jo penso també que és un procés que t'has de sentir acompanyat pel Senyor, no? Perquè si no, llavors no seria un procés de vocació. I això també a l'escrit ho vaig dir a la catedral, no? És a dir, si ara analitzo la meva vida, jo penso que també en la meva vida doncs el Senyor m'ha anat acompanyant en tots els moments de la meva vida, no? És a dir, quan vaig acabar la carrera, quan vaig començar els estudis, quan vaig començar a treballar, és a dir, tu vas veient, és com aquella planta que la vas regant, no? Vas veient indicis, vas veient coses que no són fruit de la casualitat, sinó que són un do de Déu, no? El per què amb una persona sí i amb una altra no, doncs és el que diem, és a dir, Déu sap el que vol de cadascú, no? És allò que una miqueta el profeta Isaías també ho diu, diu, no tingueu por, És a dir, jo estic amb tu, jo t'acompanyo, no en el procés de vocació, sinó en tot procés de la vida de tota persona, no? però bueno, amb el procés de la vocació encara més, no? Aquest no tenir por i una mica llançar-se a la piscina i dir, bueno, mira, jo m'hi llenço, a partir d'aquí tu ja m'acompanyaràs i em aniràs dient, no? Clar, aquest procés també es va fent, diguem, es va solidificant a mesura que tu també vas fent els estudis, vas veient doncs, que allò realment doncs, és el que t'agrada, el que doncs, hi disfrutes també, perquè jo a vegades em diuen no, els estudis de teologia, jo els vaig disfrutar molt, la veritat, molt, molt. És a dir, jo quan pujava a les tardes a estudiar era com, no sé, com desconnectar una mica, I realment disfrutava en totes les assignatures, de litúrgia, d'Antic Testament, de Nou Testament, de sagraments... Bueno, les disfrutes, no? Bueno, són això, són petits indicis que, bueno, aquella vocació es va solidificant, però sobretot també en la pregària, no? En aquest acompanyament doncs, d'aquestes persones que et van acompanyant i en aquest diàleg íntim amb el Senyor, De dir, bueno, doncs aquí estic, què vols, no? A veure, digue'm, ensenya'm cap on vols que vagi, no?
0: En uns temps, Esteve, en què, no sé si dir-ho així... Hi ha molts que han perdut la fe.
1: Bueno, jo penso que la societat, no? És a dir,
0: allò de, he perdut la fe. L'he perdut. La vaig arribar a tenir, però l'he perdut.
1: Jo penso que són moments a la vida, no?
0: Ja.
1: Perquè,
0: i etapes. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Jo penso, una persona que no cregui en res, que no tingui fe, és molt trist viure una vida així sense esperar res. Perquè la vida material és una vida que no omple. Perquè pot desaparèixer en un moment, no? I per tant, jo penso que tothom, a vegades fem servir aquestes expressions, no? Com de rebeldia, vinga, va, te la tiro, no? Però jo penso, en algun moment o altre de la vida, jo penso que tothom es qüestiona. Jo ara estic parlant de la fe, no, és a dir, del fet de Déu, no. Uh-huh. És a dir... el fet ecumènic, el fet de respectar totes les religions, no? Jo penso que tothom en la vida arriba un moment, ni que sigui un minut de la seva vida, que es qüestiona per Déu, per la situació que li hagi passat, no? L'únic que bueno, són moments a la vida i la societat avui en dia bueno, és una societat, doncs això, no? Que, uh-huh. Bueno, jo al col·legi també es veu, no? Vull dir, primen uns valors, no? A vegades dius... vull dir, si aquest nen fa això aquí la classe, què farà a casa seva, no? O si contesta així, com contestarà els pares, no? Dius, home, és a dir, penso que tot, no? Tot en si porta, doncs això. Però també, ara fa potser dos anyets, no? I aquest any també, hi ha un ressorgiment, perquè, per exemple, aquest any aquí a la Catedral de Sant Feliu hi ha hagut uns 25 o 30 joves que han demanat batejar-se, han demanat rebre la comunió i han demanat de confirmar-se, és a dir, el que diem el catecumenat, no? És a dir, hi ha un ressorgiment, jo penso que el jovent arriba un moment també que, bueno, ho han fet tot, ho han viscut tot i això no m'ha omplert de res, no?
0: Què els diria a l'Esteve a aquestes noves generacions que pugen i que no tenen probablement, doncs...
1: No, jo penso que clar, no, per molt que diguis, no, fins que no ho vius en les teves pròpies pells, diguem-ho així, no fas un canvi, no? Mm. És a dir, podríem estar allà, diguem-ho així, explicant i
0: del dret i del revés, sí.
1: Però fins que no arriben a viure-ho o tenir una experiència que allò els desperta aquell diguem-ho així, aquella fe que estava adormida, que estava... Bueno, estava allà mig latent perquè la nostra societat doncs, la té allà latent perquè és una cosa que no importa, no? Doncs penso que quan ho viuen així doncs és un moment doncs, això, no? de qüestionar-se-ho i de dir-los, bueno, doncs escolta'm, a la vida no tot és el que tenim al davant ni tot és el que tenim materialment, no? Hi ha altres coses que també ens poden omplir, no? Per exemple, això, no? El fet d'ajudar, el fet de servir a l'altre. Jo penso que tot això renova el teu cor i també et fa veure la vida d'una altra manera, no? I quan la veus d'una altra manera, veus que doncs, aquesta vida hi ha algú més que te l'ha donada, no? I que te l'ha regalada. Bueno, és clar, és que jo penso que és un procés també molt, molt, molt individual per cadascú, no? Mm-hmm. És a dir, no podríem generalitzar i trobar una fórmula de dir, mira, et dic això i pam. Jo penso que no.
0: No sovint, però arribem a qüestionar el paper de Déu, no? Sobretot en els mals moments, quan un es posa malalt o quan...
1: Bueno,
0: quan,
1: som humans, no?
0: Quan patim una malaltia d'un familiar, quan se'ns mor algú...
1: Som humans.
0: I sorgeixen els perquès, no?
1: Sí. Bueno, de fet, mira, quan Jesús va anar a casa de Marta i Llàtzer, no? Que Llàtzer havia mort, no? Marta li diu, Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort, Però, i és normal això, no? Perquè som humans i, per tant, la nostra dimensió humana ens fa dir aquestes coses, no? Però hem de pensar que per sobre d'això, doncs, hi ha Déu, no? I Déu, a vegades... Fins i tot a vegades per mi mateix, no? A vegades dius, ostres, això per què? I al cap d'un temps dius, ah, doncs mira, gràcies Senyor, perquè ara veig, no? Ara, amb el dia d'avui, amb el que m'ha passat avui, veig que allò que jo pensava que volia fer no era el millor per mi, no? En el meu moment no ho vaig entendre, no? Però avui ho entenc el per què, no? Per tant, Jesús o el Senyor està allà al nostre costat, no? Perquè Jesús va morir a la creu, fixeu-vos, vull dir que ell mateix ho va dir, no? Déu meu, per què m'has abandonat? És a dir, hasta el propi Jesús se sent abandonat per Déu, però no és un abandó, no? Sinó que és Déu està al teu costat, no? I t'ajuda en aquests moments de dolor, en aquests moments de pena. No ens podem, per exemple, aferrar doncs, a el que la nostra ment humana pensa, no? Sinó que ens hem d'aferrar a què hi ha quelcom més, no? I aquest quelcom més és aquesta dimensió transcendental de Déu, no? Som humans, Som humans, sí. I per tant la nostra raó
0: sí.
1: I els nostres pensaments no són els de Déu, no? I per tant és això, no? A vegades vull dir, ens rebel·lem perquè som humans, vull dir, no i malament potser si no ho féssim, no? Perquè llavors voldria dir com aquells que van així, que només veuen una cosa i van i no els importa tot l'altre, no?
0: Què suposa per tu servir els altres?
1: Bueno, servir els altres, jo penso que servir els altres és estimar, És a dir, això si no ho fas amb un amor, diguem-ho així, incondicional, és d'aquells amor, amb una estimació incondicional, que són aquelles que no espera res, no? Doncs tampoc no tindria molt de sentit, no? Ajudar els altres és, doncs, això, no? És a dir, pensar en els altres, escoltar, perquè jo penso que avui en dia ens fa falta molt escoltar els altres, perquè a vegades anem amb un xip posat que no... Els altres parlen, però no escoltem.
0: Sí.
1: I això és important, no? Escoltar els altres, ajudar els altres, i tot això jo penso que neix quan tens aquesta estimació cap a l'altre, no? Però una estimació que no és d'interès, sinó que és una estimació, això que diem, no? Incondicional, que no esperes res, no? Ho fas perquè l'estimes, i com que l'estimes, doncs vols el millor per ell, no? Per tant, doncs jo em mouria amb aquests paràmetres, no? I més avui en dia, no? Que la nostra societat, doncs això, no? És posem el motor i escolta'm, i pum, pum, pum, no? És a dir, no ens parem, no? Això que dèiem.
0: El viure de pressa, Esteve, suposo.
1: Bueno, el viure sí. De pressa i el viure com vivim, Perquè, escolta, m'entens? Això és igual, vull dir, ara els nens han de portar porten mòbil ja a l'escol·legi. Escolta'm, vull dir, no tenen edat per portar mòbil, no? A primària, vull dir. És a dir, vivim accelerats. Vivim accelerats, no? O perquè sembla que si no, sembla que bueno, no siguis d'aquest món, no?
0: Sí.
1: I llavors penso que doncs això, no? L'ajudar l'altre vol dir que necessita l'altre, Necessita ser escoltat, necessita ser ajudat, necessita, pues mira, estar al seu costat sense dir-li res, necessita... Clar, és que hi ha infinitats de sinònims, no? Del que vol dir ajudar, no? I el que vol dir servir, però jo penso que tots tenen aquesta paraula que és l'estimació. Sense l'estimació no seria possible. És a dir, Jesús també, no? Vull dir, es va fer servidor de tots, no? Per què? Perquè ens estimava, no? Si no hi hagués aquesta estimació, penso que llavors no té sentit, no? És com fer una cosa sense... sense sentir...
0: Sense solta ni volta, com
1: sí,
0: diu aquell.
1: Sí, mm-hmm. Sí, sí. Sí.
0: T'incorpores a la parròquia, abans ens ho recordaves, quan mossèn Comas, no? Joaquim
1: mossèn Comas i Xirau.
0: Uah.
1: I mossèn Joan Guasc.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, doncs mira, ara farà... Va ser l'any 81, aneu fent comptes. Va ser l'any 81. Que llavors va ser quan mossèn Joaquim va voler formar una escolania. I llavors ja bueno, em vaig incorporar i des de llavors, doncs mira, ja t'ho dic.
0: Per tant, l'Esteve segurament es coneix tots i cadascun dels racons de la parròquia?
1: Si juguéssim a allò, com ho diuen, a cuit i amagar,
0: sí,
1: o,
0: sí, sí.
1: O a l'escondite.
0: A l'escondite, que dius.
1: A l'escondite. Pues ja sabia on amagar-me.
0: Sí,
1: ja,
0: sí.
1: Segur.
0: Molt
1: segur,
0: bé, molt bé. Ara que d'aquí uns instants tindrem l'ocasió de parlar amb el senyor Trullàs, amb l'arquitecte del campanar
1: bé,
0: de la parròquia,
1: molt bé.
0: Que això ja està a punt.
1: Això ja està a punt, es estan desmuntant amb vestida.
0: Sí. Com has viscut aquest procés, Esteve?
1: El procés de la...
0: Sí, de la restauració.
1: La veritat. Vaig pujar,
0: Sí?
1: Vam pujar amb el mossèn Rafel, fins a dalt de tot, de la Mare de Déu, que va ser impressionant. Dius, bueno, és una cosa d'aquelles irrepetibles, no? Però, la veritat, amb tot aquest procés de preparació de l'ordenació, vull dir, saps? És allò que sí, i perquè vaig pujar aquell dia, però...
0: Ho veus passar, però, eh?
1: Exacte, hi havia tantes coses, coses, que llavors, clar, vull dir, això és una cosa més pels tècnics, més pel tema de patrimoni, però vull dir que la vius, sí, clar, la vius en joia, perquè bueno, no deixa de ser la teva parròquia, i per tant calia fer una restauració, no? Però, clar, potser si no hi hagués hagut doncs, aquest tema de l'ordenació, potser l'hagués viscut diferent o més intensament, no? Però, clar, vull dir, és allò que dius... Sí.
0: Has viscut molt de prop, bé, i has tingut una relació estreta, òbviament, amb els rectors de tots aquests anys, no? Mossèn Comas, mossèn Nicolau, mossèn Paus, ara mossèn Rafel...
1: Mossèn Rafel, el
0: tots
1: Josep Ramon...
0: Tots amb les seves coses.
1: El pare Escolapi... Vull dir, sí, molts. Clar, vull dir, la gràcia és això, no?, que tots som diferents, per tant cadascú és com és, no? I ni un... Tots, no, allò que dius és que aquest és més vàlid que l'altre, no, perquè som persones i cadascú som com som, i per tant cadascú tindrem les nostres virtuts i les nostres mancances, i per tant una manera diferent de fer les coses, totalment respectable. Però gràcies a Déu, molt bé en tots.
0: M'imagino que sí.
1: Molt bé.
0: Esteve, abans que parlàvem de la fe, Sitges és un poble de fe.
1: Jo sempre dic, Sitges, gràcies a Déu, i haurien de donar gràcies doncs, a tota aquella generació i aquella quinta, una miqueta que va estar allà al peu del canó, perquè les nostres tradicions no es perdessin. No? Sitges és un poble de fe, potser és un poble... És a dir, cadascú viu la fe d'una manera diferent. Per tant, quan diem que Sitges és un poble de fe, no vol dir que tothom hagi de venir cada diumenge a celebrar l'Eucaristia. Potser algú la viu quan la necessita, potser algú la viu a través de les seves festes, de les seves tradicions, perquè, gràcies a Déu, les nostres tradicions, tant Setmana Santa com Corpus, Sant Bartomeu i Santa Tecla, tenen el seu origen en una festa religiosa, perquè si no, no tindria cap sentit de celebrar-les. Però les tenim i les tenim en actiu i les tenim, bueno, en un estat de salut.
0: Crec
1: bé.
0: Si m'equivoco, m'ho dius, però vaja, som dels pocs pobles o l'únic poble
1: pocs pobles
0: que mantenim.
1: Sí, senyor.
0: Crec que quatre processons
1: són... Sí. I això es deu a fruit d'aquesta gent que va ser, que en el seu moment no van baixar del burro, no? Perquè, bueno, semblava que quan en el Concili Vaticà II tot això de les processons... Qui diu processons diu pietat popular, Jo també, quan va... Bueno, ens encarreguem de... Soc el prior de la Mare dels Dolors i fem unes trobades en totes les congregacions dels Dolors d'arreu de Catalunya, no? I quan diem que Sitges, cada divendres de cada setmana, doncs hi ha la Mare dels Dolors al seu cambril i resen aquesta pregària de pietat popular que és la corona dels set dolors, clar, et miren amb uns ulls com volguin dir a Sitges, sí, a Sitges. Sitges celebra un gran carnaval, però també té moltes cosetes que conserven la fe, no? Però no cal fer-ne propaganda d'aquestes coses, és a dir, perquè hi són durant tot l'any, no? Per tant, jo diria que Sitges viu la fe, però la viu això, no? És a dir, és com un ventall que té molts, moltes vares, no?
0: I ha sabut mantenir-les amb el pas del temps i amb el pas dels anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Que això també, és el mèrit, no? També.
1: Això també. Jo penso que és important, que és important, i que no es perdi, no?, aquest nord, que no es perdi, eh? Potser ara el que faltaria, i potser algú em penjarà quan ho senti dir, però jo penso que el que faltaria ara és, per exemple, bueno, ho dic perquè és la meva vessant més professional, no? És a dir, tornar a posar l'assignatura Sitges a les escoles. Això és una cosa, en lloc de tants projectes que a vegades perdem al nord fent projectes i projectes, abans hi havia l'assignatura Sitges, no? I una mica això que dius tu...
0: No, no ets el primer que ho penses, ni que ho dius.
1: No perquè es perdin les coses, sinó perquè a vegades parles i dius, escolta'm, el cap de la vila, i et queden mirant amb una cara com volgué dir, on és això? O Correus, o l'Ajuntament, o... És a dir, que a vegades donem nosaltres les coses per enteses quan realment no estan, no?, allò assimilades, no? I una mica per això que entès, és a dir, jo penso que també estem on estem perquè hi va haver aquest llegat, no?, que ens ho van anar passant, ens ho dèiem, i sobretot el viure-ho, no? És important viure-ho, perquè quan ho vius, llavors t'ho fas teu, no? Per tant, jo diria que Sitges sí que, bueno, Sitges és un poble, doncs, gràcies a Déu, doncs això, que la virtut que té és que, doncs, tenim la nostra fe, però també tenim altres actes, doncs, que hi ha altres festes durant l'any, no? I que convivim, no? Que això és l'important, no? Uh-huh. Que en molts pobles aquest encaix està trencat, no? Llavors, és el que tu dius, doncs la fe o els actes de fe van per un costat i la vida del municipi va per un altre.
0: Sense anar més lluny, la Festa Major, Esteve, o Santa Tecla, no? Vull dir que té aquest vessant més popular, clar, però que hi ha al rerefons, òbviament...
1: Tot, i corpus, sí. És com un puzzle, és a dir, totes les peces han d'encaixar, no? Perquè té el seu origen religiós, però a més és una festa popular, és a dir, llavors aquests dos encaixos han de coordinar, no? Jo també quan vaig entrar a formar part de, bueno, com a representant de la parròquia, les diferents comissions, va ser l'any 97, per tant també Déu-n'hi-do dels anys, va ser quan va plegar el Jordi Panyella, que llavors era president, i hi havia el Nacho Deo com a regidor de festes, i hi havia de president el Josep Casanovas. I jo sempre he dit, amb les comissions, gràcies a Déu, sempre hi ha hagut una relació estupenda. És a dir, la gent ens hem d'entendre. I quan tu ja vas predisposat a entendre't, pues allò flueix, no? I gràcies a Déu, en totes les comissions hi ha hagut una entesa formidable, no? Perquè penso que això, no?, és important tenir en ment que no hem d'anar cadascú pel seu costat, sinó pel bé de la festa, hem d'anar, doncs, de la mà tots dos, no? És a dir, la cosa popular i la cosa religiosa, no?
0: Diumenge a 8:15 a la parròquia.
1: Diumenge a 8:15 a la parròquia, sí. És a dir,
0: allà hi serà l'Esteve celebrant la primera missa ja, bueno, en aquesta nova dimensió que dèiem abans, no?
1: La missa la celebrarà mossèn Rafael,
0: sí.
1: Però llavors ja, com si diguéssim, faré les funcions de diaca. L'acompanyarem ell en les funcions de diaca. Que l'altre dia a la catedral, és a dir, el ritu de l'ordenació, ja ho vam començar a fer, és a dir, un cop ja t'ordenen primer, doncs fas tot el ritu de l'ordenació, i un cop ja estàs ordenat de diaca, llavors, diguem-ho així, la segona part, la part de l'Eucaristia, ja fas les funcions de diaca amb el bisbe, no? Però bueno, aquí Sitges, doncs serà la primera Eucaristia en què jo faré les funcions de diaca ajudant amb...
0: Faré el símil esportiu. Jugaràs a casa.
1: Jugarem a casa. Perquè perquè tant la emissió ordres com les ordres menors...
0: Tot i que heu estat acompanyat diumenge, que veu estar acompanyat
1: molta gent, i també vull agrair, perquè també veus una de les coses boniques que m'emporto de tot aquest procés és l'estimació. Perquè a vegades no t'ho penses, no? I dius, bueno, mira, la gent, allò que dones, també ara ho reps, no? I et sents estimat per la gent, no? jo penso que això també és important, no? I és important d'agrair-ho, eh? Mm-hmm. Perquè ja t'ho dic, tant en l'emissió d'ordres com amb les ordres menors del lectorat i la qualitat i l'ordenació, doncs clar, va pujar molta gent, eh? Es van pujar en cotxes, van fer autocars, vull dir que va pujar molta gent a la catedral, eh? Allà a la catedral, a la major a ordres, la primera de les celebracions, van quedar parats, no? I em deien, bueno, què serà l'ordenació, eh? I deien, bueno, per l'ordenació haureu d'enxamplar les parets, no? Em feien la broma, no? Perquè diu, quanta gent de Sitges. Fins i tot, no? Vull dir, ells mateixos, també quan veus doncs, que la gent respon i que l'església està plena, celebres, no? D'una manera més joiosa, celebres. És a dir, a ells també els hi va omplir el cor, no? Això de que hi hagués... gent que t'acompanyés, no? I una mica això que et deia, no? El sentir-te estimat, bueno, pues mira, a vegades no hi penses, no? I penso, pues mira, potser allò que dones també ara doncs, la gent doncs t'ho ha regalat amb la seva estimació, no? Per tant, sí, molta gent. I ara jugarem a casa. Sí. Jugarem a casa.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Esteve, gràcies.
1: Molt bé,
0: per aquests
1: moltes
0: minuts
1: gràcies
0: i moltíssimes felicitats.
1: Gràcies, eh? Gràcies. Vinga, i moltes gràcies a tothom, eh? Vinga, molt bé.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 i et respon.

0: Vinga, 3 minuts per arribar a les 11 del matí d'avui dimarts 7 de juliol. Sortim de la parròquia, però no marxem molt lluny de la parròquia, oi? De fet, s'han trobat aquí fora l'Esteve i el Jaume, oi? I han comentat coses, perquè, si s'han fixat, ja s'ha tret la malla protectora de la bastida del campanar. Per què? Doncs perquè s'ha acabat l'obra. S'ha acabat, ja han acabat aquest procés de restauració del campanar de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I tenim aquí, avui sí, asseguts còmodament, no penjats en una bastida com l'últim dia, el responsable d'aquella obra, que és un... De fet, són diverses persones, oi, que han estat al darrere, però al capdavant d'elles, en Jaume Drullà. Jaume, bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Heu acabat l'obra. Podríem dir això, no?
1: Hem acabat una de les fases.
0: Una de les fases de l'obra. Perquè ara apretarem una miqueta, perquè hi ha més coses, hi ha més notícies aquí. Però, d'entrada, aquesta actuació s'ha acabat fins i tot abans del que s'havia anunciat.
1: Exacte. Ha anat tot molt ben planificat, hem posat tots els recursos possibles i bé... Hem arribat a temps per poder arribar a la Festa Major i...
0: De sobres,
1: sí,
0: un mes
1: sí,
0: i mig, sí, sí, eh? Sí, això és sí. temps, eh?
1: Correcte, sí, que la gent li vagi agafant carinyo al campanar sense les bastides i tornar a la normalitat.
0: Dius que ha anat tot tal i com preveieu, més enllà dels imprevistos que sempre sorgeixen en totes les obres, però tots els imprevistos s'han pogut solventar amb lleugeresa, entenc.
1: Correcte, sí. Al final, en un edifici patrimonial que té tants segles d'història, sempre et pots trobar algunes sorpreses, però com que ja estàs en alerta de que aquestes apareixeran en algun moment, doncs intentes anticipar-te i quan arriba el moment... donar més recursos per poder treure-ho a temps.
0: A veure, la restauració del campanar de la parròquia era una qüestió de necessitat, bàsicament perquè en Jaume ens ho va definir molt bé el dia que vam fer la mòbil allà a la bastida. No és que el campanar es caigués, sinó que caien trossos de la pell del campanar.
1: Correcte.
0: I això sí. És un risc pels vianants, perquè clar, aquell campanar cau a plom sobre el carrer, sobre el baluard i sobre darrere, no?
1: Correcte, era un risc de despreniments, de pedres, revestiments i també un risc pel propi campanar, no tant a nivell estructural, que pugui haver un ensorrament d'aquest, sinó per aquests elements ornamentals que, bueno, es van perdent.
0: Es van
1: deteriorar.
0: Podem
1: veure alguns capitells que ja no tenen completament la seva geometria com la tenien en els seus orígens i volíem aturar-ho per evitar que anés a més, que els que encara teníem en un bon estat, doncs a donar-li anys i anys de vida.
0: Una qüestió molt important, no s'ha refet els elements destruïts.
1: Exacte. Hem refet únicament alguns punts concrets, que serien sobretot els carreus de pedra, que estaven comprometent l'estabilitat dels elements annexos. En canvi, aquests elements ornamentals de capitells, que únicament són decoratius i s'estabilitzen ells mateixos, on ja s'havien caigut i no els vèiem, no volíem refer una cosa fictícia que no fos part de la seva pròpia història. Llavors, si l'hem perdut, doncs ja s'ha de quedar d'aquesta manera, com tots tenim en ment, i ho he repetit en algunes ocasions, al Coliseu, no? Que... ara ningú se li ocorreix refer tota la volumetria que tenia en el seu moment, sinó que ja ara mateix, tal com el veiem, ens explica tots els segles i mil·lennis que han passat.
0: Per tant, és una manera de, diguem, d'enfrontar-se en el patrimoni, que és mantenir la fotografia perquè no es desfaci més, però no incrementar allò que el temps s'ha emportat.
1: Correcte. Criteri número 1, mínima intervenció.
0: Mínima intervenció.
1: Mínima intervenció. Anem a preservar el que tenim, a mantenir-ho i posar un valor, però no... Aquest fet de posar un valor és una cosa que nosaltres estem afegint, sinó mantenir el tresor que hi ha ara mateix.
0: Aleshores, vosaltres, quan s'us va plantejar el tema d'això, de fer una restauració del campanar, clar, de fet, el campanar el vèieu, podíeu pujar per dintre, oi? Fins d'allò, i com a molt, doncs, fer pujar un dron per avaluar. però clar, quan muntes la vestida et trobes amb la crua realitat. Què us heu trobat que no us esperàveu?
1: Què ens hem trobat? Bona pregunta. Ens hem trobat, que comencem per les bones o per les males notícies?
0: Triï, perquè...
1: Mira, primer les coses negatives és, bueno, podríem dir que hi havia sobretot elements petris que estaven bastant més erosionats i amb malformacions, que anaven amb... està més avançat el desgast del que podíem imaginar.
0: Aquí hi ha l'anècdota aquella de que jo, quan jo vaig pujar la vestida de cop i volta, jo, si està suelta aquesta pell.
1: Correcte.
0: Diu, no la toquis. Va.
1: Aquí la, mira, anem a una part bona i és això, que just hem arribat abans de que aquestes pedres caiguessin. També ens vam trobar, per exemple, a la cúpula, que hem arribat just a temps perquè hi ha uns revestiments amb unes pintures que són maquíssimes, que hem intentat preservar, però per la part interior estava tot bufat, llavors estava a punt de caure. Doncs aquí hi han feines afegides. També ens hem trobat que a les juntes dels carreus de pedra hi havien ciments Portland, que són com, bueno, durs i punyeteros, és un material que mai s'aplica en patrimoni, i clar, havies de tenir la feina, que això vull posar en valor la feina que han fet les restauradores, que són unes cracs totes, que, bueno, havien d'aconseguir treure aquests elements no compatibles sense malmetre els elements que sí que eren bons. Llavors, és intentar treure-ho superdelicadament i, clar, pobretes, els ha portat una mica més de feina del que pensaven.
0: Hi ha un punt de cirurgia aquí.
1: Totalment, perquè això, bueno, ja ho avançarem, però que voldrem posar... documentar-ho tot i que arribi a tothom. Però sí, vull dir, anàvem pedreta a pedreta, junta a junta, és a dir, un treball espectacular. I de la mateixa manera també l'equip d'operaris, que també han fet una feinada espectacular. Coses bones, l'estat de la Immaculada Concepció estava estupenda.
0: Ho podem certificar perquè ho vam comentar aquell dia.
1: Total. Coses positives, això que cada persona que ha pogut visitar el campanar, quan veia les pedres al Vendrell, que les trobem al cos del tambor, amb tots aquests fòssils, que no t'ho esperes. Clar, això, per més que volis amb un dron, que tinguis la millor càmera, no el veus. I, home, emociona, no? Perquè dius, és que, clar, tenim la construcció del campanar, que és de no sé qui, de... Bueno, depèn de cada cos, no? Que ha sigut una evolució, però, clar, és que tenim elements aquí que tenen mil·lennis, o no sé. Aquí, abans ho parlàvem, Joan, que necessitem que algun professional ens ajudi a identificar d'on són cadascun d'aquests fòssils.
0: Els elements fòssils, que entenc que igualment els heu fotografiat i perquè en quedi constància, però clar, encara, diguem, falta una part de la feina, en aquest cas, més per curiositat que per una altra cosa, que és acabar d'identificar a què corresponen aquells fòssils que vau trobar a la façana.
1: Correcte. Sí, jo al final els meus coneixements arriben fins on arriben, m'he intentat assessorar de la intel·ligència artificial, però és que ella mateixa no és capaç. També, perdona, com a cosa positiva, ja no és el propi estat de conservació, sinó l'emoció que desprenia cada persona que ha pogut visitar l'obra. És una cosa que, bueno, intueixes que pot passar, però no fins a aquest punt, que és a dir, tothom super emocionat, agraït, bueno, és com que et dona una felicitat veure que hi ha algú darrere molt emotiu i que hi ha una estima de tot el poble cap a aquest element.
0: Ha pujat molta gent.
1: Ha pujat.
0: Podríeu haver cobrat entrades.
1: Sí. Hi haguéssim fet ja més fases amb tot el que es podria haver cobrat, total. Sí, la llàstima és... Clar, jo crec que si hagués estat obert 24 hores l'haguéssim omplert, perquè em sap greu per la gent que no hi ha pogut assistir, però... Hi havia molta gent darrere.
0: Molta gent. Que tenia curiositat, interès per pujar i per poder fer una cosa que ara, sense vestida, no es podrà fer, que és abraçar la Immaculada.
1: Correcte.
0: Entre d'altres coses, oi?
1: Sí.
0: Comentem res, fem un apunt. Ens va cridar molt l'atenció les restauradores. Tots són dones, perquè és el que vam comentar, oi? Que és una tasca bàsicament femenina. o un estudi on bàsicament només trobes dones fent-lo.
1: Correcte. Sí, sí.
0: Que també entenc que han gaudit en el... més que res pel que representava l'indret on es trobaven.
1: Han gaudit moltíssim, moltíssim. Vull dir, tant per la icona que és aquest campanar, sinó per al repte aquest de trobar-se... Vull dir, pam a pam et trobes un nou repte a l'hora de restaurar. Llavors, és... Bueno, vas parlant, vas xerrant amb l'Aitana, per exemple, ja n'he treballat en altres projectes, amb la Maria també, però hi havia un equip de sis restauradores i totes les que he pogut conèixer, doncs, bueno, supercontentes i amb una part emotiva de que, i tristesa, potser, que això s'ha acabat. Però...
0: D'acord. Perquè que la gent ho entengui, vosaltres, Trullar Arquitectura, diguem, portava l'encàrrec de la direcció de l'obra, però les restauradores són una altra empresa que ha treballat per vosaltres en aquest sentit, oi?
1: Clar, aquí crec que la feina més important que el nostre estudi tenia era reconèixer que no som els millors en tot, sinó que necessites envoltar-te, i no és per quedar bé, perquè és una realitat, de gent molt professional i que siguin capaç de donar-te més informació i que jo n'aprenc, o sigui, continuo aprenent, perquè clar, parles amb l'equip de restauradores i et van ensenyant coses que clar, al final són molts anys de formació per poder fer aquest tipus d'actuació i et vas empapant i escoltant-les i clar, i també tenim doncs, això, altres empreses que també han col·laborat, els operaris...
0: Els operaris que també són especialistes en treballar amb aquest tipus d'edifici patrimonial.
1: Correcte, correcte. Que això és, l'obra del campanar comença molt abans de muntar les bastides i és en escollir qui farà cada cosa per això tenir un equip de professionals i intentar que el resultat sigui el millor possible.
0: És a dir, gent que en el fons són molt conscients del que tenen davant quan s'enfronten en un edifici històric, que evidentment és una construcció, com totes les construccions, però clar, un edifici històric té unes particularitats i sobretot t'hi has d'enfrontar amb un respecte d'on estàs.
1: Totalment, totalment. El respecte, podem dir que comença i continua, aquí donant valor a diferents personatges que han anat treballant. Clar, això comença amb l'estudi històric, aquí agrair al Blai, que una feinada espectacular, no d'un any ni dos, sinó, segons em va comentar, 30 anys, que porta ja fent estudis. També l'estudi que es va fer de materials, antics tècnics que han treballat, l'Oriol aquí també, vull dir, aquí... I tot l'estudi que m'ajuda a l'espai d'arquitectura. T'has d'especialitzar molt per saber afrontar aquest tipus de projectes patrimonials.
0: A veure, una cosa és fer un projecte patrimonial i una altra enfrontar-se en la imatge icònica d'un poble. I aquí hem passat les dues coses, perquè per una banda tenim un indret que és patrimoni, però clar, també pot ser un indret patrimonial, doncs això, una vila ibèrica perduda no sé on. Però clar, aquí resulta que a sobre... t'estaves enfrontant en allò, en la foto.
1: Correcte.
0: I estaves dintre de la foto.
1: Correcte.
0: I per tant, si et movies, la foto sortia moguda. M'entendran la metàfora, oi? Com assumeix un despatx d'arquitectura estar entrant en el melic d'un poble?
1: És un repte. Al final, el que persegueixes és ser respectuós amb tot el que existeix i evitar ser el protagonista en aquest tipus d'actuacions. En el moment que entenem que és una edificació que és reconeguda, ja no pel Sitgetant, sinó per tot Catalunya, per tota Europa, perquè qualsevol turista que vingui a l'àrea metropolitana de Barcelona, Sitges és un lloc on parar, i no és perquè sí, és per un motiu, perquè això ho ha acceptat tal i com és, tota la gent que hi ha passat. Llavors, com ho afrontem? Doncs intentant actuar amb la mínima intervenció, ser respectuosos, posar en valor el que ja existeix i únicament actuar i potser alterar mínimament i per un bé del propi edifici on sigui necessari.
0: D'acord. I com ens ho hem pres els sitgetans? Vist des dels ulls de l'arquitecte que ha vingut aquí i ens ha posat la vestida.
1: Doncs la veritat és que amb tota la gent que hi ha anat fent visites i visites, tothom ha quedat molt content, perquè sobretot això es veu la feina que estan fent de pam a pam, i on jo crec que potser hi haurà un major nombre d'opinions seran el cos de les campanes, on el color que té el revestiment d'aquest cos és lleugerament diferent.

0: La merda d'oc, així ho va posar. Aleshores, vau parlar amb en Ricard.
1: Correcte.
0: I com sí, va anar això?
1: Clar, al final, punt número 1, jo crec que totes les opinions són superrespectables i bé, hi haurà alguna opinió que no sigui igual a la teva. Això és evident. Sempre que hi ha una petita variació, i més amb el tema dels colors, bueno, hi haurà qui li agrada i qui no li agrada. Però aquest no és l'adjectiu que hem de perseguir. Sí, vull dir, no ve de si m'agrada o no m'agrada, sinó si hi ha uns arguments darrere que porten a escollir certa tonalitat de color.
0: Doncs aleshores, a partir d'aquí, entenc que el que ens ha d'explicar són quins arguments han portat a triar aquesta tonalitat de color.
1: Bé, aquí el primer de tot és comencem a muntar les bastides i ja veiem una cosa que era força evident, que tot aquest cos de les campanes tenia un revestiment que estava en molt mal estat, s'estaven produint despreniments contínuament, tenia carbonatació, tenia humitats, vull dir, era un dels punts on no podíem fer la mínima intervenció en el sentit de mantenir-ho tot com era, sinó que s'havia d'extreure per complet. A la resta dels cossos tot s'ha mantingut tal com era, vull dir, s'han fet actuacions puntuals, però en el cos de les campanes era l'àmbit on no podíem mantenir-lo existent.
0: D'acord, no es podia deixar tal com estava i posar alguna cosa a sobre, sinó s'havia de treure.
1: Correcte.
0: El que hi havia, i per tant s'havia de posar alguna cosa a sobre, segur.
1: Exactament, exactament. Llavors, en el moment que comencem a treure els revestiments, veiem que la part interior no és exactament igual que l'exterior, sinó que té uns tons ocres que no reflexen la realitat de la imatge exterior. Això el que ens porta a pensar és que fa molts anys no tenia aquest to grisós que veiem avui en dia, sinó que estaven perseguint altres tonalitats. També el que veiem és la presència de, torno un moment als ciments Portland, que hi havia com reparacions precàries que no són respectuoses amb el patrimoni, però ara anem a comentar el fet de que comencem a treure tot el revestiment i el que ens trobem és que la pedra que composa aquest cos era d'un to groguenc, ocre, que tenia una similitud molt propera amb el propi revestiment que veiem encara per la part interior. Llavors, tot això ens porta a pensar que originalment s'havia arribat a plantejar el tema de en aquesta tonalitat que veurem ara, un cop desmuntem les bastides. A la vegada, també, clar, no nosaltres ens centrem a observar únicament el campanar, sinó entendre per què tenia aquesta tonalitat. I clar, tu veus la ubicació on està el propi edifici i està envoltat de la sorra de la platja, el color que hem escollit té un diàleg amb aquesta sorra, les roques de la punta també van amb uns grocs, amb uns ocres, sorrencs, dones un tomb al casc antic, perceps el blau sitgetà, perceps el blanc, i també hi ha grans edificis, petits palauets, edificis patrimonials amb aquest groguenc. Vull dir que no és un color
0: alié,
1: no és un color que a nosaltres, els arquitectes, ens ha agradat i com que ens agrada el posem, sinó que hi ha una cosa darrere, hi ha un plantejament, hi ha un estudi, hi ha unes reflexions. A la vegada s'han fet més de 10 proves de color, aquestes han estat molt consensuades, han exposat a molta gent dels visitants, hem preguntat a sitgetans, vull dir, ens hem volgut hem volgut implicar a molta gent i que fos partícip i escoltar tothom per portar-nos això. I el que em comença a agradar, perquè al final tu vas plantejant i després
0: s'ha de prendre una decisió.
1: Bé, l'altre dia m'anava al final del passeig de Sitges per veure, perquè clar, ara ja hem tret la malla, encara estan les bastides, però ja comences a veure coses. I crec que tot aquest recorregut que tenim des de l'inici del passeig, que et vas aproximant

0: la plaça del Baluart, doncs crec que queda totalment integrat i entenc els motius pels quals en aquest origen el campanar tenia aquest to ocre. Per què? Perquè té una lectura amb tot el que l'envolta, i crec que el fet que l'edifici més destacat del municipi de Sitges tingui un diàleg amb tota la resta, ja siguin elements construïts o elements naturals, és un fet.
1: D'acord. Per tant, entén en Jaume que doncs, el fet de ser l'element més diferent respecte de l'estat original, això generarà un cert debat, que és el que passa tota la vida quan canvies qualsevol cosa, però també que responia tant a la concepció original de l'edifici com a la realitat actual del mateix, és a dir, que aquest diàleg amb les tonalitats que envolten l'edifici, que per tant s'havia de triar aquest canvi.
0: Correcte.
1: Canvi petit, no està topus, tampoc.
0: Totalment. Eh? És un petit canvi, a part, a la vegada crec que s'integra completament amb les pedres del Vendrell que tenim a les cantonades del cos del tambor, el que està justament a sota del cos de les campanes. Té també un color que té un diàleg amb la cúpula. Llavors, ara que ens el mirarem encara més, jo crec.
1: Quan surti la vestida...
0: Crec que és important veure com aquest nou revestiment parla amb tot el que l'envolta.
1: La Immaculada, què s'hi ha fet?
0: Molt poc. S'ha fet... hi havia certs punts on hi havia fissures, algunes petites esquerdes, però que són fets puntuals. Llavors s'han rejuntat per evitar que es facin com piscinetes, no?, d'aigua, que plogui llavors amb les sals del mar i tot, que generin alteracions amb el pas del temps. Però el que és l'element petri... estava molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tothom preguntava com han pujat això aquí. No ho sé.
1: Perquè era massís.
0: Està composat per tres peces, però clar, és que cadascuna d'elles...
1: Déu-n'hi-do.
0: I el que sí que estava més malmès era la corona. La corona, que tenia tot l'element metàl·lic, està totalment oxidat, i les flors de la corona, bueno, n'havien perdut ja 6, i les que quedaven tenien fongs, vull dir, s'havien de substituir. Llavors, bueno, és on hi ha hagut la major feina, el punt més alt de tot el campanar, que és la corona de la Immaculada.
1: És on s'han substituït, per tant, totes les flors d'aquesta corona, i que, per tant, lluiran.
0: Lluiran d'una manera.
1: Es veurà, no? Sí, és a dir, es notarà la diferència.
0: Qui tingui fotografies, i si no les aportarem nosaltres, de com estava abans, es podrà fer una bona comparativa amb com ha quedat ara.
1: Hi haurà, entenc també, un after and before, o un before and after, no? És a dir, de com estava a com ha quedat.
0: Sí.
1: Teniu intenció de...
0: Tenim intenció de documentar-ho absolutament tot. Vull dir... Per un costat, hem de plantejar com ho fem, però i aquí també, un cop més, segur que algú ens ajudarà, professionals, a veure quina és la millor manera de poder representar-ho i explicar-ho d'una manera correcta a tothom. Però bueno, segurament farem un videoreportatge on, bueno, ja ens has comentat que ens donaràs primícia de les fotos del dia a dia amb el que s'han anat fent.
1: La nostra webcam.
0: En Carles, de Airdrones Mateu, que ens ajudarà amb imatges exteriors, a les restauradores, que també dia a dia anaven fent fotografies. Nosaltres, amb totes les visites que hem anat fent setmanalment, doncs tenim moltíssima documentació, i crec que al final el que oferirem serà tant un videoreportatge com un petit llibret explicatiu d'aquesta primera fase que hem afrontat, que és el campanar.
1: No para de dir en Jaume primera fase, i normalment quan hi ha una primera fase és que hi ha més fases. Què li espera? Clar, el campanar ja està fet, en principi no s'ha de caure res, i per tant aquella tanca que hi havia que impedia que la gent es pogués asseure al bancal de baix al baluard ja desapareixerà. I quan es tregui, per cert, quan es treu la vestida?
0: Durant aquesta setmana.
1: Durant aquesta setmana.
0: Si tot va bé, divendres... Aquest cap, serà el primer cap de setmana que ho podrem gaudir.
1: Sencer.
0: Sí, sí, és si, a dir, no, durant... si no hi ha cap imprevist...
1: Van ràpid, eh?
0: Hem d'anar a tota pressa, sí, per poder gaudir-ho.
1: Ah, i s'ha de fer allò que ens va explicar, em sembla que ens ho va explicar la restauradora, no? Que a mesura que es van desclavant, es van anant tapant els paradets, oi?
0: Les bastides únicament recolzen el primer mòdul sobre el paviment. Uh-huh. Després, a mesura que anem creixent de mòduls, tot el pes es recolza sobre la façana i això es fa amb uns anclatges i clar, alteren l'edificació. Llavors tots els operaris de l'empresa de bastides van desmuntant mòdul a mòdul i a la vegada els altres operaris de restauració van reomplint aquests forats a tota pressa.
1: D'acord, o sigui que hi haurà aquí una feina encara important durant aquesta setmana.
0: Correcte.
1: I aquest cap de setmana podrem gaudir per primera vegada d'aquesta imatge icònica de Sitges, de nou restaurada.
0: Correcte.
1: Però, com comentàvem, això és la primera fase. Per què? Mm-hmm.
0: És la primera fase perquè, bé, la parròquia Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb el mossèn Rafael, davant de tot, doncs tenen moltes inquietuds i una actitud de voler posar en valor aquesta edificació patrimonial. Uh-huh. Llavors, junt amb el Bisbat, que dona el recolzament, junt amb la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, que ha donat ajuts per a aquesta actuació, i també la Diputació de Barcelona, estan potenciant tot aquest equip el finançament de diferents actuacions que, bueno, bé, posen en valor tot el conjunt edificat. Llavors, ara inclús també l'Ajuntament està deixant anar que potser donarà un cop de mà en aquestes futures fases. I bé, el que ens espera és, ara mateix hem acabat tot l'exterior del campanar, i de cara hem de fer les planificacions, veure si serà aquest 2026 o 2027, actuarem en les dues façanes principals de la rectoria. Farem tant la que està orientada a l'Ajuntament com la que està orientada al mar. Són les dues. I també, junt amb aquesta mateixa segona fase, el que es farà és una actuació a l'interior del campanar.
1: D'acord, és a dir, perquè ens entenguem, les dues façanes que serien laterals respecte de la portada.
0: Correcte.
1: La de l'Ajuntament i la façana que mira al mar, que evidentment entenc que deu ser la que pateix més.
0: Correcte.
1: Simplement pel fet d'estar orientada al mar. Aquestes també s'ha de fer una restauració. Què s'ha de fer en aquestes façanes, bàsicament?
0: Com bé dius, sobretot la més perjudicada és la que està orientada al mar. Prova de que res és perfecte en aquesta vida. Clar, pots tenir les millors vistes i no...
1: I no patir-les, oi?
0: No hi ha res perfecte. Però bé, serà una actuació de restauració i manteniment, un cop més... No, potser em rectifico. Aquí sí que hi havia un perill més alt, que es troba la cornisa de la façana orientada al mar, que està en un estat de degradació molt alt. Llavors sí que és força urgent actuar-hi. Llavors aquí, més que manteniment, és una actuació de reparació. També les balconades estan bastant malmeses i bé... El que farem serà, a partir d'aquí, atacar i reparar i restaurar tots els elements que estan més malmesos i després una restauració general de tots els paraments de façana.
1: D'acord, això voldrà dir més bastida.
0: Més bastida, més
1: però
0: bastida.
1: Ens les encantarà. Bastides seran a la lateral, en aquest
0: exactament,
1: cas.
0: Exactament, exactament. Sí, sí.
1: I aquesta és la segona fase. Però hi ha una tercera, també, oi?
0: Bueno, ens hem deixat una part de la segona fase.
1: Vinga, que quina és?
0: És una amb les dues façanes de la rectoria. També es vol adequar tot a l'interior del campana. Ara mateix, doncs, el que nosaltres veiem, també amb iniciativa de la parròquia, és que, i més amb totes aquestes visites que s'han anat fent durant la restauració del campana, és com la gent s'emociona quan hi puja. Llavors, home, potser hauríem de començar a obrir les portes al campanar. I ara mateix, doncs, potser no compliríem temes normatius, hi ha elements lleugerament perillosos, però que fan que no sigui possible accedir-hi. però amb l'ajut aquest de, que obtenim de la Diputació, bueno, de tota la Generalitat, la pròpia parròquia, doncs es voldrà adaptar a l'interior del campanar i fer-lo accessible per a tots els sitgetans i qui vulgui venir a visitar-lo.
1: Visites el campanar com Notre Dame, tu.
0: Exactament, exactament. Tenim un tresor i s'ha de posar en valor. I si i un tema cultural com és aquest, si contra més gent el pugui gaudir, millor que millor.
1: D'acord. Per tant, això encara seria part d'aquesta segona fase.
0: Correcte, sí.
1: I la tercera?
0: La tercera, doncs, bueno, aquí, a veure, és un edifici tan gran i amb tantes
1: partícules...
0: No te l'acabes. Bé, just aquesta setmana estem començant a estudiar la possibilitat, perquè s'ha de treballar...
1: Hi ha molt condicional, ja.
0: Hi ha molt condicional, correcte, però bé, hi ha iniciativa de tota la façana principal, excloent el campanar, que ja el tenim...
1: Aquest ja està fet.
0: Aquest ja està fet, però actuaria tota la façana principal, que té certs problemes d'humitats, de filtracions que venen de la cornisa, les portes del cancell a fusta estan en mal estat, hi ha una coberta que no la veiem però presenta moltes filtracions, que a l'interior del cancell, doncs, totes aquestes pintures i motius ornamentals s'estan perdent. Llavors també hi ha una bona feina d'aquí i s'inclouria també tot el que seria la Torre del Rellotge.
1: La que falta.
0: La que falta, correcte. Com comentava, doncs bé, això neix d'una trucada amb mossèn Rafael. Bueno, anem a estudiar-ho.
1: A veure què s'hauria de fer. És a dir, aquí estem encara a la fase prèvia, de dir,
0: correcte,
1: escolta, mireu-vos això a veure si podríem fer alguna cosa.
0: Anem a mirar-nos-ho, a saber quins costos tindrà, una vegada més de quin equip ens haurem de rodejar, i veure si és viable. I contra, clar, més gent ens ajudi, més probabilitats hi haurà d'aconseguir-ho.
1: D'acord. I amb això podríem donar ja per tancat el Carmelet?
0: Jo crec que no. No, vull dir, al final és un continu. Si ens posem, tenim l'interior del temple, tenim la capella del Santíssim, tenim uns retaules barrocs que són espectaculars, que també hi ha feina a fer-hi, tenim dia a dia, bueno, perdó, dia a dia no, ara m'he tiraran els cabells, però any a any s'ha d'anar fent manteniment de tot, que ja no és només les actuacions que fem, d'aquestes tan emblemàtiques, amb un temps vestida, sinó que aquí hi ha una feina constant, no?
1: De manteniment.
0: No anem únicament a restaurar i ens oblidem durant 100 anys. No. Aquí any a any s'ha d'anar fent un seguiment. També tenim el lateral oposat al Santíssim, que seria del propi temple. Hem parlat de la façana de la rectoria orientada a la plaça d'Ajuntament, però també tenim la pròpia de l'església. Bé, tenim molt i molt a fer. Llavors, doncs, si continua havent iniciativa, voluntat d'entitats públiques, de la pròpia parròquia, del bisbat i del propi poble, doncs continuarem per gaudir bé.
1: Ara li pregunto el que li he preguntat a fora, eh? Us enyorareu de treballar aquí?
0: Molt. Això que diuen, no? No llores porque acabo, sonríe porque paso. Bueno,
1: sí.
0: És igual, crea nostàlgia.
1: Ha estat...
0: Hem fet molts projectes, però gaudir-ho, poder compartir... Sí, és que jo crec que és aquest el tema, no? De poder compartir-ho amb tanta gent, perquè dia, setmana a setmana amb les visites... Era molt emotiu poder ensenyar-ho, comentar-ho amb tothom... Poses una mica tristot, perquè... Sí. Com bé deies, la Immaculada ja no la tornarem a veure d'aquesta manera.
1: Correcte.
0: Potser és l'única diferència. Vull dir, ara la veurem sense vestides, ja no podrem tornar...
1: Que és com ha d'estar, eh?
0: És com ha d'estar, sí, sí. Però... una mica de nostàlgia.
1: Sí.
0: Perquè s'ha acabat.
1: Vosaltres que us dediqueu a aquest tipus d'actuacions sobre edificis històrics, sobre edificis patrimonials, clar, haver actuat sobre aquest em dona una mica la sensació que ha tingut un punt de cirereta, això, no?
0: No t'ho imagines.
1: Sí, que bo.
0: Sí, perquè... És que... quan no saps que vols ser arquitecte, i parlo de quan tenia 4 o 5 anys, ja identifiques aquest edifici. I no crec que... No, ja ho asseguro. No m'ha passat amb cap altre. Hem fet 50 projectes de restauració patrimonial, però un que porti des que era nen a l'interior, quan no tenia ni idea de si seria jugador de bàsquet, arquitecte, o no tenia ni idea, però ja tal comença a formar part teva. Llavors, clar, poder restaurar una cosa que ja has vist fa moltíssims anys, home, té un valor afegit.
1: Què porteu ara al despatx? Què esteu fent ara mateix?
0: Ara estem, doncs, tocant... No sé, clar, al final, immediatament, a la vegada treballem, no sé, 15-20 projectes de patrimoni, però al final el que portem són... els propers 5 anys una planificació de tirar endavant la restauració de 80 edificacions així d'aquest caràcter.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí. Mm-hmm. També toquem altres temes, però que ja no són tan emotius. Mm-hmm. Vull dir, reformes de pisos, que sí, que té la seva gràcia, però considero que és una cosa efímera, que a vegades va més per modes d'ara es porta això o l'altre. En canvi, quan actues en edificis patrimonials, saps que estàs fent una cosa que serà, bueno, esperem per sempre, no? Mm-hmm. I això, doncs, a mi m'emociona més. I sobretot el tema també que crec que abans es construïa millor que ara, o es tenia més carinyo, més delicadesa. No sé, quan vas a qualsevol ciutat, m'és igual, la que vulguis, d'Europa, o... Bueno, sí, parlem d'Europa. Vas al casc antic, el primer. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè... El que existeix de fa segles o...
1: Si no ho han destruït les bombes,
0: és el que té el major encant. Sí. Llavors, tocar aquest tipus de projectes, doncs, a mi m'emociona molt més. Inclús, ja no només parlant d'un tema com seria el campanar, que és bueno, restauració d'una façana, també hi ha altres reptes, que és un edifici que es localitza, no sé, en un poble perdudet d'aquests, que tenen 1.000 habitants o 2.000, i que anteriorment tenia un ús on abarcava que hi poguessin viure 20 persones, o era el que fos. Però bueno, el temps passa i aquests usos que tenien al seu moment, doncs, s'han perdut. I que, quina és la realitat? Que tenim un edifici potser de 1.500 metres quadrats que va passant el temps, té uns elements que són una passada i s'estan perdent. Home, doncs, el que ens encanta és fer aquests estudis de viabilitat per veure quines noves possibilitats i quina nova vida li podem donar. Per què? Perquè doni resposta a les necessitats del poble, ja sigui com un equipament, una biblioteca, una sala polivalent, el que sigui, o també que això s'està promocionant molt per part del bisbat, que tenen com aquesta inquietud de poder donar resposta amb el patrimoni que tenen de crear habitatges, que és una realitat, no? Crec que tots ho sabem, la manca d'habitatge que hi ha avui dia. Doncs, bueno, anem a començar a omplir aquests edificis, recuperar-los i donar-los una nova vida.
1: Doncs, de tota manera, en el cas de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, encara té la vida original.
0: La té,
1: diguem, donar el servei als creients de la població. Posem la guia espiritual.
0: Correcte.
1: Aquesta restauració, la Bastida, serà fora durant aquesta setmana. Per tant, ja li podran fer fotos un mes i mig abans, diguem, del dead time que els havien posat. Per tant, sense cap mena de problema. I aquesta retranca, oi, que quedarà d'haver pogut actuar sobre la imatge icònica de Sitges, sobre el campanar de la punta. Les campanes estan bé?
0: Estan bé, tot i que s'haurà de fer una petita restauració
1: també
0: en el seu moment. Direm, haver-ho fet ara que tenim les bastides, ja, però sempre podem fer més i més i més i més, però hi ha una realitat econòmica que arriba fins on arriba. Llavors, sí, arribarem, però bueno, les campanes estan en bon estat, és més un tema de restaurar puntualment, però que ho podrem fer des de l'interior.
1: I en qualsevol cas, amb en Jaume Trullà, entenc que en parlarem, en continuarem parlant, perquè oi que si això tira endavant, si aquesta segona fase tira endavant, aquesta idea del senyor rector de no només continuar la façana, sinó també doncs arreglar la pujada, aquella pujada per la que gairebé hi ha bufetades, oi? Quan arriba Festa Major per veure els campaners en acció, doncs bé, fer-ho d'una manera més, anava a dir, més regulada,
2: i
1: que la gent pugui accedir a veure el que és un dels nostres patrimonis de capçalera, que ho és de molts pobles. Allò, mira, es pot pujar al campanar, sí, miri, vagi la mà esquerra i aquell senyor té la clau. Aquí, doncs, ha de funcionar d'una altra manera, perquè evidentment seria una cirereta, com cirereta ha estat poder pujar la Bastida per alguns sitgetans, entre els que, bueno, ens agraïm, vam tenir el privilegi d'acompanyar-vos. Jaume Trubellà, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina.
0: Gràcies,
1: ara, Joan. Ara ve la segona part, que és què diran? Si això mai se sap, però en qualsevol cas entenem que la feina s'ha fet, la feina sobretot, la feina de seguretat, que era la més important, és la que s'ha pogut tirar endavant, i després, doncs, clar, aquest petit retoc s'ha volgut fer amb aquesta voluntat de no afegir coses noves, però sí que s'ha hagut de canviar el color del cos del campanar per aquesta necessitat de treure la part antiga, i això és el que més crida l'atenció. I això sí, mirin la Immaculada. Corona nova, i les corones noves llueixen, oi? Això sí que és una corona i no la de l'entram. Sí, que sobretot aquesta tasca, aquesta feinada que s'ha fet per part d'un grup d'expertes restauradores, d'un grup de paletes que són especialistes en això, i d'un grup d'arquitectes que s'estimen aquest patrimoni. Com deia, Jaume Trullà, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Joan.
1: I en parlem quan feu la resta de la restauració.
0: Oh, i tant, aquí serem.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Vinga, i ara ràpidament per acabar el programa repassem una de les entrevistes d'aquesta temporada, la que Pitu Valera li feia a Àlex Brea, sotscampió de Catalunya de gimnàstica rítmica, que amb només 14 anys va doncs obtenir aquest segon lloc en la final nacional de categoria júnior nivell 4 d'entre 36 participants. Era el passat 3 de maig a Sant Jaume d'Enveja i, com dèiem, conversava amb ell Pitu Valera.
3: Doncs amb molts nervis, encara que ja tenia bastant controlat el meu exercici perquè ja havíem fet dos fases i aquesta era la final, llavors hi havia una mica més de nervis però estava més controlat.
4: Passes molts nervis en la competició? Com ho gestiones, Àlex, això?
3: Perquè... Doncs la primera vegada que presento un ball sí que passo una miqueta més de nervis perquè no sé com sortirà i és la primera vegada que ho fem més seriosament amb música i davant dels jutges, però una vegada ho hem fet ja no... No estic tan nerviós.
4: És més l'instant previ, no? Abans de començar,
3: més,
4: no?
3: Sí.
4: Com ho faré, com sortirà...
3: Sí.
4: Un cop estàs allà,
3: Ja no és tant, perquè ja et veus a la situació i ja estàs acostumat.
4: Tens 14 anys ara mateix, Àlex.
3: Sí.
4: Des de quan fas gimnàstica rítmica?
3: Doncs aproximadament des dels 7 o 8 anys.
4: I com és que vas triar aquest esport?
3: Doncs tot va sorgir perquè jo tenia una amiga que doncs, va començar a fer rítmica i quan jo estava amb ella sempre m'explicava que era un esport superxulo, que feien coses molt guais, llavors jo vaig decidir que jo també volia. I llavors li vaig dir a la meva família i em van dir que sí.
4: Com veus gestionar això? Perquè, clar...
5: Bueno,
4: És que no vull dir-ho, allò de, no és massa normal que et vingui el teu fill i digui, vull fer gimnàstica rítmica.
5: No és...
4: Malauradament, vull dir, afegeixo el malauradament.
5: No és gens normal, i més que nosaltres tots som futbolistes.
4: Sí.
5: Llavors, quan ens ho va proposar, bueno, de primera vam dir, estàs segur? Perquè ell havia fet natació, no trobava l'esport que li agradava. I llavors, bueno, com la seva amiga va començar, vam preguntar al club si podia anar a provar, i va estar provant i li agradava. I ens van dir que ho feia bé i que ho intentés. I d'així va començar. Van començar el Maria Ossó.
3: Bueno, el Benaprés.
5: El Benaprés, és veritat, el Benaprés. I després ja el Maria Ossó.
4: Perquè abans de fer gimnàstica rítmica, Àlex, havies fet algun altre esport?
3: Sí,
4: la mare ha dit que natació.
3: Sí, bastant. Sí, natació i ja està.
4: Però allò no t'agradava tant.
3: Bueno, era com molt... Tot els dies era el mateix, llavors...
4: Molt monòton, no?
3: Sí.
4: Molt monòton. Molt bé, molt bé. Clar, arribes al club i tot eren nenes.
3: Sí, tot eren nenes.
4: Tu eres l'únic nen.
3: Sí.
4: Com et van rebre?
3: Doncs és veritat que quan vaig començar doncs eren com moltes mirades, molta gent que preguntava com què fa aquest noi aquí. Però ara mateix... Bueno, ara jo crec que ja sóc com un mes i la veritat que ara estic molt còmoda, però al principi sí que va ser una mica com...
4: Sí, sí, ho acabes de dir fa uns moments. Què fa aquest nen?
3: Sí.
4: Se n'adonen, clar.
5: Sí.
4: Hi ha aquest punt de dir, bueno, un nen en un món...
5: I encara, quan anem a competir, quan ell entra, anem caminant cap al pavelló on ha de competir, es giren com, és un nen? O què fa aquí, o qui és.
3: Sí.
5: Ara ja perquè el comencen a conèixer i la primera fase és... Sí que el miren i ara després diuen que és l'Àlex, però sí que és veritat que ell m'ho diu, mama, em miren. I bueno, perquè ets un nen i no estan acostumades a veure un nen aquí, però és normal. S'acostumaran.
4: Clar que sí, clar que sí. En certa manera, Àlex, suposo et sents observat, no?
3: Sí, moltes vegades.
4: Més que les teves companyes d'equip. Tu comences a entrenar i allò t'agrada.
3: Sí, vaig començar el Benaprés i començava a fer alguns balls pel festival d'estiu o de Nadal i això m'agradava i pues, així vaig començar.
4: Fins que arriba un dia en què entra la competició.
3: Sí.
4: Ja no només és entrenar, sinó que passes a formar part de l'equip i a competir.
3: Sí, va haver un dia que una de les entrenadores va venir i em va preguntar que si volia començar a fer precompetició. Llavors vaig estar un temps a la precompetició fins que vaig pujar a escolar i allà vaig fer el meu primer conjunt i d'allà va començar a competir.
4: Perquè això, em corregiu, eh? Vull dir, la gimnàstica rítmica és o en conjunt o individual, no?
3: Sí.
4: Tu has fet les dues disciplines?
3: Sí.
4: Quina t'agrada més?
3: Doncs ara mateix jo crec que m'agrada més individual. Més perquè si al millor tu fas alguna cosa malament, tu fas per tu i no perjudiques a ningú.
4: Ja.
3: I també a vegades a l'inrevés. Uh-huh. Però aquest any era la primera vegada que feia individual i m'ha agradat bastant.
4: Escolta'm, quan has de preparar una coreo, una coreografia, la fas tu, la fa la teva entrenadora,
3: doncs
4: ho feu els dos?
3: Sí,
4: com,
3: moltes
4: com vas,
3: vegades la meva entrenadora doncs, em proposa coses o em diu el que puntua més o el que millor es veu estèticament. Llavors jo, si em surt o m'agrada, doncs ho fem. I si no, si veig que hi ha una cosa que no estic molt segur i al final em surt, ho deixem. Però si hi ha una cosa que al principi no em surt i que no m'acaba de sortir, doncs ho podem canviar per una altra cosa i és un treball com conjunt.
4: El millor moment que has viscut en aquesta etapa teva al club ha sigut precisament aquest segon lloc, aquest sotscampionat?
3: Sí, bueno, jo crec que jo quan més em vaig sorprendre va ser la primera fase que jo no era un expert en aquest tema, era la primera que feia individual i vaig quedar segon i va ser com, ostres, va ser molt...
4: Et va sorprendre, en certa manera, no?
3: Sí, sí. La veritat que sí.
4: Com ho veu viure, això, a casa?
5: Ui, jo em poso molt nerviosa, no sé per què. És que jo quan...
4: Em poses més nerviosa tu que ell,
5: sí,
4: no?
5: Sí, jo sí, perquè jo el veig i dic, ostres...
4: Quin temple, no?
5: Sí, perquè jo de vegades no puc ni gravar-ho. Li haig de dir al pare, grava-ho tu, perquè si no, no. I el veig tan segur. És la primera vegada que ha fet individual, que jo tenia por de ostres, estar sol. Hi ha jutges davant d'ells, estan totalment sol, amb un tapís molt gran, molta gent a les grades i tot noies. I a sobre té la pressió de que és l'únic noi i és com que ho has de fer millor perquè, clar, ets un noi. Llavors, quan va quedar segon, a la primera fase, jo vaig mirar el seu pare i dic, hòstia, ojo, eh? Perquè, clar, fins ara no havíem vist a l'Àlex ballar sol. I, hòstia, ens van quedar molt parats. I van anar a la segona fase. La segona fase va, bueno, no ho va fer malament, va quedar quart. Uh-huh. I a la tercera fase, segon, però, clar, era com... Què passa aquí? Què passa amb l'Àlex? I, bueno, estem molt, molt contents. És la primera vegada que fa individual. I federat porta 2 anys, només. Uh-huh. O sigui, ha fet conjunt amb les seves companyes l'any passat i aquest any la Laura va proposar que fes individual. Però, clar, pensàvem, bueno, passarà una experiència, anar agafant una mica de...
4: Suposo que en el moment que li proposen fer individual és perquè
5: veuen...
4: li veuen alguna cosa.
5: Jo no entenc. Jo, quan surt ell i surten les seves companyes, les veig a totes que ho fan molt bé.
4: Sí,
5: jo
4: sí.
5: Sempre em pregunten i jo parlo des de la meva inexperiència i veig que tot és molt difícil. Clar, jo tècnicament ja no sé si ell és millor o pitjor, però clar, jo em deixo aconsellar per la Laura i per les seves entrenadores. I, bueno, i elles són les que van marcant el ritme de l'Àlex, perquè nosaltres ens deixem portar.
4: Uh-huh. Et preguntava abans, Vanessa, com vareu gestionar això. I, clar, tot just això acaba de començar.
5: Sí.
4: Però això té un recorregut.
5: Sí.
4: I ara ens deia, bueno, això seguirà fins que ell, doncs, algun dia s'encansi o per circumstàncies de la vida, doncs, ho hagi de deixar, no? O per estudis, o per feina, o per què sigui, no? Això és difícil de dir.
5: Sí, a veure, ara de moment li agrada molt i ell entrena moltes hores. És veritat que ara el pujarà de nivell, perquè ara pujarà de nivell a nivell 5, farà conjunt al setembre amb les seves companyes i és veritat que li han proposat i ell es queda una hora més. Llavors són 3 dies a la setmana, 4 hores d'entrenament i ho ha de compaginar amb els exàmens,
4: amb els estudis.
5: Ell, uh-huh, ell sap que és el més important. Uh-huh. Llavors, mentre ell ho porti bé, si veiem que li costa perquè no pot compaginar les dues coses, doncs tindrem de fer alguna
4: cosa, sí,
5: ajudar-lo.
4: Com ho portes, Àlex?
3: Doncs,
4: això de compaginar estudis amb els entrenaments. De moment bé, no?
3: De moment bé, perquè no és molt difícil, però... Bueno, a vegades és veritat que quan hi ha un examen i no estic molt segur, sí que a vegades surto una miqueta abans d'entrenar per acabar de repassar, però bastant bé.
4: Perquè les entrenadores què et diuen? Que tu vals, serveixes per això i que veuen que tu tens un futur? O,
3: sí.
4: O això no t'ho diuen?
3: Bueno, no
4: o et diuen, Àlex, vinga, a treballar, entrena... Sí.
3: No m'ho diuen directament, però moltes vegades potser sí que diuen a companyes o a altres persones que m'ho diuen, però a mi directament no m'ho comuniquen perquè, no sé...
4: Perquè no t'ho creguis massa.
3: Sí,
4: eh?
3: Sí.
4: Molt bé, molt bé. Escolta, tu tens ganes de continuar?
3: Sí.
4: De que això doncs, continuï endavant.
3: Sí, jo, mentre es pugui, a mi m'agradaria continuar.
4: I t'has fixat algun objectiu?
3: Doncs jo, des de sempre, quan vaig començar a saber el que era, sempre m'ha agradat arribar a un campionat d'Espanya, però, bueno, continuo amb aquest objectiu.
4: Campionat d'Espanya, clar.
5: Bueno, jo crec que ara mateix és el tope on pot arribar, sí. Perquè no hi ha més. És el que deies, que la rítmica masculina està molt limitada. Arribar a campió d'Espanya i és com comencem una altra vegada. Llavors, clar, sí que és veritat que a nivell internacional té més sortida la femenina que la masculina, però bueno, si ell vol arribar al campionat d'Espanya, mira, ara sóc campió de Catalunya, que tampoc ens ho pensàvem.
4: Clar, a nivell de comarca crec que l'Àlex és l'únic nen.
5: Sí, és l'únic. Ell, bueno, és que no s'ha trobat a ningú a cap fase ni a cap competició. Hi ha un nen més petit, sí. Que l'altre dia a Sant Jaume d'Enveja sí que el van veure, en una categoria inferior. Es comencen a veure nens, però clar, molt pocs.
4: Molt pocs. Molt pocs.
5: Molt pocs. Sí. És, a més, hi ha hagut fases que ell no ha tingut vestuari. No hi ha.
4: Clar, aquesta és l'altra part, no? És a dir, clar, quan tu vas a entrenar o vas a competir... Has d'estar en un vestidor diferent?
3: Sí, bueno, moltes vegades arribem allà, llavors tu ensenyes la teva fitxa, preguntes, i clar, les teves companyes els diuen, doncs, Club Rimes Garraf, el vestuari 5. Llavors preguntem, i masculí? No, masculí no hi ha, si et vols canviar allà, i si no, doncs pots anar a un lavabo.
4: Mare de Déu. Sí, sí.
5: Sí, s'ha d'esperar.
4: La primera, no sé si desconsideració, no sé si està ben dit, ja arriba pròpiament de...
5: Sí. De la federació.
4: De la federació. Mm. És a dir, no, escolta'm, tu, si vols, et canvies amb les teves companyes o, si no, vas al lavabo directament.
5: Sí. Hem de dir que aquesta última fase...
3: Sí, hi havia un vestuari només per mi, que posava vestuari masculí i estava...
5: Van fer una foto?
3: Sí.
5: Perquè les altres fases ells havia d'esperar fora i fins que no es canviessin totes... A veure, que les seves companyes... Hi arriba un moment que hi ha molta confiança i a vegades el deixen entrar i es canvia, però, clar, estan en una edat...
4: Ara ja comença a ser una miqueta...
5: Quan eren més petites i més petits, sí. Pues, però ara ja, clar, s'ha d'esperar fora i...
4: A tu això, Àlex, et fa sentir malament en algun moment o no? Com ho portes?
3: Malament de lo millor de tristesa o així, no, però moltes vegades...
4: Sí, però, clar, suposo que quan estàs amb les teves companyes, clar, si estiguis amb elles, doncs podríeu xerrar, podríeu passar els nervis d'una altra manera, no?
3: Clar, moltes vegades...
4: I allà et trobes sol que dius, ostres...
3: Sí. Moltes vegades potser em diuen que em vagi a posar el mallot i, clar, el meu mallot té una cremallera darrere i llavors jo potser m'estic canviant i he de sortir amb tota l'esquena a l'aire perquè
4: algú t'ajudi a acordar. Clar, detalls com aquest, doncs, molts, no?
5: Sí, és veritat.
4: Però bueno, no.
3: No, però a mi no.
4: Són petits detalls que no...
5: Sí. S'ha acostumat, jo crec.
4: Sí.
5: Jo porto així i s'ha acostumat.
4: Al final ho acabem gairebé normalitzant tot.
5: Sí.
4: I això també, doncs... No sé si... Clar, el fet que l'Àlex ara comenci a despuntar, de moment sots campió... Això pot ajudar també a visibilitzar més, no?
3: Sí,
4: l'esport i de que altres nens... Perquè no sé si en tu alguna vegada algun amic teu ha vingut i t'ha dit... Per què et diuen els amics?
3: Bueno, molta gent que jo coneixo de primeres, doncs jo faig futbol, jo faig rugby, quan jo dic jo faig gimnàstica rítmica és com... Tu?
4: Com? Es queden estranyats, no, d'entrada?
3: Sí.
4: Mai has tingut cap problema, Àlex?
3: No, per la rítmica no. O sigui, la gent de la meva edat ho entén perfectament. Potser sí que moltes vegades al club alguna nena petita sí que m'ho pregunta com...
4: Vull dir, algun comentari fora del lloc,
3: sí,
4: algun comentari
3: però,
4: fins a cert punt despectiu...
3: No,
4: t'has trobat.
3: No.
4: Aquesta és l'altra part, no?
5: Sí.
4: Hi ha el temor, suposo...
5: Bueno, ara fa poc hem vist a la tele un nen d'on era, Sevilla?
3: Sí,
5: que estava competint i un company de la grada li s'estaven ficant amb ell. ja, ell no ha tingut aquest problema. És més, ell ha sortit a ballar i, ostres, molta gent l'aplaudeix. O sigui, és que, bueno, ell té una forma de ballar que transmet. Sí. I llavors es nota perquè la gent... es nota, no?, que li presten molta atenció. Clar, és un nen, crida l'atenció quan surt i es queden mirant. I jo per això dic a vegades, quina pressió, perquè jo no podria. I ell ho porta molt bé i mai hem escoltat cap comentari. Ni ell tampoc ens ha dit, mama, m'han dit això, no.
4: Sortosament.
5: Sí, sí. En aquest aspecte hem tingut sort.
4: Molt bé. Clar, t'agrada ballar.
3: Sí.
4: I això també és un avantatge, no?
3: Sí.
4: Sí.
5: Des de petita ha ballat, eh?
3: Sí.
5: Sí. I, bueno, amb els meus pares són andalusos i, bueno...
4: Jo ara, abans de començar, li deia a la Vanessa, ell balla, no?
5: Sí.
4: Per Santa Tecla.
5: Sí.
4: És que hi ha una petita anècdota que em ve de gust comentar-la, perquè és que per Santa Tecla jo vaig veure l'Àlex ballar gitanes.
5: Mm, sí.
4: I veia que ho feia molt bé. I em vaig quedar, dic, ostres... em vaig quedar amb ell, amb la seva cara, i ostres, doncs aquest nen ho fa molt bé, vull dir, tant de bo, doncs continuï, perquè clar, i a tu t'agrada això.
3: Sí, a mi m'agrada molt gitanes i m'ho passo molt bé quan anem a Santa Tecla.
4: És fantàstic, això.
5: Sí, sí, sí. Estava preocupat ara, perquè deia, quan comencem el setembre, comencem a assajar gitanes, i llavors, si tinc d'anar rítmica, dic, bueno, a veure, podràs fer.
4: Sí, home, sí.
5: I a més que el deixen sortir de l'entreno per anar a assajar gitanes, però clar, sí, li agrada molt. Mm-hmm. Ell no pot faltar.
4: Escolta'm, t'apreten molt els entrenos? T'exigeixen molt, Àlex?
3: No. Jo, moltes vegades sí que quan fem físic és una mica més dur, perquè...
4: Més rotllo,
3: sí,
4: no?
3: Que, sí, però no. Sempre és fins a jo arribo o fins a tots arribem i ja està.
4: Abans t'he preguntat, home, què et diuen les entrenadores? I les teves companyes, què et diuen?
3: Les meves companyes ho tenen supernormalitzat i, doncs, ser com si és com una persona més.
4: Un mes.
5: Clar. Un mes, sí, és veritat.
3: Un mes.
4: I aquí alguna petita anècdota també, que abans es comentava la Vanessa, clar, quan anuncien els campionats. Sí. Primera classificada, segona classificada, Àlex Brea.
5: Sí.
4: No, classificat.
5: Encara estem esperant que en alguna competició diguin classificat, perquè sí, sí. És veritat que ara a la final de Catalunya va segona classificada i subcampiona Àlex Brea i jo. No pot ser. Sí, l'has vist ballar fa...
4: Sí, clar, fa un minut.
5: Res. I bueno, a tots els trofejos igual. El mes passat va quedar primer el trofeig de Viladecans, igual. Primer classificat i... Primera classificada,
3: sí.
5: I campiona del trofeig, Àlex Brech. Bueno, ja està, no passa res.
4: Algunes de les curiositats, per tant, en aquesta conversa que vàrem mantenir ara fa unes quantes setmanes i ja tot just instants després o dies després que aquest jove sitgetà, l'Àlex Brea, es proclamés sotscampió de Catalunya de gimnàstica rítmica. En definitiva, la història d'aquest nen en un esport de clara tendència femenina, amb tot allò de bo i tot allò de no tan bo que han pogut escoltar vostès de la mà de l'Àlex i també de la seva mare. Posem ja en el punt final a l'acer obert d'aquest dimarts 7 de juliol, emplaçant-los a demà, a partir de les 9, que hi tornarem. Per tant, que acabin de passar aquest calorós dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: ...tres persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
2: Esports.
3: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
1: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44.